0: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Molt bones. Aquí estem un dia més amb tu compartint el Només tu i jo. El programa de música romàntica de Calafell Ràdio, on t'aproparem els millors temes musicals per compartir plegats. I per començar el programa d'avui hem escollit el cantant Abraham Mateo amb aquest tema que es diu Plan de hoy, quiero verte.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Alejandro Sanz i Grupo Frontera, aquest tema mogudet, però escolteu-lo bé. Oi, me siento bien. Si me...

0: nada.
1: Tenim fantàstics temes musicals per compartir amb tu de diferents estils. Ara, a continuació, Cali el Dandy amb Volverte a querer. Què tal esteu? Espero que genial.

Què tal? Com esteu? Seguiu aquí a la ràdio? Doncs vinga, som-hi perquè seguirem amb més música i més companyia. Aquest és el programa de música romàntica, el Només tu i jo. I la cantant Gloria Estefan no deixa de sorprendre'ns, com sempre, amb el seu estil musical. Us deixem amb ella. A continuació és la Gloria Estefan, com dèiem, amb Raïces.

Temes que parlen d'amor i de desamor, balades, boleros, rimes llatins, pop, una miqueta de tot els estils musicals que t'acompanyen des de la ràdio. Amb Manuel Turizo i aquest Sígueme Besando Así.

Temes que ens fan pensar. Sí, depèn doncs, del moment de la vida en el qual ens trobem. Maria Parrado i Blas Cantó, Casualitat.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: I tant que sí, espero que sí que us estigui agradant el programa d'avui. Merche, tengo fe.

Al final, a la recta final del programa Només tu i jo. Estàs escoltant el 107.9 de la FM. Això és Calafell Ràdio i també ens pots seguir online a calafell.tv. Si ja ho estàs fent, doncs aquí estem amb tu.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: El Només tu i jo, un programa per compartir bons i mals moments, bons records i mals records. Els temes musicals, doncs, ens apoderen de nosaltres, de la nostra vida, i ens fan pensar en allò que volem.

I avui estem amb força ritme a les acaballes del programa. 10 minuts per arribar al final. Pedro Guerra, el tornem a escoltar, però cantant conjuntament amb Juan Luis Guerra.

I ara sí, moment d'acomiadar-nos. Et deixem amb Reik i aquest tema musical que ens aproparà al punt horari. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Come on, swinging. I am Chino.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: A Calafell Ràdio, Daiquiri, la millor música llatina.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaiwes. Control tècnic i edició David Burillo. Programa número 25 de la desena temporada.

Bon dia. Amigues, amics, família de Calafell Ràdio, torna a ser diumenge, tornen a ser les 8:30 del matí i és una hora excel·lent per esmorzar i escoltar la ràdio, Calafell Ràdio, i aquest programa tan fantàstic com és Abecedari Poètic, un abecedari que igual ens parla de poesia, que ens parla de novel·les, que ens parla d'articles, que ens parla de tot allò que sigui escrit. Però és un escrit que va directe a l'oïda, perquè va amb veu. O sigui que és molt còmode, eh? És còmode, això. És com si fos un audiollibre. Bé, doncs avui és llibre. Avui és prosa, però és una prosa que toca molt el cor. I, a més, té també una altra qualitat, aquesta prosa. I és que és una prosa que va ser originalment, com passa també moltes vegades, quan fem poemes, també els escrivim primer amb cal·ligrafia, amb un bloc, i després els passem a l'ordinador, no? Doncs això és una cosa així, amb el sentit de que tot això que ara us llegiré, avui i dies subsegüents, perquè no ho acabarem avui, perquè és llarg, però tot això va ser escrit cal·ligràficament. Però va ser obligatori, perquè això és una iniciativa que va tenir Editorial Columna, una iniciativa que no és d'ara, no és recent, sinó és de fa 2 anys. I la iniciativa va ser publicar un llibre de cartes d'amor. Una cosa tan bonica i tan poètica com és l'amor, no? Cartes d'amor. I van voler que aquestes cartes d'amor els hi enviessin els participants, els hi enviessin escrites cal·ligràficament. I així ho van fer. Molta gent ho va fer. Les va escriure i les va enviar a l'editorial. L'editorial va fer una selecció i llavors va publicar un volum de cartes d'amor, que va tenir un èxit. Mireu si en va tenir d'èxit, que ara, 2 anys després, n'han fet un altre. Han tornat a fer la convocatòria i s'ha publicat Cartes d'amor, volum 2. Amb les cartes que aquesta vegada, en aquesta oportunitat, també han tornat a seleccionar i a publicar. I han tornat a demanar que fossin escrites cal·ligràficament. Jo tinc aquí al davant el volum i realment és un volum molt maco perquè està en cartró, tapa de cartró, molt maca. És un llibre d'aquests per tenir-lo. No és una novel·la. És d'aquests per tenir-lo i per llegir-lo, anar-lo mirant, perquè són coses diferents. Les cartes d'amor, no penseu que tots són d'enamorats, de noi, noia, noia, noia, o noi, noi, noi, noi. És igual. No és que siguin de cuore, de parella. No, és que l'amor és una cosa molt, molt extensa, molt universal i molt profunda i que travessa persones i temps i famílies i coneixences. Bé, l'amor està, gràcies a Déu, l'amor el tenim amb tot, si el sabem veure, si el sabem sentir, si el sabem descobrir. Doncs aquesta és una descoberta. Van publicar aquest llibre de Cartes d'amor, volum 2, i com és? Com està fet? Doncs està fet de la següent manera. Amb això per mi ha estat una miqueta de decepció, també us ho diré. Una miqueta de decepció, perquè jo m'esperava que realment publiquessin les cartes autògrafes, tal com l'havien escrit els participants, però no. No, ho han fet per estalviar feina al lector, clar. L'han publicat amb impremta, amb lletra normal, que a més és una lletra que es llegeix molt bé, perquè és una lletra gran, inclús jo que tinc els ulls una miqueta perjudicats, ho llegeixo perfectament. I sí que han fet, això sí que ho han fet, que si bé a la part dreta han posat les cartes amb lletra impremta, a la part esquerra han posat
la carta autògrafa, no sencera, un fragment, perquè, clar, segurament l'han ampliat, perquè de vegades la lletra pot ser més molt petita, i l'han ampliat. I han posat de manera que sí que pots veure una mica pues, la lletra autògrafa. De tota manera, jo penso que hauria estat millor si haguéssim posat una mica més forta, perquè es veu massa velat, i no sé si són els meus ulls, ja dic que jo no és que vegi gaire, llavors, però és que crec que una miqueta més fort no passaria res, seria més bonic, es veuria millor, crec jo, És una petita crítica que faig jo, perquè si més endavant l'editorial decideix fer cartes d'amor 3, a veure, doncs estaria bé que la part autògrafa la posessin una miqueta més forta. És una opinió personal. Bé, doncs anem a veure. Aquí diu Cartes d'amor, volum 2, un homenatge únic a la màgia de la carta manuscrita. Sí, sí, molt bé, la carta manuscrita, però després no la veus gairebé. No la veus, la que veus és l'altra. Clar que el que importa és el contingut, això és veritat, Però, ja dic, una miqueta més fort. Bé, comencem el llibre. Hi ha una dedicatòria que diu a tots els que han escrit la carta que tenien pendent, els qui la rebran, i sobretot els que ja no hi són. Què més? Aquí n'hi ha una, demostra que no és una carta d'amor, és una carta comercial, més aviat comercial, però clar, si busquem, potser l'amor el trobem amb tot. És una carta comercial d'una senyora que va demanar uns llibres en una editorial i l'editorial li va contestar dient que li enviava el que havia trobat, alguns no es van trobar, altres sí. Bé, aquí dintre d'això palpita un amor també. Quin amor? L'amor als llibres. L'amor als llibres. És immens aquest amor, És un dels que jo tinc, dels que jo comparteixo, dels que jo visc. L'amor als llibres. Bé, doncs aquesta és la resposta. No és la carta de la senyora, sinó que és la resposta de l'editor. L'editor és Marx i Company Llibreters. 84, Charing Cross Road, Londres, 25 d'octubre de 1949. Senyoreta Helen Humphrey. Carrer 95, és 14, New York, 28, New York, Estats Units d'Amèrica. Benvolguda senyora, en resposta a la seva carta del 5 d'octubre, li comuniquem que hem aconseguit resoldre-li dos terços del problema. Els tres assaigs que vol de Hadley s'inclouen a l'edició de Nonesbook Press del seu Select Essay i Stevenson es troba a Virginie Bush Purisque. Li enviem per correu uns vells exemplars de tots dos llibres i confiem que li arribaran en perfectes condicions ben aviat i que seran del seu gust. Rebrà la factura amb el paquet. Pel que fa als assaigs de Leicht und, no serà tan fàcil, però mirarem de trobar algun volum que estigui bé i que els incloguin tots. No tenim la Bíblia en llatí que descriu, però tenim un Nou Testament en llatí i també un Nou Testament en grec. Edicions modernes, senzilles, enquadernades en roba. Li interessen? La saluda atentament, FPD, en nom de Marx & Company, 84 Charing Cross Road, Helen Hudson. Bé, perdoneu el meu horrorós anglès, no us espanteu, no sé anglès, per tant, encara gràcies que m'hagi atrevit a llegir això. Bé, doncs, seguim amb el llibre, hi ha la taula, la taula, o sigui, és la taula o índex on posen tots els títols de les cartes, que no llegirem, i després la nota de l'editora que sí llegirem. I diu, quan vam publicar el primer volum de Cartes d'amor, intuíem que el fet de demanar a la gent que escrivís a mà seria acollit amb entusiasme. Però no podíem imaginar-ne la magnitud. Aquell apartat de correus, pensat gairebé com una prova, es va convertir en un fil invisible que unia històries d'amors d'arreu del país i fins i tot de l'estranger. I la resposta va créixer fins a transformar-se en una catarsi col·lectiva que encara continua.
Aquest segon volum n'és la prova. Les cartes han arribat de manera constant amb la segona crida a l'Instagram de Cartes d'Amor, amb una honestedat que impressiona. No hi ha cap artifici, només persones que han trobat en el paper un espai per dir allò que no havien dit mai, o que havien dit massa tard, o que no sabien com formular. Sèneca recordava que les lletres són un consol per l'ànima i aquesta força de reparació recorre totes aquestes pàgines. Si el primer llibre va ser una sorpresa, aquest segon ha estat una confirmació de la necessitat que tenim els humans de posar per escrit el que sentim. L'escriptura epistolar continua més viva que mai i és capaç d'activar una mena de memòria compartida, de vivències que teixeixen de manera inexorable la nostra existència. S'han escrit a mà les cartes per necessitat, per reviure, per reparar, per deixar constància. I nosaltres les hem llegit amb el respecte d'algú que sap que està accedint a un tros de vida que se'ns confia. I ens han recordat que escriure continua sent una manera profunda de vincular-nos. L'únic criteri que hem seguit ha estat per preservar l'autenticitat de cada veu. Les cartes són tal com ens han arribat, només corregides ortotipogràficament. Darrere de cadascuna hi ha una història que no és només personal, sinó que forma part d'una experiència més àmplia, la d'un món que encara necessita paraules manuscrites per explicar-se. Gràcies a tothom que ha confiat de nou en aquest projecte. Continuar-lo és un privilegi i, sobretot, una responsabilitat. Les cartes que no hem pogut incloure també formen part del cor d'aquest llibre. Potser això és el que ens revela aquest segon volum. Que allò que vam iniciar sense saber-ne l'abast ja és una tradició que creix amb cada carta que ens ha arribat. I que mentre hi hagi algú disposat a escriure la seva carta pendent, nosaltres continuarem obrint aquest espai perquè les paraules trobin sempre el seu destinatari. I signa aquesta nota de l'editora, clar, que es diu Glòria Gasch Brosa, i el va escriure això el desembre del 2025.

Continuem. L'edició, hem dit al principi, que crec que ho hem dit, l'edició corre a càrrec d'Alberto Gómez. Doncs ara la introducció ens la fa, per tant, Alberto Gómez. I anem a llegir-la. No sé quantes cartes he escrit al llarg de la meva vida, ni quantes n'he rebut, però estic segur que no deixaré de fer-ho. Escriure-les, no tenir por a un full en blanc i explicar aquelles coses que t'esgarrapen el cor o les que t'acaben per eriçar tota la pell. També deixaré d'obrir acuradament, tampoc deixaré d'obrir acuradament aquests sobres, tremolant, llegint i rellegint aquestes paraules que et porten a aquell lloc, que et regalen la seva veu, que fan que tinguis més ganes de veure aquesta persona. Per això no puc evitar, cada vegada que vaig a casa dels meus pares, obrir aquella vella capsa de sabates i llambregar els tipus de sobre, els remitents. Oh, és clar que m'explicava en aquesta carta amb un mata-segells que indica el pas del temps, però que no resta ni un centímetre d'il·lusió a totes les emocions que provoca rebre una carta escrita a mà, com les que ens vam intercanviar després de conèixer-nos en aquelles inoblidables colònies, com les que ens vam escriure gairebé cada dia durant aquell festeig, perquè no suportàvem deixar de veure'ns, o com les que li escrivia el meu germà, preguntant-li com li anava per la gran ciutat, mentre jo li explicava com el trobàvem a faltar a casa. De manera semblant, quan ens posem una vegada i una altra aquella cançó que ens arrenca més d'una llàgrima, rellegeixo i passo els dits per damunt, o sospiro en pensar en aquell dia que vaig rebre aquelles paraules, en recordar tot el que vaig sentir per aquesta persona i les vegades que li vaig explicar que em moria de ganes per tornar a abraçar-la. És precisament el que han fet aquestes persones: confessar, admetre, compartir, posar per escrit, en definitiva, una cosa pendent i necessària d'explicar. Per fi, perquè en molts casos són cartes que fa temps que estaven escrites en el cantó més íntim d'aquests pares, mares, germans, germanes, amics o parelles que van tractar de teixir-los, de teixir les sempre complicades relacions humanes i que es van quedar amb alguna cosa per dir. Així que, benvolgut lector o lectora, agafa aire, posa't en un lloc còmode i llegeix cadascuna d'aquestes cartes, com si fossin trossos d'emocions, una miqueta anònims, però imprescindibles si estem decidits a continuar pensant que la vida és un joc. Sense instruccions, però apassionant i curiós alhora. I que les cartes són una manera preciosa d'interpretar-la, de descriure-la, com quan un es posa al costat d'un bressol i explica un conte, a poc a poquet, amb tendresa i amb tot l'amor que surt d'allò més profund del cor. I ho signa aquest pròleg introducció, aquesta introducció que acabem de llegir, la signa l'editor Alberto Gómez.

I comencem la primera carta, que es titula A la mamà. Carta a la meva mare, que va marxar fa 15 anys. La seva presència continua guiant-me en els silencis, en els moments de calma i especialment amb la manera de mirar la vida. Reus, 26 d'octubre de 2025. Mamà, he sabut que es publicarà un llibre amb les cartes d'amor més boniques i m'ha despertat la idea d'escriure't. Per què no intentar-ho? Per què no escriure't? Per què no posar en paraules allò que vaig sentir, allò que sento, allò que va ser per mi i allò que vas ser per a mi i per a tots nosaltres? Han passat 15 anys des que vas marxar. En fa 9 vaig escriure unes línies que vaig compartir amb la família. Parlàvem de com de difícil va ser entendre la teva marxa tan sobtada, tan impossible d'acceptar. Aleshores deia que la teva absència va ser com un huracà ple d'emocions, ràbia, tristesa i culpa. Ara, amb el pas del temps, m'adono que aquest huracà també va remoure coses dins meu que necessitaven sortir. La teva partida em va obligar a mirar la vida des d'un altre lloc, entendre el valor de la calma, del silenci, de l'escolta, de la família. Coses que tu sempre vas saber i que començo a comprendre de debò. Sovint, quan necessito aturar-me, em vens al cap i penso: què em diria la meva mare? Què faria ella? I aleshores escolto la teva veu, no amb les orelles, sinó amb el cor, i somric. Avui, quan em recordo de tu, ja no hi ha tristesa, hi ha nostàlgia, sí, però molta gratitud, alegria també per tot el que em vas ensenyar i per haver tingut la sort de tenir-te com a mare. Recordo la teva paciència, la teva serenor, el teu bon cor, la teva capacitat d'escoltar, de respectar els silencis i el temps de les persones, de cuidar sense imposar. Recordo el teu somriure, les teves carícies, fins i tot recordo les teves bronques, sempre suaus, sempre amb un missatge important al darrere. 5 fills tan diferents, un marit de caràcter fort, i tu, sempre allà, sostenint, entenent, estimant. I penso: com ho feies? A vegades em pregunto si vas ser plenament feliç, si la vida que vas triar lluny dels teus pares i de la teva terra i entregada a la nostra era la que somiaves. I encara que no tingui resposta, sento que en cada reflexió sobre la meva pròpia vida hi ets tu, acompanyant-me, ajudant-me a escoltar-me i a ser sincera amb mi mateixa. Molts anys sense poder parlar-te, sense poder abraçar-te, i sempre present, perquè estàs en els meus pensaments, ets en els meus gestos, amb la meva manera de fer i estimar. Sóc qui sóc, en gran part, gràcies a tu, i també gràcies al pare. T'estimo, mare, avui, demà i sempre. I signa la carta Cori.

0: Molt bé, amics. Us heu passat bé avui, aquest diumenge, amb aquesta carta tan, tan bonica, dirigida a una mare que ens feia Cori. Cori li escriu aquesta carta a la seva mare. Quantes de nosaltres, quantes persones escriviríem també, subscriuríem, signaríem aquestes coses que diu la Cori. Doncs animeu-vos. Potser faran un tercer volum, o sigui que si voleu enviar la vostra carta d'amor, aneu fent pràctiques, aneu fent pràctiques. Bé, doncs us desitgem que passeu un diumenge ple d'alegria, que esmorzeu de gust, que penseu, mira, és diumenge, és festa. La majoria tenim festa. Feu pràctiques, comenceu a fer aquesta carta. Aquí, penseu un moment, aquí li escriuríeu aquesta carta pendent? Aquí. Penseu-lo, escriviu-lo, agafeu un paper i un boli i comenceu a escriure aquestes coses que guardeu dins del cor, tancades, tancades, tancades, que no dieu mai, perquè aquí li diríeu, o millor la persona ja no hi és, o és molt lluny, qui sap. És igual, persona o cosa o el que sigui, l'amor. L'amor pot ser com la primera, que total que era. Era amor als llibres, no? Amb aquella carta comercial d'una senyora que havia demanat uns llibres que desitjava tenir. Doncs també les coses poden ser estimades. I els animals? Molta. La vida mateixa, és una proposta d'amor. Ens l'estimem? Com no? Tothom s'estima la vida. Bé, feu pràctiques. És una proposta. I com que la cosa va de cartes, he buscat alguna cançó que parlés de cartes. Al tanto, és trista aquesta, eh? És molt trista. Però és una realitat, també. Es titula Carta d'un addicte. De un addicto, és en castellà. Carta d'un addicto. No he pogut veure qui era l'autor de la carta, qui és el cantant, no he tingut temps de mirar-ho bé. Aquí tinc només anotat el títol, Carta d'un addicto. És forta, però és real. No us entristiu, però, no us entristiu. Vosaltres aneu escrivint cartes. Que passeu molt bon diumenge, una gran abraçada. Ja sabeu que aquí a Calafell Ràdio us estimem, us estimem. Que passeu molt bon diumenge. Fins diumenge proper.
1: Dedicado para todas esas personas que han perdido la batalla, que decidieron tirar la toalla. Va para toda esa gente. El pinche

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: El cantautor Javito s'uneix al nou productor Roig per presentar Vall de Núria, el tema que dona nom al seu darrer projecte d'aquest 2026, una proposta que fusiona el pop urbà i lletres properes amb un segell molt personal. Comencem. Així sona Vall de Núria.

0: Gràcies.
1: Ara és el torn dels mallorquins Xanguito, que fan equip amb Juanjo Montserrat per portar-nos Residents Go Home, una sàtira directa sobre els efectes de la massificació turística que es mou a ritme de pop festiu i lletra esmolada. Pugem el volum a la meitat de la llista perquè així sona Residents Go Home.

I posem punt i final a la secció amb ritme i carrer. Des del barri de Sants, Flaca s'uneix al MLR Sound per crear Barcelona de rumba, una proposta extreta del seu disc de debut, Pau, que connecta la rumba de tota la vida amb els codis del so urbà actual. Amb ell ens acomiadem fins la propera. Us deixem amb Barcelona de rumba.

0: L'entrevista.
1: Això va de conèixer artistes emergents i, per tant, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb el sabadellenc Arnau Aguilar. Amb ell descobrirem algunes de les cançons del seu projecte debut, Ocells de paper. El que sona a continuació és El meu far.

0: Molt bon dia, Arnau.
1: Molt bon dia.
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir El meu far, una cançó que vas treure fa molt poc, vas treure l'1 d'abril, i acabarem sentint en primícia el teu nou darrer tema, el mar de la falsa calma, que es publicarà la setmana vinent. Però abans de parlar tot això, explica'ns qui és Arnau Aguilar. Qui és Arnau Aguilar com a artista i quin sol defineix?
1: Doncs mira, em dic Arnau Aguilar, com tu molt bé has dit, i sóc una persona que té 22 anys, que ha començat ara a llançar les seves cançons. Fa molt de temps que les estic escrivint, però no ha sigut fins ara que m'he decidit a intentar-ho. Tinc un so molt pop, i jo crec que parlo també de temes que tots ens hem pogut sentir identificats o hem viscut alguna vegada. Per tant, jo crec que hi ha molta gent que, si ho escolta, pot sentir-se identificat amb les lletres. I bé, doncs aquest soc una miqueta així molt ràpidament jo i el meu projecte.
0: M'agradaria parlar una mica dels teus inicis, perquè t'autonomenes fruit de la pandèmia. Com vas descobrir aquest món de la música? Quins són els teus inicis? Ja dius que pràcticament el teu projecte s'està formant ara. Doncs on va néixer aquesta curiositat per la música?

0: Pica.
1: Mira, jo de molt petitó tocava aquí a Sabadell, a l'escola de música, a una escola de música d'aquí a Sabadell, i allà vaig començar a fer guitarra. El que passa que jo entrenava, i entrenava moltes hores, i anava a classe, al col·le i tot, i feia moltes coses, i els vaig dir als meus pares que jo no volia seguir tocant, que no volia seguir tocant la guitarra perquè em treia molt temps. I arran de la pandèmia, de la situació aquella que vam viure tots fa tant de temps, uh-huh. vaig començar de forma superautodidacta a tornar-me a formar jo sol, amb vídeos, veient tutorials per YouTube, veient bueno, a gent que penjava contingut de com tocava la guitarra, de com fer cançons, i a partir d'aquell moment vaig començar a tocar cada dia la guitarra moltes hores. De fet, els hi vaig deixar al cap dels meus pares i a la meva germana els vaig deixar tiesos, perquè cada dia tocava moltíssimes hores la guitarra. I a partir d'allà va començar a néixer les ganes de tornar a tocar la guitarra. I les cançons com a tal van començar a néixer perquè, bueno, no em sentia bé amb moltes coses que m'estaven passant, i una forma que em va ajudar molt era cantar. Al principi només cantar. I un dia vaig dir, bueno, i si provo d'escriure el que em passa pel cap? Uh-huh. I a partir d'aquell moment vaig començar a escriure les meves primeres coses.
0: Uh-huh. Sí. Doncs...
1: I a partir de llavors ja vaig anar fent, mica en mica.
0: Molt bé, a poc a poc, i ja veiem que ja va tenint el seu fruit, com tu bé dius, i doncs tens nova música que vas publicant. Repassant la teva discografia, veig que tens 3 cançons, la més antiga de l'any passat, i per tant, com anàvem dient, és un projecte que tot just neix ara. On aspires a arribar? Quins objectius potser comences a marcar-te, a pensar?
1: Doncs mira, els meus objectius eren super, super senzills. De fet, el meu primer objectiu, que ja el vaig assolir la primera vegada que vaig treure la primera cançó, era poder-me escoltar amb els cascos jo i dir, uau, sono a músic, saps? Sono guai. Uh-huh. I llavors aquest objectiu ja el vaig complir. L'altre objectiu que em fa molta, molta il·lusió és veure tot l'àlbum acabat. Em fa molta il·lusió poder tenir-ho ja tot fet i poder-ho escoltar tot guai. Però ja et dic, no sóc gaire ambiciós en el sentit de que no aspiro a... O sigui, de fet, a nivell de gent que m'escolti, jo ja he quedat supersatisfet, uh-huh. perquè m'he pogut escoltar jo bé, i els meus han pogut escoltar tantes vegades les cançons que havia tocat per casa, i ho han pogut escoltar en un format molt guai, no? I jo crec que el premi més gran que aquest no n'hi ha.
0: Clar que sí. Doncs, escolta, Arnau, sabem que la setmana vinent publiques un nou senzill i, per tant, has estat temps treballant en ell, m'imagino, però et volia preguntar, ara en què treballes? Et planteges ja fer un àlbum o un EP, potser, en algun moment? Ja m'ho comentaves abans de començar la trucada, a veure si em pots explicar una mica millor.
1: Doncs, mira, jo estic fent un àlbum que es diu Ocells de paper, uh-huh. que serà format per 10 cançons, són... 2 cançons en castellà i la resta són en català. Uh-huh. I bueno, la idea que tenim també amb el meu productor és treure fins la 5ª cançó, i després la resta de cançons ja sortiran totes juntes al final del projecte. De fet, no tinc cap idea tampoc marcada a nivell de... O sigui, lo maco també d'aquest projecte és que està naixent tot sense pressa. Estem anant... el ritme que ens anem permetent i sense cap tipus de pressa ni d'estrès. Uh-huh. Al final és una cosa que surt super còmoda i super orgànica, llavors si li posem presses també moltes vegades no surten les coses bé. I a part que les cançons jo les tinc escrites des de fa molt de temps, per tant, uh-huh. anem produint quan una vegada a la setmana quedem i intentem fer alguna cosa, però no ens estressem per si no arribem als temps o als plaços, perquè de moment no hi ha pressa.
0: Clar que sí. I escolta, Arnau, al directe, tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
1: Doncs de moment no, perquè tinc ganes de... Estic fent moltes coses entre la feina, la universitat uh-huh. i altres coses. Llavors el primer objectiu que tinc com a tal és poder acabar l'àlbum, i un cop l'acabi em començaré a plantejar altres coses. He començat a fer a formar la meva banda, que és una cosa super, super xula. I llavors ja estem començant a fer alguna cosa, estem intentant... Bueno, busquem alguns dies per assajar, hem fet algun assaig i tal, i anem fent mica en mica també sense posar-nos molta pressa.
0: Que guai. Doncs ara sí, Arnau, abans de marxar, Parla'ns una mica de la cançó que sentirem ara, que abans de sentir-la, dir-te i agrair-te doncs que hagis volgut ensenyar-nos-la en primícia, perquè es publicarà la setmana vinent, però ara anem a sentir El mar de la falsa calma, una de les cançons que dius que formarà part d'aquest doncs, àlbum que ja estàs preparant. Què vols explicar amb aquesta cançó, Arnau?
1: Mira, doncs aquesta cançó va passar una cosa molt, molt xula, i és que en un origen no havia d'estar dintre de l'àlbum, de fet és de les últimes coses que he escrit, i sí que és que totes les cançons les vaig escriure en un moment en què estava no gaire bé, i aquesta cançó l'he escrit ja estant bé, tot i així parlo de quan estava malament, però és una cançó que l'he escrit en un llenguatge, jo crec, molt més madur, molt més... O sigui, que he après més coses durant tot aquest temps, i llavors jo crec que a nivell de composició, a nivell de com està escrita, del llenguatge que faig servir, jo crec que és molt més ric que les altres cançons, i parla tot i així d'aquell moment, no? Però des d'una visió potser més madura, o sigui, més de forma més des de fora, no? Llavors jo crec que és una cançó que molta gent també se les farà molt seva, se la sentirà molt seva, perquè, bueno, jo crec que parlo d'en aquells moments, i faig servir sempre molt la referència del mar, perquè és una cosa que m'agrada molt, que jo crec que em defineix molt com a persona, però el que vinc a dir amb el nom del títol ja és que quan veus que tot està bé, que tot està tranquil, que tots els problemes s'han acabat, sempre pot haver-hi un canvi inesperat que no t'esperes i que et gira tota la situació en un moment determinat, no? Que és una miqueta el que passa a vegades en el mar, al mig del mar, o que passa moltes vegades en aquests llocs, no? Llavors el que venia a voler dir amb la simbologia del mar de fons sempre és que encara que s'apreciï molta calma en el que estem vivint, en el que estem, en on ens trobem en aquell moment, tot pot canviar de cop, no? I pots tornar a caure en un pou força important. Llavors, una miqueta parla sobre això, no? I bueno, jo crec que pot ser molt, molt interessant.
0: Molt bé, doncs escolta, quines ganes de sentir-la després de tot això que ens estàs dient. Per tant, anem a fer-ho. Gràcies, Arnau, per ser avui aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio. Una abraçada molt forta.
1: A vosaltres per deixar-me parlar i deixar-me aquest espai. Moltes gràcies.

0: I arriba la recomanació, el moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia'ns un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
1: Hola, sóc l'Helena de Partí Peres i recomano la cançó de Els dies que vindran de l'Arnau Serrallonga. És un cantautor de Sant Cugat del Vallès que amb la seva música porta molt bon rotllo i unes idees molt fresques i innovadores.
0: Molt bé, Helena, doncs aquí tens, moltíssimes gràcies. El que sonarà a continuació és Els dies que vindran d'Arnau Serrallonga. I amb aquesta cançó ens acomiadem del programa d'avui. Que vagi molt bé fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Se'ns farà tard parlant dels altres. Parlaràs de les putades que t'han fet els astres. Direm més sovint hem de trobar-nos. Cada cop que ens trobem critiquem els crítics. Amb llàgrimes als ulls i un somriure perpetu, parlarem de com la vam cagar fons anys enrere. Qui vindrà de nou al pròxim sopar ens presentes?

0: se'ns farà tard. Diràs que toca ja anar a casa, que em puc quedar el vinet que s'obre, que t'esperen dos crios i un gat poc a solta. Se'ns dona bé la vida quan cantem, vells moments que guardo l'arrel de la pell. Vam dir un dia que un dia ho faríem, un viatge llarg, un disc d'amor, arreglar un pis en on volíem. Què en farem si tot gira dins del cor? Duc una espina, rosa dúctil, forta i fina. Tan sols ho vam provar, jugant joc de grans, desfets plans, potser ens vam equivocar. Com girar la vida morta a voltes. Que vagi bé, company, un petonet als més petits, recorda els teus, de part dels meus, que se't facin bonics. Els dies que vindran, que vinguin.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Castellnou de Bages, 13 graus a Ascó i 12 a la Bisbal d'Empordà. Tenim avisos per intensitat de pluja, ho deia l'Eloi, a les comarques del nord-est del país. I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
1: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quarts d'hora, acte per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions de mestres i també de professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts del barcelonès. Estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. I la política a Madrid estarà marcada avui per Andalusia.
2: Que han dejado claro que es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'àgora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i l'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que avui ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
3: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes a Maria Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, també tindrem a secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Blaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
4: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
0: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord, 19 victòries en 9 en 19 partits com a local i amb l'adeu de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
5: Necessitem donar la nostra millor versió, l'escenari és el que és i...
0: Serà dissabte contra l'Elx. Amb una victòria, els de Mitchell es quedaran a primera, qualsevol altre resultat els condemnarà a segona.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Vinga!
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:04. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
3: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranzel del 50% a qualsevol importació que superi el llindar marcat es justifica per reduir l'excés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs amb que comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS. La propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any. Ja se sap que entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, aquí encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts i dimecres el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
5: Bon dia!
0: Bon anat al cap de setmana?
5: Prou bé.
6: Tranquil.
0: Tranquil?
6: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure...
6: Doncs a veure què he fet. Mira, vaig tenir un dinar d'aniversari ahir.
0: Sí.
6: Bé.
0: Un dinar d'aniversari, però amb nens sí. I tot això.
6: No.
0: Ara,
6: bueno,
0: com...
6: va venir els meus fills,
0: sí,
6: però ja, clar.
0: Sí, però vull dir que no era un dinar de...
6: No.
0: No una festa d'aniversari de nens, de pinyata i tot això.
6: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé. Aquí...
7: Bé, sí.
0: Sí. Tranquilet. Els...
7: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
8: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
10: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
9: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
11: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
9: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Albert Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
12: Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu de Pedro Sánchez.
13: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
12: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
14: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
12: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
0: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
8: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'ha sumat a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: Raül Flores.
5: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
7: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
5: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
12: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
15: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
12: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
0: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del Barcelonès.
8: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
0: Marta Sánchez.
16: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
17: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
16: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
12: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'Estat és molt baix.
0: Montse Mir.
18: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
19: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
18: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
8: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i si donen negatiu podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics, que hauran de fer una quarantena quan arribin, i el vaixell es desinfectarà. A Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus.
0: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
12: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca.
20: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
21: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
20: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
8: Ho fan dinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i la declaració en l'instrucció d'Enrique García Castaño, conegut com el Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
0: Madrid, Alba Gil.
22: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot i que continuen les negociacions per un acord de pau.
12: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
8: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
0: Washington, Oriol Serra.
23: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
24: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
23: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
24: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu. Però també em passa a mi.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I augmenta gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
12: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
0: Nando Zanoguera.
25: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
1: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
25: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molts pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
3: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem de fer a 24-72 hores.
3: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
0: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
6: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
10: A les 7, 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que d'augment l'arrencada molt positiva.
6: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 12 del migdia fins les 8 del vespre.
0: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
26: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
27: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
26: L'any passat, Reempresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
28: Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massana recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
0: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
3: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
29: El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
3: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
30: Bon dia.
0: La primera.
30: Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país, diu, que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
0: La segona.

0: dia doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus, i han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
1: Trau un pes de sobre, Manolo González.
0: Guanyar la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mig el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça, que guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà a la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així tal qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest monstre fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu què hi podeu penjar. I li dediqueu, en aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.

0: cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet. El cantant original, Martí Pelo, actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest temasso que sentíem.

0: I evidentment...
1: Aquell temps en què s'afinava, cantant.
0: No siguis dolent. No, la oreja de Van Gogh, amb Amaya Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari, de l'altra, en els dos casos, cantant les cançons de l'oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
2: I afinadament.

0: que estava mirant la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient.
1: Faltan
0: tros. Sí. No, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
2: Una llar de foc.
0: Almenys seria més... Exacte.
3: Una peixera.
0: Ara una peixera, no ho sé. No, una mica de varietat.
3: Mira.
0: Almenys ens hi trauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
4: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
5: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses, l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
2: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
5: La USTECA es mostra decebuda amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
7: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola, ha detectat al Congo i a Uganda.
2: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
0: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: I busquen l'autor de la mort d'un home a tocar del passeig de la Zona Franca. Amadeu Requesens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
8: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: I les execucions en països amb pena de mort s'ha incrementat un 80%.
2: Un informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Dana Vilaró, portaveu de l'organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any. Alguns han doblat, alguns han triplicat i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
0: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
5: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'agrupació de botigues i comerciants, en declaracions al matí.
10: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que fer a 24-72 hores.
0: I atenció, perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
11: Saps per què som avui aquí?
12: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
2: A 3Cat es podrà veure Pubertat, sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents, i divendres s'estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem a les portades de la premsa. Marc Jurado, avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
13: Sí, les eleccions andaluses, el País, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox, i el Mundo parla de victòria còmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, i La Vanguardia mira Vox, que serà subratllar decisiu. Altres temes de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar, triple notícia a l'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar, i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja, al migdia no passaran del 16, i a Tortosa ara mateix en tenen 14, amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Terç Nord. Aquests es desfaran i duran en pas a clarianes. Durant el matí apareixen
3: generant de nous entre Barcelona i Tarragona, i hem de tenir en compte que al llarg del dia pot ploure al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, les de Barcelona, al nord de Tarragona, i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna calamarsada.
0: I després dels comicis andalusos arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà aguantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que ha passat sempre.

0: amb què ens despertes avui, Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que em va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Izquierdo, és l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio. I quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.
2: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya a la Ràpita i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
3: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
0: Veus?
3: M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adéu.
2: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adéu.
0: Això està molt bé, veus?
1: Quina meravella, escolta'm, llevar-se les 5 per escoltar els matiners és el millor regal.
0: Jo ho faig cada dia.
1: I tant.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa major de Porqueres, a 8:45 del matí. Sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Auen i el cicle de la vida amb la companyia Reels de Bosch. I a 9:00, sopar amb la gran Badallada.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo del papalleu 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
5: Ui. Què fa, té?
4: 6-7! Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
6: No ho sé. No s'entén res.
4: 6-7.
0: 6-7?
6: Sí, sí. 6-7. 6-7, doncs ni ben mal.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
9: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.

0: l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancar amb pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda mans de Vox.
7: El PSOE amb la exministra Maria Jesús Montero al capdavant perd 2 diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a 2 diputats de la majoria absoluta.
8: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
7: Mentrestant, la candidata socialista entoma la derrota y diu que toca reflexionar.
9: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
7: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
5: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
7: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
5: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del Barcelonès.
7: Per ara, ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jessica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
10: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
7: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Yolanda Segura, portaveu.
11: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
7: Sindicats i Educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa arribar abans un nou document amb propostes.
5: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
7: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornin. Manel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
12: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
7: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i hi ha més de 250 persones possiblement infectades.
5: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
7: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del Canal Montsià.
5: Tortosa, Jordi Barranca.
4: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a

0: La planta del canal Montsià tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castelló, president del comitè d'empresa.
1: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara la matèria primera principal és la calissa i la calissa a petita temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
0: Una fàbrica que té 300 treballadors entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
3: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
2: Barcelona en escura.
4: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patricia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
5: Hi haurà una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
4: El sector del perfum a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurell Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
3: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
2: Maria Guixà.
6: Aquesta espècie de papallona només vola de març a maig i depèn en gran mesura de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó. La troballa ha estat possible gràcies al programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona durant un mostreig fet al parc del laberint d'Horta. Actualment, prop d'una quarantena de voluntaris participen en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat. Aquestes 52 espècies identificades a Barcelona representen el 26% del total de les espècies presents a Catalunya. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I cultura, uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
3: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
7: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
3: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
2: Adam Driver suma Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
3: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Trigger, Tiger.
2: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
8: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
9: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
8: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
3: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
2: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
10: Saps per què som avui aquí?
11: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
3: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelejar, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
2: Òscar Callau.
12: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere ara i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els esports, Robert Prat.
14: L'Espanyol, que continuarà a la primera divisió, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx a l'última jornada, i Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
2: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
15: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari, i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamine, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i al Barça que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
16: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
17: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat, i petits ruixats que acaben entre el Prepirineu i les comarques de Girona. A l'espera que aquestes precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral, i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia, gairebé al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà, quedarà algun ruixet al nord del país i al nord-est. A la tarda, tan sols, al matí serà assolellat i la temperatura es dispararà, i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de ponent.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
21: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
2: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
4: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
6: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
4: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
7: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
8: Has sentit el que acaba de dir?
5: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
10: A partir de 9:15, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9, saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia.
11: A 9:15 ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco.
10: Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
11: I a les 11, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
13: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de ser preocupat per res de si hi ha policia filtrada o no. Estem o no estem? Estem o no estem?
12: Sí, no, però això quan no funciona així. No,
13: ai, ai,
12: no.
13: Ai, que hi ha policia filtrada. És perquè està amagant alguna cosa.
12: No, si però no, no, això no funciona d'aquí.
13: Bueno, a veure, ja si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que pues, una mica vermell, una mica rojo, una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí. Vale? Però, no, home, que pateixi, perquè segurament lo pillarem.
12: Sergent
13: gràcies a la nostra
12: Guarro, molt bé, és igual, pari de parlar, perquè...
13: Sense anar més lluny, en aquesta facultat sí. Hi ha policia infiltrat. Ja,
12: què diu ara?
13: Tenim a gent, però no
12: sí.
13: Lo que...
12: Una de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
13: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys que també estan aquí, d'estos que està por aquí, ¿vale? Los zarrapatrosos que si li fem buida la butxaca, aquí se va haver problema.
14: Que aixequi la mà i porti droga.
12: A partir de 12:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
15: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
16: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa. Tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Clusella són el millor antídot a la carrincloneria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona, pernil ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart, un acte per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona, sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana reuneix per ratificar aquest pacte. Això en una nova setmana de mobilitzacions també de mestres i professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts de Barcelona i estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. La política a Madrid, que estarà marcada avui per Andalusia.
3: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'agora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que trenca avui el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
4: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. Interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
5: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Sempre cool, amb la deu de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada a l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona se jugarà tot a l'última jornada.
6: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de mitja les quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que al Perelló, al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el més destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
8: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
9: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el consorci i de la zona franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
10: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
10: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini.
12: El pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica avui La Vanguardia i ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui Barcelona.
8: Esquerra i els comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
13: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
14: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
13: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
9: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja ha fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
12: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE. Amb 28 diputats obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
15: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
16: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de governar.
15: La patacada més dura de la nit, però per a María Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
15: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'analitzen
8: els resultats d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense fer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, el PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miguel Tellado i Rebeca Turró.
17: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
18: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
0: Àudios de Villarejo.
9: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
0: Rècord d'execucions.
12: Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%, feia pràcticament mig segle que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
19: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
20: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
19: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tota Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pagar amb Bizum.
8: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
21: És atractiu perquè el Bizum lo que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment hem de fer a 24-72 hores.
0: 1.400.
9: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un quart d'onze del matí parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
0: Bretxa socioeconòmica.
12: Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
8: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
0: Més tirotejos.
9: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca de la capital.
12: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
1: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
2: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
1: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Emergència sanitària internacional.
8: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades, es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
9: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
0: Montse Mir.
22: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
23: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
22: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres visites.
12: La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a la cana es troba en la mateixa situació.
8: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
0: Sense llum.
9: A Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
0: Els favorits.
12: Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Canes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El ser querido, pel que fa a Driver protagonitzar el drama criminal Paper Tiger.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
25: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
24: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No hi assistirà.
8: Per Barbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Canes. Tot i això, s'ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu i cantant programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
0: 92.000.
9: Són les persones que han assistit al Còmic Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona-Montjuïc, tot i que l'espai aquest any era més reduït per culpa de les obres de la plaça Espanya, l'organització en fa un bon balanç. Meritxell Puig, directora del Saló.
3: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: Tot un èxit.
12: La 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectadors han tingut un 98% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
25: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna. Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: Ara ja dona igual, la veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar.
25: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
0: S'acomiada.
25: Robert Lewandowski deixa el Barça victòria 3-1 davant el Betis.
6: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
0: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
10: Bon dia, us parla Clara Chavarria Domingo. Dia inestable amb ruixats dispersos al llarg del dia. Ara mateix tenim 16 graus a Tarragona i Reus, 15 a Tortosa i 13 al Vendrell. L'empresa Cemex, amb una planta al Canà, rep la subvenció més alta del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. La fàbrica del Montsià rebrà una inversió d'uns 400 milions d'euros. Tortosa, Jordi Barranca.
11: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del Canà. El Montsià es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castelló, president del comitè d'empresa.
26: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa, al patir temperatura, emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
11: Una fàbrica que té 300 treballadors, entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I detinguda una dona per fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes. L'arrestada, de 28 anys, pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació. Els fets es van produir durant el mes d'abril i van generar un notable rebuig social i institucional. A més de la detenció, es va fer una entrada i escorcoll al domicili de la investigada, on es van intervenir diversos indicis relacionats amb els fets entre el material localitzat, i constaven elements que evidenciaven la seva vinculació amb la ideologia nacional-social, així com la seva pertinença a l'organització Núcleo Nacional. En esports, aquest cap de setmana el Nàstic ha fet un pas per mirar de garantir-se la permanència al fons Gorina.
27: El Nàstic ha fet un pas de gegant per mantenir-se un any més a la primera ref després d'imposar-se al nou estadi a l'Europa per 2-1. Baselga i Jiménez de penal a la recta final del partit han acabat donant la victòria als de Pablo Alfaro.
28: Que yo recuerde desde que estoy con vosotros, creo que es la segunda vez solo que el árbitro cambia el criterio, y ha sido a nuestro favor. Y bueno, y luego ya ha sido cuestión de amarrar los puntos, de meter un poquito más de contundencia atrás, y de que para nosotros estos tres puntos de hoy eran oro molido, ¿no?
27: El Nàstic depèn de si mateix per salvar-se a l'última jornada. Si guanya l'Hèrcules a domicili, se salvarà. Si perd o empatat, dependrà dels resultats del Tarazona, que rep el Sabadell, i del filial del Betis, que visita el Cartagena. A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, victòria clara per 1-8 del Reus sobre el Calafell en el primer partit dels quarts de final en les eliminatòries pel títol. El pròxim dissabte, segon partit a la pista del Reus. El Reus buscarà la classificació per a les semifinals, mentre que el Calafell intentarà forçar el tercer partit.
10: I un últim apunt, la central nuclear d'Ascó ha iniciat la seva 31a recàrrega de combustible després d'un any i 5 mesos. I amb Xavier Espel i Rosselló al control de so, hem arribat a 1:45 de 8.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El País titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El Periódico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo. I en plan esportiva, l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
14: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
15: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
14: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Set i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
16: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei, però ara vivim en un boom de subscripcions. Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT, tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tu et subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que, si els vols, t'hi has de subscriure. I fins i tot hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Experience the power of silence. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fent rabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard de fa uns 3 anys diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions, 3 de cada 4.
0: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
16: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra, això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011 Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu, hi ha diversos. El que en diuen un biaix d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil, i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money és una, Pocket Garden és una altra, quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir, que fins i tot per gestionar subscripcions has de tenir una subscripció.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De set lletres. Deshidratar conreus de cereals. Set lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria de Cubells. Avui sobre el Festival d'Eurovisió.
17: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte. Va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve. Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència. Però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisión, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
18: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
19: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
20: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
21: Bon dia a les eleccions andaluses.
22: No son para nosotros unos buenos resultados.
23: Ara, ja tenís el cortero.
21: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministre i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
22: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen. ¡Qué desastre! Es que...
21: María Jesús Montero, sí, bon dia.
22: Bon dia. S'habéis fijado, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar, y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
21: Sí, ¿eh? Sí, això el PP.
22: 5 menos.
21: Sí.
22: ¿Y sabe con qué rima 5?
21: Sí, sí, que ho sabem. Però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
22: Hay que ver...
21: ¿Qué?
22: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
21: Sí.
22: Que para tener de depender de ellos sí. No tiene una cosa, rica.
21: ¿Qué?
22: Mejor no ganar, ¿eh?
21: Ya,
22: mejor no ganar.
21: Oblidem un moment al Partit Popular, claro. Sisplau, i parlem sí. De...
22: Es que en Extremadura lo mismo.
21: Sí,
22: en
21: sí.
22: Aragón,
21: sí,
22: en no sé dónde más.
21: Sí.
22: Oi, qué desastre, Juanma, pobrecito
21: però,
22: mío.
21: Escolti, el PSOE ha obtingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
22: Que sí, però que jo ja he salido a dar la cara.
21: Sí,
22: sí, sí. Haremos para revertir la situación.
21: No, bueno, que ha dit, no han sido unos buenos resultados,
22: sí.
21: tomamos nota.
22: Ah, claro, sí. Y es lo que he hecho ya, he tomado nota. Mira, está aquí, apuntado en un papelito, a subrayado, ver. Mira. ¿No? ¿Ha sido
21: sí.
22: Unos buenos resultados, subrayado?
21: Sí, sí, pero prenent ¿eh? Nota y prou no sé cómo.
22: Bueno,
21: y si yo, vamos una de si
22: no. No, ayer he tomado nota de resultado y ahora con karma, pues seremos a analizar la situación.
21: Molt bé, doncs,
22: vamos, no gracias. Me gustaría estar en el pellejo de Juanma,
21: no,
22: ¿eh? A mí
21: no
22: me gustaría,
21: ya,
22: ¿eh?
21: Gracias.
22: Sin mayoría absoluta, ¿eh? Qué descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
0: Són dos quarts de vuit. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
3: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
0: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
0: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut tota atenció un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món arran d'una condemna a pena de mort es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
0: I de la victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res o no?
6: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions
0: de Lliga, eh?
6: Campions del món.
0: No, de Lliga. Els agradaria. I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran a altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes, de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord entre Girona i Barcelona i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies i també a l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Bon dia. L'AVE provinent de Figueres, que va cap a Madrid i que havia de passar per Barcelona Sants a un quart de vuit, va mitja hora tard. I a banda del retard d'aquest tren, Adif avisa que hi pot haver demores d'uns 10 minuts a tots els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid per un robatori de cable, ja ho direm bé, que hi ha hagut a l'altura d'Artesa de Segre. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, a l'R11 el primer tren del dia amb origen Portbou i direcció Barcelona torna a tard, avui 35 minuts, i la resta de trens de l'R11 porten endarreriments d'uns 20 minuts. A l'R14, a l'R12 hi ha retards també d'uns 20 minuts i a l'R16 són de 10 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
23: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Els accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron sentit Llobregat i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta sentit Llobregat.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34... I aquesta de connectar amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
24: Bon dia.
0: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
24: La de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
25: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
24: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
25: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars, que no volen a Vox.
24: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
25: I atenció, perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
24: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
25: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista, el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
24: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
25: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
24: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
25: I mentrestant, a l'Ara, Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
4: L'Eduard Voltes a Nació Digital escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006 el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
13: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
26: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del

0: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
1: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbí, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Ho llegim al 20 minutos.
0: I qui s'ha sumat al 6-7?
2: El Papallao 14. Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. Ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
0: I polèmica per una creu.
1: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta de manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
0: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
2: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convocaran un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats, serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor de Girona.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
1: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Graduacions a preu de boda.
2: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Media, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris com el Financial Times, que es refereix a Vox com a kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberación destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta.

0: vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària, al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansión que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
1: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat?
2: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels Pareguitos a Pamplona i alegria a Camp Manolo. Yeah!

0: el diari Esport, aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club. Un espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en l'homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigíem la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periódico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa del cor, la família Beckham, Eugenia Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui, que no li has?
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Albert Pernil Dols no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa...
1: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant.
3: Per què? No, a mi m'encanta.
1: L'altre dia la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
3: Mira, et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no hi seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, sisplau, doneu-me la raó, perquè no sé què el que estàs dient, ja m'estàs fotent el dilluns en l'aire.
1: Bueno.
3: La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: Jo què sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell.
1: Ricard Ostrell.
3: Anem a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: Mira, la doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? I això, Paula, molt bé, felicitats.
1: Al·lèrgies és el que tinc jo,
3: tu. Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armon Jamón.
1: Mira, l'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs jo, és que...
1: Quanta gent ara?
3: T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: La més escoltada ara.
3: Oients, que m'hi jugo la renovació.
1: La Ingrid també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí, sí, sí.
3: És que...
1: Bueno,
3: no, no,
1: ja
3: aneu seguint,
1: anys?
3: Aneu seguint, no, no.
1: Que si ara m'ha explicat. Doncs 10 persones.
3: Vinga, doncs. No, no, vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home.
1: Sí,
3: ja n'hi ha 100. Soc un dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Aneu seguint, eh? Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, Jack, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: I acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Bueno, Santoral.
3: Anem pel Santoral. Avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia, amb només 15 anys. Va ser fuetejat, cremat amb torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa, guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Benanci.

0: Sí.
1: Quanta què, com va?
2: Les mesures estan escrivint missatges dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
1: Bueno, Catalunya m'estima, Ricard, pots callar el dilluns?
2: Jo volia eliminar-la ja l'any que ve, però doncs, veig que hem d'aguantar.
1: Qui té raó, els oients o tu?
2: Sí,
1: els oients sempre tenen la raó.
2: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
4: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, al Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.
2: Avui és 18 de maig del 2026, el 138è dia del calendari. Falten 34 dies per l'estiu, 37 per Sant Joan i 17 per la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: No hemos sacado matrícula d'honor, pero hemos sacado un sobresaliente.
6: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota. I que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
7: El pacte perquè Catalunya controli el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país.
8: Yolanda Segura lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
9: És decebedor, no podem dir una altra cosa.
2: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
10: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca.
11: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Agredolç.
12: Mig agre, mig dolç, de dolçor aparent o fingida, que deixa endivinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
2: Encarrilar.
12: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previs com el tren orbital, el consorci de la zona franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
2: Papallonejar.
12: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Uirros, redescoberta al parc del laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
13: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
2: 183 milions.
13: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
2: 92.000.
13: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
14: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per a epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
2: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa, és Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
14: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana, ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units, ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos. Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
2: I a la tercera imatge veig Robert Lewandowski porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
14: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que, aleshores, havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
0: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir pur conte o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
2: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
3: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliva han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
15: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X, és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
2: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
16: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
17: ¿Es tan tendre amb mi, Di?
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
17: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
18: I la síndria ratllada o 29 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
2: Són les 7:55. Titulat el dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
19: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
5: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
2: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
10: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana amb 527 milions, segons avança La Vanguardia, i ha confirmat Catalunya Ràdio inclou un pla per recaptar l'IRPF. Se suma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
2: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del barcelonès.
19: L'USTEC es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
2: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo. Congo i a Uganda.
10: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
2: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
19: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
20: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
21: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps se'n formen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi, avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
22: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia! Com estàs? Me diu un missatge d'un tal Xavi Roura?
1: Sí.
2: I jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Planolas, coño.
1: Hòstia, claro, Xavi Roura, joder.
2: Aquest dijous per dinar. M'acaba d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canalies perquè em segueix la gent.
1: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
2: Ho estem valorant, ho estem valorant.
1: No, és que
23: però què
1: valorant.
23: Dius?
1: Sí.
2: Valorant,
1: sí.
2: Ho estem valorant.
23: Però on s'has vist, això?
1: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
23: Home, però això sap tothom.
2: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
1: Quants seguidors t'han seguit?
2: No ho sé, 500.
1: 500, imagina't. 500?
23: 500.
2: Sí. El telèfon de la Sara.
1: És quina tonteria que portem, de veritat.
23: Cinc-cells.
2: Manu.
23: Ara.
2: Sara.
23: El quadre.
2: Sara.
24: Hola.
2: Com estàs, Sara?
24: Bon dia.
2: Bon dia.
23: Bon dia.
24: Bon dia. Xiripiti.
1: Olé. Sara, que truquem de la part del papi i la mama, que el 7 de... El febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflowers!
24: Gràcies!

0: meravella de versió que acaba de fer Manu Gessi en directe. Sara, t'enviem un petonàs des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Vic.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Manu. Adéu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 18 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Èxit de participació i de públic a la cinquena edició del Calafell Fire Festival d'aquest dissabte, celebrat al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van dur a terme moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. Sis detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi ha Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La gossa sorda presenta Cunit als concerts de la gira. Serà del 22 i el 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta-porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions a la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros del curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'enguany, es distribuiran en format digital. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte, 23 de maig, en territori reusenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell va aprovar el passat dilluns la licitació de les obres del pas soterrani de la via del ferrocarril que unirà el carrer Baixador i el carrer Rin. Les obres tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i començaran abans de que acabi l'any 2026. El projecte ja va ser exposat al públic i compta amb el permís d'ADIF per poder materialitzar-se. El pas soterrani articularà l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya passant pel carrer Baixador i enllaçant el carrer Rin. El pas permetrà lligar els equipaments principals del nucli de Segur, com les dependències municipals, l'estació del ferrocarril i també el port. Però també articularà l'eix comercial principal de Segur de Calafell, unint l'Avinguda Catalunya amb el carrer Rin, que havia quedat tallat al desaparèixer el pas a nivell de la via del ferrocarril, que havia hagut en aquest punt. De fet, doncs, el pas soterrani serà exclusiu per a vianants i compartit amb ciclistes. Es tracta d'un pas ample que tindrà dues rampes lineals en els dos extrems, facilitant l'accessibilitat dels vianants i sense barreres arquitectòniques. Aquest pas tindrà la mateixa importància per Segur que té el pas al carrer Sant Pere, al barri de la platja de Calafell. De fet, doncs, hi ha moltes fotografies on es pot veure l'antic pas a nivell a través de les xarxes socials de l'any 1969, cedides per la família Freixinet. De fet, en aquestes fotografies es pot veure el pas d'una prova ciclista travessant la via del ferrocarril. En elles també es veuen les barreres que prohibien el pas de vehicles quan circulaven els trens.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Parc de la Sínia va acollir durant el passat dissabte la cinquena edició del Calafell Airfry Festival. Es tracta d'una jornada festiva anual organitzada per l'entitat Espurna, el Drac de Calafell, amb moltes activitats culturals, tallers infantils, concerts en directe, una cercavila i un ambient molt familiar. També s'ha pogut gaudir d'una cercavila per diferents carrers del nucli de la platja, amb inici i final al Parc de la Sínia. El Moisés Romero és el president de l'entitat Espurna. Ens feia una valoració molt positiva de la jornada.
3: Poner en valor la cultura popular, lo que es el bestiari festiu de Catalunya. Muchísimas bestias vienen de diferentes zonas del territorio y de muy lejos, como Artesa de Lleida, como bueno, muchísimos sitios que normalmente suelen venir bestias de la zona. Pero normalmente las más representativas últimamente en los festivales que estamos haciendo son más de otros territorios. Bueno, las talleres este año la verdad que han sido un éxito, muchísimos niños ahora mismo están a tope, que a las 7 más o menos aproximadamente tendríamos que cerrar talleres para empezar el cercavila, porque son las mismas personas de la colla que lo organizamos, y la verdad que muy bien, el taller de fango con mucho tirón, el de mazas, bueno, todo en general súper.
0: No oblidem que aquesta és una festa on el foc i el bestiari cultural són els protagonistes, amb la participació de 6 colles provinents de diferents parts del país amb un concurs d'enceses. Per això, en fer-se de nit, el foc va ser el protagonista amb el quart concurs d'enceses, amb la participació de 6 bèsties d'arreu del territori, les colles de Diables de Calafell i Cunit, i on el públic va poder escollir la millor encesa a través d'un codi QR.
3: Y el escenario grande que está en el centro de la plaza es en concreto para el festival que empieza a las 9 de la noche todos los años.
4: ¿Hay música en directo también?
3: Música en directo, tenemos un speaker que viene de Lleida, el Jordi Granell, que es un crack, técnico de sonido, técnico de máquinas de fuego, bueno, lo que es un show de bestiari festiu dentro de un espectáculo, vamos a decir. No te voy a decir teatral porque no es así, pero dentro de un super show.
0: Durant la tarda es va fer una mostra d'entitats amb la participació, entre d'altres, de la Unió Artística de Calafell. Varen parlar amb l'Andrea García.
5: Doncs hem vingut convidades per l'entitat, per fer també una mostra d'entitats del poble i doncs, per fer una miqueta de companyia i de fer doncs, una mica d'unió. I venim al Ball de Gitanes, venim al Ball de Bastons infantil i al Ball de Bastons, i també venim a l'esbart infantil a ballar, que enguany, bueno, l'any passat va començar a arrencar i ara ja doncs, està més posat. Farem una petita demostració, si hi ha alguns balls que hem anat preparant i també una mica per escalfar per festes majors també. Sí, hem participat justament l'any anterior i vam venir també i vam passar una bona jornadeta aquí. Doncs jo crec que és molt positiu i que fa poble i cada cop, bueno, avui m'estic sorprenent perquè encara veig més gent que l'any passat i això penso que és un bon senyal.
0: També l'entitat La Bota de Calafell hi va participar amb els seus gegantons. Ens ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio el Ricard Gutiérrez, que n'és el president de l'entitat.
6: Bueno, pues aquest any participo per primer cop amb els nostres gegantons. Farem una actuació de dos o tres balls i res, ja ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem. Per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors. Així que, bueno, serà una prèvia, la veritat. L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mare de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible. I aquest any pues, sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
0: Ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada el passat dissabte i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell han dut a terme un dispositiu policial al Vendrell i també a Calafell. Es va fer conjuntament amb efectius de policies locals del Vendrell i Calafell i també la Policia Nacional en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit per localitzar i retirar armes blanques. En aquest operatiu de protecció de la seguretat ciutadana s'hi va afegir també el Servei de seguretat privada de les estacions de tren del Baix Penedès. Els agents amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, ARRO, es van desplegar entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit en diferents punts i van identificar un total de 92 persones, les quals sumaven fins a 184 antecedents policials. Finalment es va acabar detenint 5 persones amb edats compreses entre els 30 i els 54 anys per diversos delictes. A 3 dels detinguts els hi constaven ordres vigents de detenció, mentre que a 2 més se'ls hi atribueix un delicte de tràfic de drogues, atès que duien o estaven venent substàncies estupefaents. De la seva banda, la Policia Nacional va fer un detingut per infringir la llei d'estrangeria. El dispositiu va incidir especialment en la tinença d'armes blanques i 3 de les 22 actes tramitades corresponien a aquests fets. La majoria de les denúncies administratives, un total de 16, corresponen a possessió de substàncies estupefaents. D'altra banda, en destaquen 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat i tolerància per part del propietari d'un establiment pel que fa al consum de drogues. En matèria de trànsit, cal remarcar una alcoholèmia positiva penal per part d'un conductor que va donar 1,10 mil·lígrams per litre d'aire expirat, així com 6 denúncies per manca de la ITB. Finalment, es va denunciar una persona per circular sense fer ús del cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense disposar de permís. L'operatiu policial, emmarcat en el si del Pla de Gacampai, es planifica amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns i veïnes de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i també administratives.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell està desplegant aquest 2026 els nous sistemes de recollida selectiva de residus. Ha optat per un model mix, amb zones on es fa la recollida porta a porta, sobretot on proliferen habitatges unifamiliars, i altres on hi ha contenidors intel·ligents, com el barri marítim, amb predominança de blocs de pisos. Un cop ja s'ha fet el desplegament, els nuclis com el Romaní, Bonavista, el Puig, la Muntanyeta, Sant Salvador o Comarruga, des de l'Ajuntament del Vendrell indiquen que estan oberts a introduir millor per ajustar el servei de recollida. Durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar l'inici del repartiment del material al tancat, l'alcalde del Vendrell ha avançat que un dels problemes que han detectat és quan hi ha algun bloc de pisos en zones on es fa la recollida porta a porta, perquè la majoria dels habitatges són unifamiliars. Per aquests casos s'està treballant des de l'Ajuntament del Vendrell amb els veïns i veïnes per poder fer la recollida amb contenidors comunitaris. Diuen que s'aquí estan estudiant alternatives si no acaba de funcionar amb total normalitat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I la Gossa Sorda ha presentat a Cuny tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions a Catalunya. De fet, doncs, s'ha puntualitzat i la banda ha anunciat el cartell complet dels 2 dies amb la participació de DJ Trapella, Esben Lana i Hijas de la Cúmbia, també de Testarudes. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després. De fet, per part de l'Ajuntament de Cunit s'ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda. Ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. D'altra banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica de grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les 2 jornades. Hi haurà activitats tant divendres com dissabte. Estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. La banda, segons explicat, volia comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les 2 nits. Per tant, doncs, hi haurà aquestes activitats tant el dia 22 com el 23 de maig al municipi de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: El govern ha aprovat la quarta edició del Val Escolar. Tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats al curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és la distribució del val. Serà digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Les famílies podran gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Tot i això, les famílies poden cedir un o els dos vals al centre educatiu, que també els haurà de gastar en la compra conjunta de material escolar. Tant les famílies com els centres només podran bescanviar els vals als establiments comercials adherits a la campanya, que en cada edició han estat més de 2.000 comerços. La voluntat del govern amb aquesta mesura és pal·liar l'impacte de l'increment del cost de la vida sobre les famílies, en un moment en què han de fer front a una despesa molt elevada, com és l'inici de curs, i s'ha destinat la mateixa dotació econòmica que el curs passat, 50 milions d'euros. El curs passat l'ajuda va arribar a més de 700.000 alumnes amb el 90% dels vals bescanviats, un èxit que ha impulsat a renovar la iniciativa per quart any consecutiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Espanya va sumar 39 donants d'òrgans en 48 hores entre el 24 i el 25 de març i 75 trasplantaments, assolint així un nou rècord. Segons dades de l'Organització Nacional de Transplantaments, 34 famílies van dir sí a la donació d'òrgans i 5 persones més van donar un òrgan en vida. Van ser 46 hospitals de 10 comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, els involucrats en aquest nou rècord. Dels 75 trasplantaments, 49 van ser renals, 14 hepàtics, 8 pulmonars, 2 cardíacs i un de pàncreas ronyó. Les comunitats implicades en l'activitat de donació i trasplantament van ser Andalusia, Aragó, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Galícia, Madrid i Múrcia. Per al transport d'òrgans i equips de trasplantament va ser necessària la mobilització de 5 avions privats. Entre els trasplantats hi havia 4 pacients inclosos al Pla Nacional d'Accés al Transplantament de Pacients Hiperimmunitzats, que són persones amb grans dificultats per al trasplantament per les seves característiques immunològiques. El Ministeri de Sanitat ha explicat que aquest pic de l'activitat de trasplantaments d'òrgans només és comparable amb un rècord anterior registrat a l'abril de 2024, quan es van fer 48 trasplantaments en només 24 hores de 19 donants morts. En el conjunt del 2025 es van fer a Espanya 6.334 trasplantaments d'òrgans, que equivalen a 129 per milió d'habitants. Això va ser possible gràcies a les 2.500 persones que van donar els seus òrgans després de morir, el que situa la taxa de donació en 51,9 donants per un milió de la població. 408 persones que van donar un òrgan en vida. Espanya manté el lideratge mundial en donació d'òrgans des de fa més de 3 dècades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Una notícia més d'àmbit general. Els agents rurals han començat aquest divendres una gira de presentació del nou Pla Estratègic 2026-2030 del COS, que el govern va aprovar a principis de març. A banda de duplicar els efectius, es passarà dels 675 agents actuals als 1.300. El pla també preveu ampliar la cobertura horària dels agents a la franja nocturna. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Defensa que el pla posa el cos on es mereix.
7: Però penseu que estem parlant d'un repte majúscul que es concreta amb l'estratègia del pla estratègic i que ens permetrà, entre moltes raons, posar el cos on mereix davant de la gestió tan important que fa de les qüestions vinculades amb la biodiversitat, la natura, la protecció, la investigació vinculada als incendis forestals, que aquí doncs, el cos d'agents rurals en la darrera modificació que es va fer a la Junta de Seguretat juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra guanya competències en aquest sentit.
0: D'altra banda, la directora dels agents rurals, Elisenda Pérez, diu que el pla preveu ampliar horaris i fer serveis nocturns.
8: Nosaltres el que hem fet és fer un estudi de les necessitats que tenim del cos, i el que estem veient és que evidentment ara mateix el cos no té aquest horari nocturn. Amb aquest pla estratègic el que fem és recollir les necessitats que ens diu el territori, i evidentment una de les necessitats que tenim és poder ampliar aquest horari. Això va directament relacionat amb un acord de condicions amb el qual s'haurà de negociar amb els sindicats, però evidentment doncs, el cos d'agents rurals com a tercer cos operatiu de Catalunya el que volem és que s'assembli doncs, a la societat actual, i per tant doncs, haurem de fer doncs, aquesta ampliació i poder tenir com més horari per poder cobrir totes les incidències que tenim, que cada cop doncs, són més.
1: L'informatiu. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La campanya d'estiu d'aquest 2026 deixarà més de 14.000 contractes a la demarcació de Tarragona, segons previsions de Randstad. La temporada turística i l'augment d'activitat dels sectors vinculats a l'hostaleria, el comerç i l'oci tornaran a convertir les comarques tarragonines en un dels principals motors de l'ocupació estacional a Catalunya. En concret, Tarragona registrarà 14.345 contractes durant els mesos d'estiu, una xifra que representa un increment del 10,6% respecte a l'any passat. La demarcació de Tarragona se situarà així com la tercera província catalana amb més volum de contractació, només per darrere de Barcelona i Girona. A nivell català es preveu que aquest estiu es formalitzin més de 121.300 contractes, més que el 2025. Catalunya serà la segona comunitat autònoma a més contractacions de tot l'Estat, només superada per Andalusia i per davant de Madrid. Barcelona concentrarà el gruix de les noves incorporacions, mentre que Girona arribarà als 18.390. Els sectors relacionats amb el turisme i la restauració continuaran liderant les contractacions durant la campanya estival. A escala estatal, gairebé la meitat dels nous contractes es concentraran a l'hostaleria i la restauració, seguits del transport i la logística, el comerç i les activitats d'oci i entreteniment. Entre els perfils més demandats hi haurà cambrers, cuiners, dependents, mossos de magatzem, repartidors i recepcionistes, així com personal vinculat a festivals, activitats turístiques i esdeveniments d'estiu. Les empreses també valoraran cada vegada més habilitats com la flexibilitat, la capacitat d'adaptació, el treball en equip i competències digitals bàsiques, especialment en sectors amb alta rotació i incorporació immediata de personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas endavant amb tota la informació esportiva.
2: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt reusenc es va fer gran a la pista calafellenca, marcant un total de 4 gols a la primera part. A la segona meitat, el Reus va mantenir el seu ritme, pujant el marcador fins al 8. Triplet de Joan Salvat i Martí Casas i 2 gols més, obra de Diego Rojas i Guillem Jansà. L'únic gol a favor dels calafellencs el va anotar Aleix Marimon al minut 36, amb motiu d'un penal. L'entrenador del Calafell a Menorquina, Guillem Cabestany, destaca en primer lloc el recolzament de l'afició als estrellats, que no van deixar d'animar el seu equip en cap moment. També destaca el joc per part del Reus, que va brillar el Joan Ortoll, no només en la part ofensiva, sinó també en defensa. L'escoltem.
9: Mira, diverses valoracions. En primer lloc, felicitar el millor dia des que estic a Calafell, a la penya dels Estrellats, per estar animant l'equip en la pitjor situació dins d'un partit des de que estic aquí. Per tant, avui sí que es pot dir en majúscules que són els millors. En segon lloc, felicitar el Reus perquè ha fet un partidàs, han estat super efectius. El Reus és un equip que controla molt bé el tempo del joc. I en tercer lloc, penso que, encara que sembli una animalada, hem fet uns 15-20 primers minuts de partit de lo millor de la temporada. L'equip ha entrenat fantàstic aquesta setmana. Estàvem amb una sensació molt bona abans de començar el partit, inclús quan ens han marcat el primer, quan ens han marcat el segon. Però, evidentment, que l'efectivitat del Reus i el bon partit que ha fet el Reus ens ha acabat destrossant. I per primer cop, crec, des de que som entrenador del Calafell, hem patit a la pista, hem perdut el control emocional del joc, i és en part pel marcador que hi havia, pels nostres errors i pel supermèrit del Reus. El Reus és un equip madur, més veterà que nosaltres som un equip més jove, més inexpert, estan més acostumats a jugar aquest tipus de partits, nosaltres ens estem intentant acostumar i saber competir, però avui han estat millors que nosaltres. Per tant, felicitar-los i...
2: El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc. Si no guanya o empata, no tindrà la possibilitat de classificar-se per jugar a les semifinals.
9: I dissabte que ve, el millor de tot és que això és un 1-0, no és un 8-1, sinó que és un 1-0 i per tant no hem d'anar a Reus a remuntar el gol a baràs, sinó que hem d'anar a fer un molt bon partit, complicadíssim guanyar Reus, fer un bon partit i a veure si podem, ni que sigui empatar, per anar a la pròrroga i als penals i intentar tornar el dimarts, que els jugadors del Calafell es mereixen, penso, humilment, la confiança i el respecte per tot el que han fet durant tota la temporada. Per tant, vull ser optimista de cara al segon partit. Dissabte que ve tornarem amb la millor motivació, voluntat i concentració per fer un bon partit i passi el que passi durant el partit, encara amb un tipus d'arbitratge que no entén ningú, que és impossible que els jugadors sàpiguen què està passant a la pista, no s'entén res. És molt complicat, si ells diuen que és el que els hi manen, però no tots els arbitratges són com el tipus d'arbitratge d'avui. Que no dic que ens hagin perjudicat, dic que és molt estrany pels dos equips. Per moments piten minicontactes, de cop i volta faltes més greus no les piten, és caòtic. Però bé, si ens toca un arbitratge, un tipus d'arbitratge així, intentarem estar més tranquils i no cometre tants errors, perquè també ha ajudat a que perdéssim encara més el control. Però el Reus no ho ha fet. Jo penso que la paraula és caòtic, que decideixen que el mínim contacte... Bé, això ve de la Copa, que resulta que els hi van dir que havien de ser molt més estrictes, però la Copa va ser bastant així. I després de la Copa ja hem tornat, depèn quin partit sí, depèn quina parella sí, depèn quina parella no, i llavors és un lío important i costa entendre-ho, i costa entendre quan són rigorosos amb les protestes, quan no, quan deixen que hi hagi gent dret a la banqueta i quan no, i el jugador es perd. Bé, és part del joc, hem de saber interpretar-ho i estar més tranquils, perquè ara sí, que a Reus no tenim xarxa, per tant, si cometem aquest error una altra vegada, se'ns acabarà la temporada dissabte que ve i la intenció és que no s'acabi.
2: Recordem, el segon partit de l'eliminatòria tindrà lloc aquest proper dissabte 23 de maig a les 9 de la nit al Palau d'Esports del Reus Deportiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Calafell i de proximitat, la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Calafell Ràdio. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos de curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici i final del dia i més aviat de mitja hora al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró a la tarda.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Comencem setmana. Avui és dilluns, 18 de maig. Com sempre, a aquesta hora repassem les portades dels diaris. Comencem amb La Vanguardia. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Més titulars a La Vanguardia. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola al Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant del virus implicada. El periòdico també parla de les eleccions autonòmiques a Andalusia. Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. El PP es queda a 2 escons de poder governar en solitari i dependrà d'un Vox estancat. El PSOE obté el pitjor resultat de la seva història i Endavant Andalusia dona la sorpresa. Al Punt Avui, menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. El rotatiu ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. També en portada parla de les eleccions d'Andalusia. Diu que Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. 20 minutos. El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia. Vox puja i el PSOE s'enfonsa. Anem ara amb les portades dels diaris esportius al Mundo Deportivo. Deixa petjada. Lewandowski s'ha acomiadat entre llàgrimes d'un Spotify Camp Nou que li ha rendit un sentit homenatge. Rafinha amb doblet i Cancelo firmen la històrica Lliga Perfecta a casa amb 19 triomfs de 19. El resultat del partit d'ahir diumenge entre el Barça i el Betis ha estat 3-1. I el diari Esport també parla de Lewandowski, titula que és llegenda. El Barça s'acomiada del crac polac amb una victòria que certifica la temporada perfecta dels Blaugrana a casa. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dilluns. Però ja sabeu, si ho preferiu, us podeu seguir quedant aquí en directe en el 107.9 de la FM. També ens podeu escoltar online a calafell.tv. T'expliquem els titulars més destacats del dia. I com no, comencem per l'apartat polític. Setmana clau per als pressupostos. Aquesta setmana arriba carregada de dates clau, reunions i trobades que han d'acabar donant llum verda als primers comptes del govern del Salvador Illa. Eleccions a Andalusia. El PP perd la majoria absoluta i queda en mans de Vox per governar. El PSOE perd 2 escons i baixa dels 30, el seu mínim històric. I Vox i Endavant Andalusia milloren els resultats. Ayuso converteix el seu viatge a Mèxic en un nou camp de batalla. La presidenta madrilenya acusa Sánchez d'orquestrar un boicot durant la seva visita, mentre el PP intenta esquivar la controvèrsia en plena campanya andalusa.

Més titulars polítics. Velarra acusa el PSOE d'alimentar el PP i Vox amb la seva inacció i assegura que la gent té ganes d'esquerres. El PP qualifica els resultats d'Andalusia d'èxit clar i incontestable malgrat la pèrdua de la majoria absoluta. El partit critica que el PSOE celebri el guany de poder de Vox i avisen que l'únic que queda per caure és Sánchez. Sánchez felicita Moreno per la victòria a Andalusia i diu que el PSOE seguirà impulsant els avenços i la política útil. Moreno entoma el mandat de formar govern posant l'accent en la convivència i Vox li reclama prioritat nacional. Feijóo aplaudeix la victòria incontestable de Moreno a Andalusia i assegura que el sanchisme està devastat. Rufián celebra els resultats d'Endavant Andalusia i demana a les esquerres que interpretin i liderin aquest moment.

El ministre de Defensa d'Israel celebra la segona posició a Eurovisió, tot i la campanya de difamació de Sánchez. Espanya i quatre països més van declinar participar al festival per la presència israeliana. Esquerra Republicana de Catalunya pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents, però sense condicionar-ho als pressupostos. I de la política passem a l'àmbit social del dia. Català a la salut. No atendre pacients en la seva llengua pot reduir la precisió del diagnòstic. L'anomenada discordança lingüística s'ha investigat en altres països bilingües i amb llengües minoritàries i minoritzades. Ara s'estudia per primera vegada a Catalunya. L'Ondius arriba avui dilluns a Rotterdam. El creuer arriba amb destí amb 27 persones a bord, 25 membres de la tripulació i dos sanitaris. S'obren les ajudes per rehabilitar habitatges rurals. Les subvencions per facilitar el repoblament de 590 municipis es poden demanar fins al 18 de desembre a l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Mor un submarinista en el rescat dels cossos de 5 bussejadors italians a les Maldives. Un submarinista de l'exèrcit de les Maldives ha mort a l'operatiu de rescat dels cossos dels bussejadors italians, que van fer una immersió en una cova a 60 metres de profunditat. I ja s'ha publicat el calendari escolar 2026-2027, amb les vacances i els festius del curs vinent i dels dos següents. El Departament d'Educació ha unificat el dia d'inici de curs per a tots els ensenyaments els pròxims 3 anys.

titulars destacats que estem repassant des de Calafell Ràdio. Nova setmana de vagues a l'educació. Hi ha protestes territorials convocades per avui dilluns, dimarts i dijous. També hi ha vaga a les llars d'infants el dimecres, quan també hi ha prevista una nova jornada de negociacions amb el Departament d'Educació. Augmenten els batejos de persones adultes. A l'Arquebisbat de Tarragona, en 4 anys, els batejos s'han multiplicat per 5. Trencar aigües al cotxe a tota velocitat o perill davant de l'ascensor. La Ivet i la Sandra van tenir les seves criatures més ràpid del previst, una al replà de l'ascensor i l'altra al cotxe. Són relats de persones que han viscut els parts d'una manera diferent.

Tres policies canadencs detinguts per una agressió sexual en un taxi a Barcelona. Dos dels detinguts que feien turisme a la ciutat estan investigats per agressió sexual i lesions. I tenim més titulars socials que estem repassant des de Calafell Ràdio. Les dones ingressades a Barcelona i Alacant podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu d'antivirus. La sortida està prevista el dissabte 23 de maig i a partir de dilluns ja poden rebre visites de familiars. Barcelona identifica una nova espècie de papallona a la ciutat i arriba a la 50.

Més titulars. Us posem al dia de tot el que passa. Ordeig anuncia que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. El conseller subratlla que es tracta del cinquè mercat global i el tercer asiàtic per al sector català. Igualtat i feminisme va rebre l'any passat 206 denúncies per LGTBI-fòbia, un 30% més que el 2024. A l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, la discriminació més denunciada va ser l'homofòbia.

Aquesta és la sintonia de l'economia. L'alerta dels pagesos. Aquest estiu hi haurà menys peres i seran més cares. Unió de Pagesos avança que una part important de flors no han acabat evolucionant en fruit i demana al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Informa Fènix. Els sectors amb sous baixos empobreixen tothom i Catalunya es dessagna. Un grup d'economistes alerten que cal canviar el model econòmic i qualifiquen d'altament subvencionats els salaris per sota dels 27.500 euros perquè no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics. Més notícies econòmiques. Catalunya supera les 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en servei, un 12% més. La Generalitat invertirà uns 5 milions per formar en intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics. El govern busca que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i diu que la IA no substituirà els empleats. El 72% dels vehicles matriculats el 2026 ja són elèctrics o híbrids, 10 punts més que fa un any. Catalunya lidera l'estat en punts de recàrrega, però el sector lamenta que són lents i no sempre funcionen bé.

Aircro registra 13,6 milions d'euros de pèrdues al primer trimestre d'aquest 2026. La direcció ho atribueix a una demanda persistentment feble, als costos energètics i a la competència extracomunitària. L'Incasòl confirma la compra de 1.094 habitatges a Immocaixa per a gairebé 90 milions. L'operació amplia en 30 pisos l'acord anunciat per la Generalitat a finals del 2025. Treballadors de Nestlé, de Reus i Girona es concentren en contra de l'ERO que afectarà 178 empleats a Catalunya. Comissions Obreres creu que els acomiadaments no estan justificats i demana prejubilar els majors de 60 anys. Adif inverteix 7 milions per millorar la fiabilitat de l'alta velocitat entre Madrid, Barcelona i la frontera francesa. El contracte s'adreça als trams dependents de les bases de manteniment de Montagut i Vilafranca del Penedès. Catalunya, País Valencià, Balears, Andalusia i Múrcia reclamen a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera. Denuncien que la regulació equipara la flota artesanal a la industrial i li imposa obligacions desproporcionades. Catalunya té un model econòmic insostenible que aboca la població a un empobriment continuat, segons un informe.

Els sectors amb salaris més baixos no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a la xarxa de trens de Rodalies entre el 27 de maig i el 5 de juny. Els treballadors reclamen increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris.

La compravenda d'habitatges a Catalunya baixa un 8,4% interanual al febrer i el preu mitjà continua a l'alça. Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició de pisos o cases es manté estable, amb un lleuger augment de l'1,5%. La MAT entre a Aragó i Tarragona reobre el conflicte territorial i la reprovació del model energètic. Institucions, pagesos i entitats rebutgen una nova cicatriu de ferro, mentre Red Eléctrica promet consens.

Moment de donar un cop d'ull als titulars internacionals. Molt bon dia. Creixen un 80% les execucions per pena de mort el 2025, la xifra més alta dels últims 45 anys. Un informe d'Amnistia Internacional registra 2.700 morts a nivell global, sense comptar les sentències de la Xina, el país que més n'aplica i del qual no es tenen dades oficials. Descobreixen una fossa clandestina a Jalisco amb 60 bosses amb restes humanes. Oficialment hi ha 133.000 persones desaparegudes pel crim organitzat a Mèxic i el col·lectiu de les Mares Buscadores reclamen l'atenció de l'Estat a un mes del Mundial de Futbol que es farà al país. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, declara l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola al Congo i Uganda. Alerta del risc de propagació internacional. Es demana coordinació urgent per frenar l'expansió d'una varietat que ja hauria provocat una vuitantena de morts. Almenys 4 morts a Rússia per l'atac més gran d'Ucraïna en un any, amb mig miler de drons. Volodymyr Zelensky diu que és una resposta completament justificada a la continuació de la guerra per part de Rússia i dels atacs contra la població ucraniesa. Troben morta la balena Timi davant d'una illa danesa, 15 dies després de ser rescatada a Alemanya. La balena geperuda s'hauria tornat a desviar de la ruta cap a l'Àrtic perquè el cos ha aparegut a l'estret, la porta d'entrada del mar Bàltic. Un conductor atropella una desena de vianants i n'apunyala un altre a Mòdena, a Itàlia. L'home que ha acabat detingut ha encastat el vehicle contra un aparador i ha estat reduït per diversos vianants fins que ha arribat la policia. Trump assegura que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. Les retallades de Trump a l'ajuda humanitària augmenten els conflictes a l'Àfrica. El desmantellament de la USAID ha provocat més violència als països africans que rebien fons i cooperació dels Estats Units. Israel mata un líder de Hamas en un nou atac a Gaza malgrat l'alto al foc vigent. Tel Aviv considerada el successor de Mohammed i actual líder de Hamas. Els Emirats Àrabs acceleren la construcció d'un nou oleoducte per dependre menys d'Hormuz. Preveuen enllestir-lo en un any, travessarà tot el país i permetrà moure 3 milions de barrils al dia fins al Golf d'Oman.

Som-hi amb els titulars culturals. Gerard Quintana diu: els Sopa érem cinc caràcters forts, convivint com una família. El cantant de la banda gironina Sopa de Cabra repassa a col·lapse els 40 anys del grup a partir dels conflictes, les tensions i els vincles que els han mantingut units malgrat tot. Grecotecno, el fenomen que ha fascinat el Museu Nacional d'Art de Catalunya en una nit dels museus de rècord. El Museu Nacional va arribar als 17.000 visitants en una sola nit, amb l'actuació estel·lar de Grecotecno a la Sala Oval. Bulgària guanya Eurovisió per sorpresa en una edició marcada pel boicot a Israel, que queda segon. Àustria, l'anfitriona, queda penúltima, per davant del Regne Unit, que només aconsegueix un vot. Per tant, Bulgària està la guanyadora de la 70a edició d'Eurovisió. El curiós periple del canó que Clint Eastwood va utilitzar, el bo, el lleig i el dolent. El director va aconseguir peces d'artilleria reals de la Guerra Carlina per donar el màxim realisme a la batalla.

aplicació nascuda per gestionar les colles castelleres s'estén entre altres col·lectius de cultura popular. Aleta té 5.000 usuaris i permet organitzar el dia a dia de les entitats amb desplaçaments, material i subvencions. El 30è concurs de castells i la temporada audiovisual castellera escalfen motors, preparen noves sèries i documentals. La temporada regular que s'inicia el 24 de juny comptarà amb una quarantena de retransmissions de diades castelleres. Rècord de 9.000 visitants a l'11a edició de la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona. La 30a Fira Trapezi de Reus abaixa el taló amb 45.000 visitants i una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. Comença el compte enrere oficial per la Patum amb un ple que posa en valor totes les persones que fan possible la festa. Els dies forts de la celebració berguedana, declarada Patrimoni de la Humanitat, seran del 2 al 7 de juny. La nit dels museus suma uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants, un 8,7% més. Pere Carbonell guanya el Premi Literari Vila d'Escó amb la novel·la Bombolles de Xampany. Milers de persones omplen el fòrum en l'aniversari musical d'Estrella Damm. Oques Grasses, Love of Lesbian, Moussaka i The Tietz, entre molts altres protagonistes de l'esdeveniment. La 59a edició del Festival de Sitges homenatjarà Brian De Palma pels 50 anys del clàssic de terror Carrie. I ara els esports. El Barça celebra la temporada perfecta a casa en el comiat de Lewandowski al partit d'ahir diumenge 3-1. El davanter polonès s'ha acomiadat del Camp Nou amb tots els honors després de la victòria blaugrana contra el Betis amb gols de Rafinha i Cancelo. El Girona cau al Metropolitano 1-0 i s'ho jugarà tot contra l'Elx. Els gironins tenen ocasions en la primera part, però han trobat a faltar pólvora en atac. Jugaran el seu futur a l'última jornada a Montilivi, on només val la victòria. D'altra banda, l'Espanyol assalta el Sadar i segella la permanència a primera amb un gol a dos. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades decisives donen als de Manolo González una victòria d'or davant un Osasuna que ha quedat molt tocat. En bàsquet, Xavi Pascual marxarà a Dubai a final de temporada. El tècnic va arribar el mes de novembre per substituir Joan Peñarroya. Àlex Márquez es trenca la clavícula en un esgarrifós accident al MotoGP de Catalunya. El pilot serà operat a l'Hospital Universitari General de Catalunya, on ha estat traslladat després de l'accident. I Digi Antonio s'imposa en el caos a Montmeló. Una esgarrifosa caiguda d'Àlex Márquez ha provocat la primera bandera vermella de la prova, que ha acabat amb la victòria de Digi Antonio. Pocs minuts ens separen de les 9 del matí. Anem amb l'efemèride musical del dia. 51 anys compleix avui Jack Jackson. Surfista, músic, cantautor i cineasta amb base a Hawaii, on també ha fundat un segell discogràfic i una productora de documentals. Us deixem amb un dels seus temes musicals. Que tingueu un molt bon dilluns.

0: Matí, bon dia, bona hora, família. Som a dilluns, iniciant setmana també des de Calafell Ràdio, calafell.tv i també des d'aquest programa que engeguem ara mateix, el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, que combina l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música i tot això al llarg de 4 hores. A través de l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online habitual. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes de Best Moments, d'11 a 1. Doncs vinga, gràcies per estar a l'altre costat. Dilluns, dia 18 de maig de 2026. Que us quedeu aquí amb nosaltres. Engeguem, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest dilluns. També les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els dilluns tenim l'actualitat, l'espai a partir de 9:45 del matí. Avui us parlarem de la celebració aquest passat dissabte de la 5a edició del Calafell Fire Festival. A les 10 del matí arriba Isabel Gámez amb Altres Ulls, l'espai d'opinió, la mirada Calafell. Aquesta setmana amb el capítol titulat Una visita molt profitosa. Tindrem també l'espai de vida saludable. Avui us parlarem de l'adolescència amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. A partir de 10:45, ofertes laborals, ofertes de formació, l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Amb això arribarem a les 11 del matí, ens actualitzarem amb el temps d'en Josep Miró i tot seguit amb la Núria Martínez engegarem nova edició de l'espai Espècies i Paisatges de Calafell. Tindrem l'espai de salut amb la Lourdes Alonso. I en el tram final del programa, a partir de les 12 i fins la 1, tindrem consells, música, però també l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, al nostre municipi. Doncs vinga, tot a punt, el Calafell Matí de Calafell Ràdio fins la 1. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs avui som a dilluns, dia 18 de maig de 2026. Un dia en què se celebra el Dia Internacional dels Museus, una jornada destinada a conscienciar sobre la importància dels museus com a espais d'intercanvi cultural i de la preservació del patrimoni. Una iniciativa que va ser creada l'any 1977 per iniciativa del International Council of Museums. Els museus són institucions sense ànim de lucre que actuen com a guardianes del patrimoni cultural de la humanitat. I en aquesta jornada, en aquest dia, doncs, es celebra una oportunitat per visitar-los i reconèixer la seva tasca educativa i social. En molts casos, aquesta celebració d'avui, el Dia Internacional dels Museus, ha passat el cap de setmana anterior amb jornades de portes obertes. I en aquest 18 de maig també se celebra el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes, una jornada dedicada a destacar la importància de les plantes i de la seva investigació per la conservació del medi ambient. Una efemèride aquesta creada l'any 2012 per iniciativa del European Plant Science Organization, que busca conscienciar sobre el paper essencial de les plantes en els àmbits de l'agricultura, la producció sostenible d'aliments, la silvicultura i també l'horticultura. Una celebració que compta amb el suport dels centres de recerca, universitats, empreses i jardins botànics d'arreu del món. Així doncs, avui se celebra el Dia Internacional dels Museus i també el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. I com sempre, en aquest espai, per engegar el programa, després de les dades, les celebracions del dia, tenim efemèrides musicals. Amb el guió, la preparació de l'estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz, us expliquem que avui la cantant Martica celebra el seu aniversari, celebra 57 anys. Va néixer el 18 de maig del 1969, cantant de música pop, coneguda principalment pel seu gran èxit, Toy Soldiers. Va tenir popularitat en els anys 80, començaments dels 90, però amb una carrera poc destacada en moments després. Doncs avui celebrem l'aniversari de la Martica i escoltem aquest Toy Soldiers.

Podríem dir que aquest va ser el seu One Hit Wonder, que va triomfar arreu del món, també aquí a casa nostra, i jo la recordo amb molt carinyo, aquesta cançó, eh? Martica, que avui està d'aniversari, i per això forma part de les nostres efemèrides musicals. I aquest és Jack Johnson, artista estatunidenc de música pop i de folk acústic, que va néixer un dia com avui, però del 1975. Molt popular internacionalment per les seves cançons relaxades, d'aquest estil suau que estem escoltant. Avui Jack Johnson compleix 51 anys.

I també tenim l'aniversari, la celebració del George Strait. Va néixer el 18 de maig del 1952 i agenda de la música country. És considerat un dels artistes més venuts o més comprats, també podríem dir, o influents de la història de la música, un gènere molt popular en els Estats Units, i aquesta, doncs, la figura del George Strait és figura clau de la música nord-americana. George Strait avui fa 74 anys.

avui tenim una efemèride doble que tancarà aquest espai de celebracions musicals, perquè el 4 de maig, perdó, el 18 de maig, com avui, coincideixen dues efemèrides molt especials dins de la música europea. Són els aniversaris de la Sandra i del Michael Cretu. Curiosament, tots dos comparteixen el mateix dia de naixement, tot i que amb 5 anys de diferència. Sandra, l'artista, va néixer el 1962 a Alemanya, i Michael Cretu, a Bucarest, ho va fer 5 anys abans, en el 1957. Sandra, l'artista, la cantant, es va convertir en una de les grans icòniques de la música europea en els anys 80 gràcies a cançons com Maria Magdalena, In the Head of the Night o Hiroshima. La seva veu sensual i elegant va marcar una època, especialment a Alemanya, França, Espanya i Europa de l'Est. I al darrere de tot el projecte, d'aquell èxit de Sandra, està Michael Cretu, compositor i productor amb formació clàssica, que va escriure i produir molts dels grans èxits de Sandra. La relació artística va acabar convertint-se també en una història d'amor, que es van casar l'any 1988 i van tenir dos fills. Junts van crear una de les aventures musicals més influents dels anys 90. També van... El projecte va encapçalar el projecte Enigma amb barreges de música electrònica, sons ambientals i cants gregorians. Enigma va revolucionar el panorama musical amb peces com Sadness o Return of Innocent to Innocence. Sandra també hi va posar veu en diversos treballs del projecte. Doncs malgrat que van estar molts anys casats i col·laborant i treballant junts, Sandra i Michael Cretu doncs es van separar. Avui la Sandra fa 64 anys i el Michael Cretu fa 69. I anem a recordar una de les cançons dels 80 amb Sandra. Aquesta cançó es titula In the Head of the Night. Amb això comencem el Calafell Matí d'aquest dilluns. Bon dia, bona hora.

0: amb Ferran Boquer.
1: Hem arribat a les 9 i 14 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, anem per la meteorologia, l'estat del temps i la previsió que en fa Josep Miró per aquest inici de setmana. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos de curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda, preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici final del dia i més aviat de mitja hora al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, amb una mica de maró a la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'estany de Calafell, tenim el cel amb presència de núvols, núvols que entenyinen aquest sol. I, a més, ara la temperatura ambient és de 16 graus centígrads. Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat d'aquest dilluns i de les últimes hores que recullen els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com a la secció Costa. Parlen d'inversió, de l'absència de restes arqueològiques que facilita a Calafell un hotel de 450 habitacions i de 5 estrelles. S'han fet comprovacions a l'entorn de la històrica discoteca Louis Vega i no s'hi ha trobat res. En els darrers dies s'han dut a terme cales arqueològiques a l'entorn de l'antiga discoteca Louis Vega de Calafell, en una zona annexa on hi havia l'aparcament de la discoteca i hi ha prevista una intervenció urbanística per construir-hi un hotel i un centre de convencions. Tot i que el complex hoteler no està previst a l'entorn immediat de la discoteca, aquest espai també s'adequarà i per llei s'ha de comprovar que al subsol no hi hagi restes arqueològiques, ja que al costat de la finca hi ha la ciutadella ibèrica. Són una quarantena de rases les que s'han obert a l'entorn de l'antiga discoteca, ara en ruïnes, però catalogada i protegida, i fins i tot a l'interior mateix del recinte. La investigació arqueològica ha descartat que hi hagi restes d'interès. Només hi han aparegut roca i restes de construccions modernes. Les rases ja s'han tornat a cobrir i al terreny s'hi podrà fer la intervenció que es consideri adient, vinculada al complex hoteler o a l'ús que finalment es doni a la recordada discoteca. I 2 anys de presó per barallar-se amb el seu company de pis a pedrades i amb un tornavís a Calafell. L'Audiència de Tarragona rebaixa l'acusació inicial a no veure acreditada una temptativa d'homicidi. 2 dels acusats han estat condemnats per lesions i el tercer ha quedat absolt. L'Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat 2 homes a 2 anys de presó per l'agressió ocorreguda el desembre del 2019 a Calafell, un episodi en què va deixar un home ferit al cap i a l'esquena després d'una baralla que va acabar desenvolupant-se en ple carrer. Finalment, el tribunal ha descartat que els fets constituïssin una temptativa d'homicidi, tal com sostenia inicialment la Fiscalia, i ha considerat que es tractava d'un delicte de lesions amb instrument perillós. A més, la resolució absolt un tercer acusat en no considerar acreditada la seva participació. La causa es remunta al matí del 29 de desembre del 2019. Segons els fets que l'Audiència considera provats, cap a les 9 del matí es va produir un enfrontament a la Rambla Mossèn Jaume Tovella de Calafell entre diversos homes que convivien en un mateix entorn i la discussió de la qual va derivar-se en una baralla, l'origen concret de la qual no es va poder aclarir durant el procediment. La sentència conclou que durant l'enfrontament, la persona que posteriorment va resultar ferida portava a les mans un tros de vidre acabat en punta i una petita piqueta metàl·lica, mentre que els altres implicats duien un tornavís i pedres. Anem a isdiari.cat. A la seva secció comarcal parlen dels 6 detinguts i de 22 denúncies en un dispositiu policial conjunt contra la multireincidència al Baix Penedès. Durant l'operatiu es van identificar 92 persones que acumulaven un total de 184 antecedents policials. Es tracta d'un operatiu policial conjunt desplegat recentment per la tarda al Vendrell i Calafell, que ha acabat amb 6 persones detingudes i 22 denúncies administratives en el marc del Pla d'Aga, Campai, orientat a combatre la multireincidència i retirar armes blanques de la via pública. Un dispositiu que es va allargar entre les 3 de la tarda i les 9 del vespre va ser liderat pels agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell, amb la col·laboració dels policies locals del Vendrell i Calafell, la Policia Nacional i el Servei de Seguretat Privada de les estacions de tren del Baix Penedès. També hi van participar efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO. Durant l'operatiu es van identificar 92 persones que acumulaven un total de 184 antecedents policials. Pel que fa a les detencions, 5 persones d'entre 30 i 54 anys van ser arrestades per diversos delictes. 3 d'elles tenien ordres vigents de detenció, mentre que 2 més van ser detingudes per un delicte de tràfic de drogues. A aquestes detencions s'hi suma una 6ª actuació per part de la Policia Nacional per infracció de la llei d'estrangeria. En l'àmbit administratiu es van tramitar 22 denúncies, la majoria vinculades a la tinença de substàncies estupefaents. 3 actes van ser per tinença d'armes blanques, mentre que també es van detectar 2 denúncies per desobediència o falta de respecte als agents de l'autoritat i una per tolerància al consum de drogues en un establiment. Pel que fa a la matèria de seguretat viària, aquest dispositiu va detectar una alcoholèmia penal amb el resultat d'1,10 mg per litre d'aire expirat, 6 denúncies per manca d'ITB, 1 per no portar cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense permís. Aquest tipus d'operatiu del Pla d'Aga Campai tenen com objectiu reforçar la seguretat ciutadana, prevenir infraccions i delictes i augmentar la sensació de seguretat entre la població del territori. I acabarem aquest repàs de l'actualitat des de laciutatdelpenedès.cat. Parlen del Vendrell, que prepara la 82a festa de la bicicleta amb novetats pel pas del Tour de França. La celebració del diumenge 31 de maig inclou activitats prèvies i una iniciativa solidària en benefici dels infants amb càncer. Serà el 31 de maig. Es celebrarà la 82a edició de la Festa de la Bicicleta del Vendrell, que aquest any arriba amb diverses novetats vinculades al Tour de França quan passi pel municipi, previst pel 5 de juliol. En el marc dels esdeveniments destacats, que acollirà el Vendrell l'any 2026, s'ha presentat un cartell singular de l'obra de la il·lustradora Gemma Fontanals, una creació artística que recull elements emblemàtics com el reconeixement com a capital de la sardana, els 150 anys del naixement de Pau Casals o el centenari dels nens del Vendrell. Com a part dels preparatius, des del Pla Educatiu d'Entorn s'han programat diverses activitats dirigides als infants. El diari repassa aquestes activitats amb motiu d'aquesta edició de la Festa de la Bicicleta del Vendrell. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Amb això hem arribat a les 9 i 22 minuts al matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Déu-n'hi-do, com ens agrada aquesta cançó, aquesta col·laboració que ja publicaven fa temps enrere. La dic com l'Abraham Mateo i això que es diu, es titula Te Quiero. Doncs amb aquest missatge tan clar, tan directe, amb aquest amor que comparteixen la Vico i l'Abraham Mateo, arribem a les 9 i 25 minuts.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Fem la primera aturada publicitària del matí. Tornem de seguida també amb les notícies del dia en titulars a l'Avanç Informatiu.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Poc més d'un minut, ja arribem al punt de 9:15 del matí. Dilluns, dia 18 de maig de 2026. Aquestes són, en titulars, les notícies més destacades que a partir de 2:15 ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reeditant el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podrà...

0: de dos o tres balls, i res, ens, ja ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem, per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors, així que bueno, serà una prèvia, la veritat.
1: Havíeu participat anteriorment, no en el Fyre Festival, però havíeu col·laborat amb l'Espurna?
0: L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mareu de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible, i aquest any pues, sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
1: Molt bé, doncs que vagi molt bé. Gràcies, Ricard.
0: A vosaltres.
2: També per l'escenari del Calafell Fyre Festival hi va pujar la banda de grelles i timbals de Calafell. El Ferran Cànovas és el president, va atendre els micròfons de Calafell Ràdio.
1: Doncs Ferran, com esteu participant vosaltres en aquest Fyre Festival?
3: Bueno, ja des que va començar aquest festival col·laborem cada any amb el Moisès, i la veritat és que passem una tarda molt entretinguda, plena de gent i molt, molt ambient.
1: De quina manera participeu?
3: Farem dintre d'una estoneta un petit concert aquí a l'escenari, i en acabat sumem a la cercavila i la farem també.
1: I com valores tu la celebració del Fyre Festival, no? De tot aquest ambient de suquinyar aquí al Parc de la Sínia?
3: Bueno, jo li posaria un 10, perquè aquí n'hi ha molta feina a fer i la gent col·labora molt, i és molt important, cada any més. Sí.
1: Molt bé, gràcies, Ferran.
3: Gràcies a vosaltres.
2: La d'aquest dissabte ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada, i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
4: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: Segur que quan estava preparant aquesta cançó ni s'imaginava la repercussió, l'èxit que tindria aquesta peça que es diu Messi, i t'estic parlant de la Lola Young, tot un fenomen musical amb aquesta gran peça, amb aquest gran èxit. Messi, que no és el nom del jugador de futbol, eh? 49 minuts. Estem compartint aquestes primeres hores del matí d'aquest dilluns, dia 18 de maig de 2026. Diuen que el dilluns és el dia que més costa engegar la setmana, que més costa, llevar-se i posar-se en marxa després del cap de setmana pels que poden descansar i tenen aquest temps de desconnexió. Nosaltres intentarem fer-te passar el millor matí possible si estàs connectat, connectada, al 107.9 de l'FM. Això és Calafell Ràdio, el Calafell Matí fins la 1. Anem camí de les 10 del matí, moment que arribarà amb altres ulls, l'espai d'opinió de la Sàbil Gámez amb altres ulls, l'espai d'opinió. També tindrem l'espai Vida Saludable amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Amb això arribarem a 10:45, moment de les ofertes de feina, ofertes de formació amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11, el temps i tot seguit espècies i paisatges de Calafell. A 11:45 arriba la Lourdes Alonso, l'espai de salut, i a l'última hora de programa, música, consells i l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí a Calafell Ràdio.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: Arriba un dels artistes emergents, tota una revelació musical, la de Max Navarro, després de l'Estrella, ha tornat amb nova cançó. Inigualable, així es titula.

0: farà un parell de setmanes, uns dies, va passar per Calafell, el Max Navarro, dintre del Calafell Festival Weekend. Us en recordeu? Amb la cadena Dial, arribava aquí a Calafell, al Parc de la Sínia. Vam tenir, doncs res, una estoneta curteta per saludar-lo, per parlar amb ell, per fer-li una petita entrevista. I és un encant d'home, molt jove, que està començant amb això de la música després de passar per Operación Triunfo. Després de l'èxit sorprenent d'Estrelles, torna amb aquest inigualable. El Max Navarro sonant a Calafell Ràdio. 6 minuts i les 10. Fem una aturada, una pausa. Tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: 3 minuts i arribem a les 10 del matí. En un moment arriba la Sabel Gámez amb altres ulls, però abans tenim una efemèride musical, perquè el 18 de maig del 1999, és a dir, fa 27 anys, es publicava Millennium. Va ser el tercer àlbum dels Backstreet Boys. Vinga, arriba una de les grans cançons d'aquesta boy band.

És a dir, un dia com avui, 18 de maig, però del 1999, es publicava aquesta gran cançó. I Want It That Way, amb Backstreet Boys, la boy band nord-americana. Sempre bo recordar aquesta cançó.

0: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Una visita molt profitosa. Va durar només mitja hora, però va ser d'aquelles mitja hores que deixen empremta. A Calafell, la visita del president de la Generalitat no va ser un simple acte protocolari. Va ser una trobada de treball, d'aquelles que sents que poden canviar el rumb d'un municipi, d'aquelles que poden quedar gravades als carrers i a la gent. L'alcalde, Ramon Ferrer, va aprofitar cada minut per posar sobre la taula allò que realment importa: l'encaix territorial del Baix Penedès, la pressió que suposa la població no empadronada, el finançament dels serveis socials, la necessitat de cuidar el nostre litoral, la urgència d'una nova comissaria, la mobilitat que s'ofega a la C31, la nova centralitat entre Calafell i Segur, la problemàtica de l'habitatge i fins i tot el somni de convertir el bot salvavides en patrimoni immaterial de la humanitat. I el president Illa no només va escoltar, va entendre, va captar, amb aquella mirada de qui coneix el territori i sap què significa governar un municipi, que Calafell té un projecte clar, valent, amb horitzó i que hi posa. Ho va reafirmar quan va visitar el Pla de Barris de Cal Boblavà, un dels millors valorats de Catalunya, i va reconèixer la feina feta i la que encara queda per fer. Aquell dia, entre converses, llibres d'història local i una agulla de xarxes convertida en símbol, es va teixir alguna cosa més que acords. Es va teixir complicitat institucional, confiança i futur. Perquè hi ha visites que són de cortesia i n'hi ha que són de país. I aquesta, per Calafell, va ser d'aquestes últimes. Una visita molt profitosa que ens recorda que el camí cap endavant sempre es veu més clar quan les coses es miren amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: Doncs vinga, comencem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de l'adolescència. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio la Míriam Reventós, és infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola a Calafell. Molt bon dia, Míriam.
2: Bon dia.
1: També està amb nosaltres la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Lídia, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs com dèiem, com anunciàvem, avui parlarem de l'adolescència. Doncs comencem des pel principi, per la base, perquè voleu parlar de l'adolescència, d'aquesta etapa de la vida i d'aquests joves.
2: Doncs volem parlar de l'adolescència per enfocar que l'adolescència l'hauríem de viure com un viatge, no? No com un problema. L'adolescència és una etapa de transformació física, una transformació cerebral inevitable. És aquell moment on es construeix aquell adult que serà, i diem sovint a les famílies que el que necessiten és descobrir-ho per ells mateixos.
3: Sí, i a nivell psicològic jo crec que és important el concepte que tenim de l'adolescència, no? A vegades hem arribat a pensar que l'adolescència és un moment de problema i hauríem de canviar la construcció que tenim d'aquesta etapa i passar-la a veure com un moment on els nostres fills necessiten més comprensió i més acompanyament, no? Ser adolescent no vol dir ser un problema o ser un conflicte, sinó és una persona que està intentant trobar el seu lloc al món i, per tant, la clau és tenir un optimisme, no? Vers aquesta etapa.
1: Sens dubte és una etapa important, d'aprenentatge, de creixement, que marcarà també la resta de les nostres vides. Heu parlat d'etapes. De quina etapa estem parlant? Entre quina edat i quina edat?
2: D'entrada parlaríem de tres etapes, no? Una primera adolescència, que aniria al voltant dels 12 als 14, una adolescència mitjana, entre els 15 i el 17 aproximadament, i una adolescència més tardana, que dels 18 fins, aquest fins és perquè últimament se'ns allarga, no? Parlem de l'adolescència fins al voltant dels 25-27 anys.
3: Fins als 30, vaig sentir últimament...
1: De veritat, ens n'anem tan enllà?
2: Sí, de fet, biològicament el cervell, diguéssim que estan en un concepte que com diu el David Bueno, que és un divulgador neurocientífic, està en poda neuronal, vol dir que elimina connexions infantils per crear-ne de noves.
3: Clar, però aquesta maduració no és una maduració que sigui lineal, diguéssim, no? Que és una maduració una mica asíncrona, que no està sincronitzada de manera igual, no? Llavors, tenen una regió del cervell que es diu amígdala, que és l'encarregada de gestionar, identificar tot l'aspecte emocional, la tenen com a 1000 per hora, no? La tenen molt, molt, molt activa, llavors hi ha molta labilitat emocional, els sentiments es noten de manera molt intensa, però alhora aquesta escorça prefrontal, que és la zona del nostre cervell que s'encarrega de controlar impulsos, de valorar les conseqüències i els perills de les nostres accions, encara està immadura, no? Per això els adolescents realment tenen moltes dificultats per veure els perills de dels seus actes. I també un altre punt important és que els adolescents són noctàmbuls, no? Estan cansats però hiperactius alhora i tenen una inseguretat constant pel seu atractiu, no? Llavors és com molts canvis alhora i dificultat ells per entendre-ho i dificultat dels pares també per entendre aquesta nova manera de funcionar.
1: Els que estem aquí hem passat nosaltres aquesta adolescència, en alguns casos també hem viscut l'adolescència dels nostres fills, i sempre vinculem aquesta etapa de la vida en una etapa complicada, no? De convivència, sobretot els pares amb els fills, de comprendre'ls, que ells ens comprenguin a nosaltres, doncs això, vinculem això a una etapa complicada de convivència.
3: I és real, no? Perquè al final el que ens ha funcionat com a família durant els primers 12-13 anys de vida del nostre infant, doncs inevitablement deixarà de funcionar, perquè al final el nostre fill s'està convertint en una persona diferent, no? Llavors, aquí comencen a conviure dues crisis simultànies. Per un costat està la crisi de la identitat del nostre fill, no? I és una pregunta necessària que ell s'ha de començar a crear com a persona i a fer-se aquesta pregunta de qui sóc jo, no? I necessàriament, tot i que als adults no ens agradi, per poder fer aquest pas és importantíssim que es diferenciï de l'adult, no? Llavors, el que ens funcionava fins ara, ara ja deixa de funcionar, no? Potser li agradava una cosa, ara ja li deixa d'interessar. Potser fins al moment els seus pares, eren la persona més important de la seva vida, no? Uh-huh. I el que todo lo sabe, el que todo lo hace bien.
1: Sí. I ens veien amb uns ulls que després, doncs, aquesta mirada canvia, eh? Amb una altra opinió.
2: Exacte. I de fet, pot ser que en algun moment es vegin ells molt segurs de si mateixos, però en el fons és una falsa seguretat aquesta. Mm. Com deia la Lídia, no? Al principi tenim la sensació que els pares els volen molt a prop i quan és adolescent els vols més lluny, però no és realment així. Els adolescents necessiten que estiguem a prop però no enganxats. Per tant, hem d'estar en un procés de deixar espai, però hem de seguir posant límits, perquè en el fons és el que necessiten. Un adolescent en què els pares no els estiguin acompanyant ni posant límits, algú pensava, bueno, per mi seria la millor adolescència, però en el fons el que necessiten és això, que estiguis a prop per anar-los acompanyant i anar qüestionant-los en aquelles situacions que ells es comencin a plantejar.
3: Uh-huh. Els hem de donar autonomia, però també aquella seguretat de que nosaltres com a pares estarem al seu costat si hi ha algun moment que tenen algun conflicte, algun perill, no? Però és veritat que és qüestió com d'anar deixant anar la corda, sí, una mica.
1: Aquesta xerrada que estem fent ara sobre l'adolescència, entenem que va dedicada a les persones que acompanyen aquests adolescents o també als adolescents que estan vivint en primera persona l'etapa?
2: De fet, parlaríem dels convivents, sí, dels que no són convivents però són familiars, del mateix adolescent, perquè conèixer com aniran tots aquests canvis t'ajudarà a comprendre com ets. De fet, nosaltres tant fem activitats enfocades a adolescents per famílies com pels mateixos adolescents, per informar-los.
1: A totes les parts implicades.
2: Correcte, a totes les parts.
1: Ens hem de preocupar quan arriba algú a casa, un fill potser, o algú que tenim a casa en aquesta etapa de l'adolescència? Què ens ha de preocupar?
2: Bueno, el que hem d'estar atents és, com li diuen ells, les red flags, no? Aquelles conductes que poden suposar un risc. L'ús de substàncies, estem parlant d'alcohol, tabac, drogues, estem parlant de, bueno, d'una sexualitat amb protecció, perquè una sexualitat sense protecció també ens suposa un risc. Estem parlant del consum de begudes energètiques, de l'ús abusiu de pantalles, situacions autolesives. Vol dir que hem d'estar allà atents? Sí, hem d'estar atents.
3: Sí, però no hem de caure tampoc en un control policial, no? No hem de caure en l'error potser de passar-se a la banda de l'autoritarisme i de criticar, no? Que a vegades nosaltres com a adults veiem els comportaments dels adolescents de manera tan clara que estan cometent algun error, no? Que potser ni tan se vols fomentem el pensament crític, sinó que li diem això no està bé, no? Crec que això és justament el que no hauríem de fer. Hauríem de potenciar aquest pensament crític. Com diu la Míriam, fer preguntes i per què ho fas, i què sents, i ho estàs fent perquè ho fan els companys, o estàs tenint aquesta conducta perquè t'han fet algun comentari, no? Fer-los reflexionar al final de per què estan fent el que estan fent, perquè l'adolescència també és un moment on estan una mica entre l'espasa i la paret i fan moltes conductes per pressió de grup, no? O perquè no tenen eines suficients per gestionar l'ansietat o emocions desagradables.
2: Per poder encaixar, per poder ser acceptat. De fet, quan ets adolescent el que necessites és una identitat com a grup. Quan ets infant, la teva identitat està en el teu nucli familiar. Quan tu ets adolescent busques, no és que et desvinculis de la família, però necessites un altre espai on sentir-te que formes part d'aquell grup. I amb això sí que és el que dèiem, no? Situacions de risc que hem de treballar, doncs, bueno, que la seva autoestima, no? Que parlarem, sigui ben elevada per poder, no?, qüestionar-se aquelles situacions i activar aquest pensament crític.
3: Sí, jo diria que com a pares el més important és estar alerta.
1: Però no? En algun moment ha de sorgir, no?, donar-los aquesta informació. Sobretot, suposo que abans de trobar-nos que potser s'acostin aquests problemes que ens havíeu comentat, eh?
3: Clar, és que la clau és no començar a parlar-ne de tot això quan ja és adolescent,
1: no, clar. Ja, una informació prèvia, no?
2: De fet, dins del programa de Salut i Escola es realitzen bastantes activitats d'educació per la salut, que ni podien dir tallers, ni podien dir xerrades, i a 6è de primària ja en fem una que parlem de l'adolescència. Després, a primer de l'ESO, en tornem a parlar en un parell de tallers més. I ho anem aplicant en cada curs, a segon, a tercer, a quart, i anem intentant adaptar la informació en base a les seves preguntes i a les necessitats que anem veient.
3: Jo crec que com a pare o com a familiar, ens hauríem d'alarmar davant de qualsevol canvi de conducta abrupte que observem del nostre fill o filla adolescent. Llavors, aquí sí que ens hauria de saltar una mica una alarma de potser està passant alguna cosa, no?
1: Donar aquesta informació també amb aquestes xerrades que es feien des dels instituts, des de les escoles, però també doncs allò, normalitzar-ho des de casa, no? Amb una xerrada allò al voltant de la taula, en un àpat, doncs, no sé, com una informació, no?, de vida.
2: És que això d'estar al voltant de la taula amb un àpat, és que això que acabes de dir, que ens sembla tan normal, Ferran, no forma part, potser, del gran volum de famílies.
1: Perquè hi ha un cert tabú amb aquests temes? O
2: no,
1: què és
2: perquè,
1: el que passa?
2: Perquè és difícil compartir àpats en família. Sí, el que sabem és que l'adolescent no buscarà el moment que tu vulguis per donar-te la informació. Ell decidirà quin és el moment. Val?
3: Si tu I no sempre ens agrada.
2: Clar, si li preguntes en aquell moment, ara parlem de... Pues a mi potser ara no m'interessa. Sí que és cert que compartir àpats en família sense tecnologia de fons, o sigui, sense televisió posada, és aquell moment que tu pots explicar com t'ha anat el dia, però no només a l'adolescent, sinó jo com a adult, és que avui he tingut un dia fantàstic a la feina, o és que avui he tingut un mal dia a la feina, no? És un espai per poder compartir. Però potser aquell no serà el moment que et dirà. Potser ho farà servir just abans d'anar a dormir, que tu ja estàs rebentat de tot el dia i et deixarà una bomba, que dius, ara què faig, no?
3: Quan tenen la guàrdia una mica més baixa, potser, o... de viatge al cotxe abans d'entrar a l'institut, justament el dia que té un examen, no? Mm-hmm. O sigui, al final, quan estan una mica més vulnerables, i també és important dir que al final tenim uns adolescents tan enganxats a les tecnologies, als mòbils, que tot el contingut que hi ha a un mòbil és cerebralment molt més atractiu que una conversa cara a cara. Llavors, aquí els pares hem de fer una feina important de limitar o buscar expressament aquests moments per tenir aquestes converses i temps de qualitat, sobretot.
1: Creieu que els joves, aquests adolescents, són receptius a aquestes xerrades o comencen, bueno, ara no em donis la xapa, ara no tinc ganes d'escoltar segons què?
2: Sí, sempre i quan, potser no és la paraula, no? Quan tu no vagis a alliçonar. O sigui, ells no volen que tu els vagis a dir què han de fer, sinó... Quan plantegem aquests tallers, els plantegem dient jo no et diré què has de fer, jo t'explico les conseqüències de les decisions que tu prendràs.
3: I t'explico el que et passarà, t'explico que t'entenc, que nosaltres hem passat també pel mateix, però no des d'una lliçó, no? De jo sé el que has de fer, sinó t'entenc, et comprenc i sé que estàs passant per això i ho fas perquè tens aquesta emoció, perquè tens aquesta por.
2: I perquè l'adolescència és com l'etapa de, no?, quan ets pet... Tenim molt clar que quan un nen neix és el moment de generar un vincle amb la família. Doncs hi ha un altre moment a la vida on és el moment de tornar a reforçar aquest vincle, i aquest és l'adolescència. Sí, hem de viure l'adolescència com una oportunitat per tornar a generar vincles, però clar, amb els adults ens costa generar vincles amb algú que fins ara em feia cas i jo era el seu ídol, i ara jo potser veig que el llibre que té o vol ser un futur jo què sé, youtuber, no, influencer, i no és res que connecti amb el que jo, no, projectaria amb el que voldria amb el meu fill, però què faré, imposar-lo o preguntar-li quin és aquell interès, per què vol ser, què et motiva, quins coneixements té. És que ells reflexionin i et puguin donar arguments, no?, de les seves decisions.
1: Però a vegades ens trobem amb alguns joves que es pensen, creuen que ho saben tot, que ho tenen tota la informació, que no necessiten, no?, aquest tipus de xerrades, d'opinió.
3: Forma part de l'adolescència.
1: Sí, no? És a dir, bé, ara que em vens a explicar si jo tot això ho sé, però a vegades no tenen tota la informació que caldria tenir-la.
2: No, jo em plantejo l'etapa d'educació, no?, la part de docència que tenim com a professionals, com que ells porten una motxilla que nosaltres anem omplint, i allò ja ho tenen allà, que en algun moment de la vida pues, ho faran servir. No? O com un que sembra i en algun moment ja brotarà. Potser no brota quan tu vols, però ja està.
1: Potser penso que la informació que doneu a alguns professionals com vosaltres amb aquestes xerrades és més benvinguda que no pas escoltar alguns pares, no? potser es percep d'una altra manera.
3: Sempre, clar.
1: Val? Bueno, es confirma el que pensava.
3: Sí, sí, sí, és que al final això és saludable. O sigui, estem dient que durant la vida hi ha dos etapes de sociabilització important. Un moment és la infància, on la nostra figura de referència és la família, per naturalesa, però a l'adolescència els pares automàticament deixen de ser aquesta figura de referència i passa a ser el youtuber de turno, l'influencer, i fins i tot pot arribar a ser molt més referent una infermera o una psicòloga que ve a fer una xerrada o algú que surt a l'Instagram que uns pares. O sigui, això és així per naturalesa.
1: Entenc que, evidentment, és molt fiable la informació que doneu, però ara que mencionaves els influencers i aquestes persones que veiem a les xarxes socials i que segueixen tan joves, creieu que és una bona influència als influencers aquests?
2: És que posar una etiqueta ràpidament, l'adolescència té una cosa meravellosa, que és que tenen una energia i una creativitat brutal. Vull dir, podem veure futbolistes molt joves, cantants molt joves, persones amb impacte a nivell medioambiental molt jove. Aquests són bons influencers, boníssims, no? Hi ha influencers que potser no parlaran d'aquests valors, doncs aquí està la família.
1: Depèn del valor que transmeti,
3: Sí, però és important això que hem dit abans, de no jutjar ni qüestionar directament de manera autoritària, no? Doncs no segueixis a aquesta persona perquè a mi no m'agrada. Ja sabem que justament
1: el que prohibeixi serà obtindrem tot el contrari.
3: Clar, la nostra tasca com a familiar és guiar i fer preguntes, que aquest adolescent es qüestioni per què li agrada, en què li agradaria semblar-se a aquest influencer o què li crida l'atenció.
2: I treballar tot el que són els factors protectors, no? A vegades quan això quan són més petits, per les que és, quan tu preguntes de factor protector, el primer això, que els hi surt...
1: Què entenem per
2: que,
1: això?
2: Vale, doncs la manera més fàcil que em surt a mi d'explicar-ho és que quan tu vas a la platja i no et vols cremar, utilitzes una crema amb fotoprotector solar. Doncs si parlem de protectors durant l'adolescència, parlaríem d'activitats d'oci, però oci saludable. Fer una activitat esportiva arreglada. Sortir amb els teus amics a l'aire lliure. Tenim un munt d'entitats, casals jove, que ofereix al municipi, no? Que són entorns, diguéssim que són entorns saludables, són entorns que relacionen amb persones de la seva mateixa edat i amb un fi, no? Positiu, no?
3: Sí. Llavors, hi ha activitats esportives i activitats on els adults puguem tenir algun cert control i que fomentin valors positius i saludables.
1: Anem acabant aquest espai de vida saludable, avui parlant de l'adolescència. Uns últims consells per a aquestes famílies que s'enfronten en aquestes etapes, diguem, entre cometes, complicades, en alguns casos.
3: Sí, jo diria que el principal consell i més important és: la família ha de tenir una presència incondicional amb el nostre fill, no? Llavors, l'adolescent ha de saber que passi el que passi, senti el que senti i pensi el que pensi, inclús el seu lloc segur és a casa, és la família. I aquí la clau està en que nosaltres com a adults entenguem i treballem tot el concepte de validació emocional, no? No és fer la pilota al nostre fill adolescent, no és estar d'acord amb tot el que sent o amb tot el que pensa, però sí és esforçar-nos, si més no, en entendre-ho, tot i que no estem d'acord. Entendre-ho i poder treballar aquest llenguatge emocional de t'entenc, estic aquí, fer preguntes, no allisonar, com ha dit la Míriam, no? Fer preguntes de què necessites, i aquestes preguntes són màgiques i marcaran la diferència per treballar aquesta vinculació amb el nostre fill.
2: El que passa que som conscients que tots, en certs moments del dia, a vegades ens poden sobrepassar. I el primer, que quan alguna cosa ens sobrepassa, el que hem de fer és intentar parar, respirar, no? I pensar, com deies tu, sembla que no t'escoltin quan dius les coses. Sí, però el que no hem de pensar és que la nostra tasca és inútil, no? I al final, com deia la Lídia, els hem de validar i hem de poder acabar dient-los que t'estimo com ets. I amb el futur que adult que et convertiràs.
1: De fet, des de l'Àrea Bàsica de Salut esteu preparant una xerrada, serà el pròxim dia 5 de juny a les 4 de la tarda, sobre aquest tema que estem parlant avui aquí, sobre l'adolescència, oi?
2: Sí, sí, tota la població està benvinguda, tant si tenen fills adolescents, com si són familiars, com si tenen interès per conèixer aquesta etapa.
1: Una xerrada així d'aquest tipus també seria convenient que assistissin els mateixos adolescents?
3: I tant, per què no?
1: Potser perquè escolten alguna cosa que no els hi quadra gaire amb la seva manera de pensar.
3: Estarem oberts a que ens ho diguin i a reflexionar sobre el tema, i tant.
1: Expliquem-nos on i com es farà aquesta xerrada.
3: Es farà el dia 5 de juny a les 4 de la tarda a l'aula sanitària del CAP de Calafell. No fa falta inscripció prèvia, simplement tothom que estigui interessat ens trobem allà i compartirem una estoneta per parlar sobre l'adolescència.
1: Qui participarà en aquesta xerrada? Vosaltres mateixes?
2: Nosaltres mateixes.
1: Doncs ens han acompanyat la Míriam Reventós, infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola de Calafell, i també la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
2: Adéu.
0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Calafell Ràdio, abans informatiu.
1: Doncs ara mateix, en punt, 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. És l'avanç informatiu amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem de nou. Hola, molt bon dia.
6: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fair Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
5: Els esports, amb la Roser Ribas.
7: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc.
5: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: A aquestes alçades, aquesta cançó ja no necessita presentació ninguna. Es tracta de l'èxit del Sutherland, els de Barcelona, ara amb la incorporació recent del Roger Argemí. Acaben de publicar no fa gaire setmanes, gaires mesos, aquesta cançó s'ha convertit en tota una cançó, una de les més radiades a Catalunya, les emissores de la FM, com aquesta, la nostra.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: El Toto Toró, amb el Sutherland, que ens ha portat a les 10 i 36 minuts del matí. I ja sabeu que tots els dilluns aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, tenim l'espai d'ofertes de feina, ofertes laborals i també de formació en aquest espai que rep el recolzament de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Un dilluns més, estem de sort, estem contents, perquè entre les ofertes de feina trobem moltes novetats, noves propostes que estan en actiu. Així doncs, molta atenció a tots aquells i aquelles que esteu cercant feina o voleu millorar la que teniu. Molta atenció perquè tenim, doncs déu-n'hi-do, 8 ofertes de feina noves. Anem per la primera. La primera ens porta, bueno, de fet ens fa quedar aquí a Calafell perquè necessiten un repartidor, repartidora per treballar a Calafell. I com a repartidor, diuen que és un horari laboral entre les 5 del matí i les 12 del migdia, en jornada laboral completa, es treballa el cap de setmana, dia de descans entre setmana. El sou orientatiu seria entre 1.221 euros i 1.400, bruts mensuals. La data d'incorporació doncs, seria aquest 1 de juny. I és una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus, que està dedicat a persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i empadronades a Calafell, Cunit o Bellvei. La primera de les ofertes és aquesta, un repartidor que busquen per treballar a Calafell. Ara ens portem, aquestes ofertes ens porten fins a Cunit. Allà necessiten un socorrista monitor monitora de natació per fer les següents funcions, la vigilància i el control de la zona de bany, el control d'accessos, prevenció de riscos i actuació d'emergències, control del compliment de les normes d'una piscina, els primers auxilis en cas necessari i la supervisió del material de salvament. Per treballar de dilluns a divendres, d'11 del matí fins 3:45 de la tarda, dissabtes i diumenges, d'entre les 11 del matí i les 8 del vespre, amb descansos corresponents. En jornada laboral parcial, el seu orientatiu diu l'oferta de 1.172 euros bruts multiplicat per 12 pagues. En formació, demanen el certificat d'escolaritat, també el certificat de primers auxilis, també hi ha la possibilitat de realitzar hores extres fent cursos de natació, valoració de l'experiència prèvia, i diu l'oferta que és un període de treball entre el 20 de juny i el 30 d'agost. Són 31 hores i mitja setmanals per aquesta oferta de socorrista monitor-monitora de natació per treballar al municipi de Cunit. No ens movem d'aquest municipi veí de Cunit perquè aquí també necessiten, en aquest cas, un monitor-monitora de lleure o director-directora de lleure per fer l'organització i dinamització d'espais i d'activitats lúdico-educatives, la supervisió i acompanyament de nens i nenes i de joves, la preparació de jocs, tallers i activitats del grup, vetllar per la seva seguretat i pel benestar d'aquestes persones participants. I és un treball en equip amb la resta de monitors, monitores i també la coordinació. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, en jornada laboral, per tant, parcial. El seu orientatiu, 742 euros bruts mensuals, multiplicat per 12 pagues. Demanen en formació, doncs, disposar del carnet de monitor, monitora de lleure o director, directora de lleure, que dominin el castellà i ha de ser una persona responsable, amb iniciativa, amb tracte proper amb els menors, capacitat de treball en equip i es valorarà l'experiència prèvia en campaments o activitats d'estius similars. Doncs, com deien, estan cercant aquest monitor, monitora de lleure o director, directora de lleure per treballar al municipi de Cunit. Anem per la quarta de les ofertes d'avui, que ens porta fins l'Arboç, a qui necessiten un operari o operària de producció i logística de magatzem. Per realitzar treballs en un forn de fosa i selecció de matèria primera per refondre. Una selecció de residus metàl·lics, de la càrrega i també la descàrrega, per treballar de 6 del matí a 2 del migdia en jornada laboral completa. El sou orientatiu entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals. En formació demanen com a mínim el títol de graduat en ESO. Es valorarà experiència prèvia, coneixements de soldadura. Es valorarà també el carnet de carretoner i pont grua. I diuen que ha de ser una persona dinàmica que, a més, disposi de permís de conduir bé. Vinga, anem per més ofertes de feina. En tenim encara 4 més. Tornem a Calafell. Aquí necessiten un comercial back office i atenció al client per fer de gestor de comptes de clients des de l'oficina, la captació, gestió i seguiment de comandes, l'enllaç amb departaments de logística i facturació, la creació de contingut per un blog i la dinamització de xarxes socials. Per treballar entre les 8 del matí i les 5 de la tarda, de dilluns a dijous i els divendres de 8 a 2 del migdia, en jornada laboral completa.

Ballar a Calafell. Anem ara fins al Vendrell, perquè aquí necessiten un conductor o conductora per fer de repartidor o repartidora. Al municipi del Vendrell, per fer repartiment de mercaderia en una zona determinada assignada, en una furgoneta, per fer la càrrega i la descàrrega manual de, amb un transpalet elèctric, el compliment del nivell de servei requerit pel client, també per fer el manteniment del vehicle de repartiment, així com el control i l'ordre de la seva documentació. Per treballar en jornada completa, el sou diu l'oferta entre 1.800 i 2.000 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Experiència demanant de 2 anys mínim i és imprescindible la targeta de conductor-conductora de tacògraf digital. Que domini mínim el castellà, disposi del permís de conduir C. Ha de ser una persona responsable, puntual, amb tracte cordial, que tingui orientació de bon tracte al client, que sigui resolutiva davant d'imprevistos, que tingui la capacitat de càrrega física i la capacitat de planificació i orientació especial. Doncs demanen a aquesta persona com a conductor-conductora per fer de repartidor-repartidora en base al Vendrell. Ens queden 2 ofertes, totes dues de Calafell. Aquí necessiten un tècnic o tècnica de moviment de terres. Per treballar entre les 8 del matí i 6:15 de la tarda amb 30 minuts per esmorzar i 1 hora per dinar, segons entenem en aquesta oferta, en jornada laboral completa. Sou orientatiu de 2.000 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues, experiència davant en mínim de 2 anys i s'ha d'estar en disposició, com a mínim, d'una titulació de tècnic superior. Altres formacions, doncs, un cicle formatiu de grau superior en edificació i obra civil, en arquitectura tècnica o experiència equivalent demostrable en el sector. Doncs, com deien, necessiten aquest tècnic o tècnica de moviment de terres per treballar a Calafell i l'última de les ofertes també és aquí a Calafell. Necessiten 3 persones... per realitzar la funció d'encarregat o encarregada d'obra. Entre d'altres, fer la coordinació de l'execució de feines a fer en projectes d'obres d'edificació civil o de qualsevol altra tipologia. Per treballar entre les 8 del matí i 6:15 de la tarda, com dèiem, amb un temps dedicat a l'esmorzar i també per dinar. En jornada laboral completa, els orientatius serien més de 2.000 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues i demanen experiència mínima de 5 anys. Teniu totes les ofertes de feina en el web treball.calafell.cat, treball.calafell.cat, en el seu apartat d'ofertes d'ocupació. Després de les ofertes de feina, anem per la formació. Estem ja en el tram final d'aquest curs escolar. Estem a 18 de maig, per la qual cosa el que veiem és que ja queda poca formació per explicar-vos. La més immediata serà aquesta mateixa setmana. Serà aquesta sessió de Connecta Networking, una xerrada col·laborativa que es farà aquest dijous 21 de maig a partir d'un 10:15 del matí fins un 12:15 del migdia en el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. Tens un negoci o ets tu el negoci? Una xerrada, com dèiem, amb modalitat presencial en català per persones emprenedores i empresàries. Una nova edició d'aquest Connecta Networking amb aquest títol Tens un negoci o tu ets el negoci? Serà aquest dijous a partir d'un 10:15 del matí. La preinscripció és oberta, últimes places disponibles. I també la inscripció és oberta per un taller que es farà el dia 26 de maig. Seran 2 hores amb modalitat presencial sobre trobar feina a l'estiu. Adreçat als joves i que es farà, com dèiem, el dia 26 de maig a partir de les 5 de la tarda al Casal Jove de Calafell. Adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys
per introduir-se en el món laboral.

Va feina a l'estiu. Un taller pels joves el 26 de maig, com dèiem. I en aquest cas es farà el Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu sense número de Calafell Platja. Doncs aquestes són les formacions que tenim planificades, organitzades i programades per les pròximes setmanes. Com dèiem, ja va disminuint el volum, el gruix d'aquesta formació, ja que ens trobem doncs, ja a les alçades de final de curs, abans de l'estiu. I ara ens queda doncs, comentar-vos com podeu accedir a aquestes ofertes de feina i de formació. Ja sabeu que la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell té el seu portal web, és treball.calafell.cat, treball.calafell.cat. Aquí trobareu totes les ofertes que us hem comentat. Podeu connectar amb la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell de diverses maneres. Una és telefònicament, marcant el 977-69-90-09. 977-69-90-09. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. Presencialment, a la Masia Vilarenc, al passeig de la Unió sense número de Calafell. Passeig de la Unió sense número de Calafell. A través d'un correu electrònic, treball@calafell.cat, treball@calafell.cat. I, com sempre, tota la informació la teniu al web treball.calafell.cat. Doncs vinga, fins aquí aquest espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Doncs ara mateix, en 3 minuts, arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps per la previsió meteorològica, com sempre a aquesta hora, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: No sé si podríem destacar alguna cosa del cap de setmana meteorològicament parlant, perquè ha estat, doncs, un cap de setmana, en principi, bé, eh?, amb bon temps.
13: Sí, tranquil. Vam tenir només unes pluges el divendres a la tarda, que ens va deixar una quantitat d'un litre, un dissabte radiant i amb alguns núvols, però en conjunt un temps, doncs, molt estable, amb unes temperatures potser una miqueta fresques de nit, però relativament agradables de dia. I aquesta setmana anirà millorant. Tenim una certa situació d'inestabilitat avui, però a partir de dimarts i dimecres millora i sobretot pugen temperatures i bastant a partir de dimecres dijous. Per tant, avui, dia d'impàs, situació d'inestabilitat i encara hi ha aire fresca en alçada i això... avui doncs tindrem núvols, núvols d'evolució, hi ha hagut algunes pluges cap al camp de Tarragona, i esperem doncs que els núvols siguin abundants, amb algunes clarianes, ullades de sol poques en conjunt avui, i possibilitat d'alguna pluja, algun ruixat dispers, irregular, de curta durada, preferentment entre mig matí i mitja tarda. Després, a partir de mitja tarda, aquesta possibilitat aniria desapareixent, amb unes temperatures que avui s'han mogut entre els 14 i els 15 de mínima, i la màxima s'acostarà als 20. amb una humitat alta avui. Vents febles i variables en domini del Garbí o del Migjorn, que faran que la mar hi hagi marejol i potser una miqueta de maró, com a molt, a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps molt més estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts a primera hora del matí i alguns a baixos a la tarda, sense més importància, amb unes temperatures que pugen una mica i estaran al voltant dels 15 de mínima, mentre que la màxima està al voltant dels 21, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, amb vents febles, sobretot de Garbí, i mar una miqueta més alterada, augmentant de marejol a maró al migdia. Per tant, de cada dimecres, pujada més clara de les temperatures màximes, que ja podrien arribar fins als 23, i la segona meitat de setmana, temperatures que van cap amunt, i tindrem temperatures ja més pròpies de juny que de maig.
11: Mm-hmm. Doncs ja estem a la segona quinzena del mes de maig. Normalment, aquesta alçada de l'any, sí, ja comencem a notar la presència i, a més, temperatura, i que s'acosta l'estiu, eh?
13: Exacte, i sí, a més, aquest any que hem anat enrere. Fins ara, les temperatures de maig són més curtes de les que vam tenir al juny. Ha plogut una miqueta, però tampoc ha plogut gaire, això sí que també és cert. De moment, doncs, primavera, abril i maig, més seca del que tocaria.
11: Mm-hmm. Doncs anirem comprovant, aquí en directe, amb aquesta crònica del temps, aquesta pujada de les temperatures que s'espera per aquesta setmana, amb Josep Miró. Josep, fins demà a aquesta hora. Moltes gràcies. Bona setmana.
13: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
11: Adéu-siau.

0: Doncs ara mateix, 11 del matí, un minut. Doncs vinga, som a dilluns, dia 18 de maig de 2026. Els dilluns, a partir d'aquest punt horari, les 11 del matí, arriba l'Espai, Espècies i Paisatges de Calafell, arriba la Núria Martínez, i ja la tenim aquí, la saludem. Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: Bé? Sí. La setmana bé, la comencem amb ànims, bé?
1: Sí, tant que sí.
0: A tu et costa una miqueta més el dilluns o què?
1: No, no gaire.
0: No gaire, eh?
1: No sé que tingui, no sé, un dia especialment que estàs una mica xafadeta, però normalment no.
0: Normalment no, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, deixem el mico pelat definitivament, eh?
1: Sí, sí, ja, ja.
0: Vam avançar al final per antena el que faríem o vam parlar a micròfon tancat?
1: Així o vam ja no... parlar a micròfon tancat.
0: A micro tancat.
1: Crec que sí.
0: Val, jo sé que ho havíem parlat. Ens pots ja explicar, oi, no?
1: Sí.
0: Ja ha arribat el moment, ja sí, que iniciem aquest espai, de què parlarem avui, Núria?
1: Doncs sí, Ferran. Mira, el dilluns passat, venint de Mas Romeu cap aquí, poc després de passar el pont de sobre l'autopista, vaig veure un esquirol que creuava la carretera tan ràpid com va poder, però com que a terra no són tan àgils com els arbres, doncs el vaig poder disfrutar, veure'l totalment a plaer.
0: Com era aquest esquirol, Núria? Perquè n'hi ha de diferents classes i no tots els esquirols o totes les varietats dels esquirols són iguals.
1: Exacte, Ferran. A Catalunya tenim tres variants, que és la mateixa espècie, però amb diferents adaptacions. Una és més petita i fosca, que és la d'alta muntanya. L'altra és de color castany, que són de les planes d'interior i la depressió de l'Ebre. I la mediterrània, la típica, que la tenim aquí, al prelitoral i al litoral. És la que tenim a Calafell i és el típic esquirol vermell de mida mitjana amb els pinzells a les orelles, que normalment els creixen sobretot a l'hivern, i la seva llarga i espessa cua, també vermella, tot i que una mica més fosca o marró cap a les puntes. Així que vaig pensar que havia de parlar avui d'aquest mamífer tan bonic i de les seves característiques d'espècie, a més d'alguna anècdota també que tinc sobre ells, d'aquí i de terres llunyanes també.
0: O sigui, que no és la primera vegada, el primer cop que et trobes aquests esquirols a Calafell. Entenc que han d'estar per tot arreu del municipi, no per la zona on te'l vas trobar aquest, oi?
1: Sí. Allà on hi ha bosquets de pins, perdó, allà hi són. Però on el vaig veure és un tram on sempre me'ls trobo i us he de dir amb pena que més aviat xafats per les rodes dels cotxes.
0: Mare de Déu. Sí.
1: Es podria dir que és un tram d'alta mortalitat per ells, ja que és on més sovint moren atropellats. Durant bastant temps vaig estar donant voltes a per què passaven sempre cap a l'estiu o ja en ple estiu. I com que és quan el bosc perd la humitat de l'hivern, vaig pensar que deu ser per la necessitat que tenen de beure, perquè beuen aigua, com tots els mamífers. I clar, a les muntanyes no es poden formar tolls d'aigua de la pluja, a part que plou molt més poc, a més a més. I necessiten baixar cap a la plana, on és més fàcil que puguin trobar aigua entre els conreus.
0: En aquesta zona on els veus, l'autopista, la C-32, parteix en dos parts, no? La muntanya creua pel mig. I llavors, clar, com es desplacen d'una zona a l'altra aquests esquirols?
1: Això és un misteri. Jo no ho tinc gens clar. Però surten d'aquest punt pel guardarrail, així que han de venir de l'altra banda de l'autopista, necessàriament. Si és així, segur que també els xafen els cotxes quan passen per baix, més i tot, no? Però, bueno, en tot cas, alguns aconsegueixen creuar i tot que també alguns acaben xafats a la carretera de Mas Romeu. No sé per què no baixen més a prop de Mas Romeu, pel camí que hi ha, el camí de carros, i en comptes de passar per dalt de l'autopista, podrien passar per sota de l'autopista.
0: Ja, però evidentment entenc que ells no són conscients, no?, de...
1: Home, bueno...
0: De la facilitat que els suposa un camí més que de l'altre? O de la seguretat més que facilitat?
1: La veritat és que són bastant conscients del que fan. El que passa és que tenen els seus tics i les seves preferències per coses que no sempre sabem. A vegades pot ser perquè hi ha, just per aquí, és per on troben allò que estan buscant, no? Però no ho sabem del tot.
0: La qüestió és que sembla increïble, no?, que puguin creuar l'autopista amb tot el que suposa
1: sí,
0: fer-ho, no?
1: Sí, la veritat és que sí, Ferran. Però també sembla increïble el que vaig veure un dia a la carretera de la Cobertera. Venint de Bellvei, poc després del golf, en direcció a Calafell, hi ha un cable d'electricitat molt gros i molt alt que creua la carretera. Doncs un dia vaig veure un esquirol a sobre, agafant-se com podia, fins a aconseguir arribar d'una banda a l'altra.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Núria, una autèntica equilibrista, sobre els cables de la Cobertera, aquest esquirol.
1: Sí.
0: Però entrem ara en matèria de ciència per descobrir els secrets d'aquesta espècie. Què ens pots explicar de la biologia d'aquest esquirol vermell que tenim a Calafell? Com és el seu dia a dia en aquest territori on viu, en el bosc?
1: Doncs sí, Ferran, mira, l'esquirol vermell es diu científicament Cirrus vulgaris. És un mamífer rosegador que està perfectament dissenyat per a la vida als arbres. La seva activitat és totalment diurna, la qual cosa vol dir que, a diferència de molts altres mamífers que només surten de nit, aquest esquirol el podem veure actiu des de que surt el sol fins que es pon. No tenen un horari fix, però normalment la seva activitat és a primera hora del matí i a mitja tarda, que és quan més surten a buscar l'aliment. I al migdia el solen passar descansant a prop del tronc o dins del niu. Sobretot si fa molta calor a l'estiu o molt fred a l'hivern.
0: És a dir, que són uns dormilegues, jo ja me'ls imagino fets allò enroscats dins del seu cau, del seu niu.
1: Sí, Ferran. I una altra de les coses més fascinants de la seva biologia és com es mouen, perquè totes les seves extremitats estan adaptades per escalar. Les potes del darrere són més llargues i més potents i els serveixen com una molla per fer uns salts increïbles de branca en branca, que superen fàcilment diversos metres. A més, tenen també unes ungles llargues i corbades, pràcticament com ganxos, que els permeten baixar dels arbres cap per avall, una habilitat que molts pocs mamífers tenen. I no ens oblidem de la cua. Com deies abans, és llarga i espessa i no només un element estètic. El serveix de timó per equilibrar-se donant els salts i també a l'hivern gairebé com una manta per tapar-se mentre dormen.
0: Clar, podríem dir que és una marca d'identitat, no?, aquesta cua que sobresurt, no?, del seu cos. I Núria, sí, parlant d'això que deies dels nius, on els fan, on dormen exactament, on tenen el seu cau els esquirols?
1: De vegades poden aprofitar el forat d'un tronc, si el troben buit, però el més habitual és que l'esquirol construeixi el seu propi niu, que rep el nom de niu de brancatge. Són unes estructures sorprenents. Ferran, si us fixeu bé quan passeu pels boscos de Calafell, cap a la part de dalt dels pins, veureu unes boles de branques que semblen nius de garses o d'algun ocell, però són de forma esfèrica, de la mida d'una pilota de futbol, o una mica més i tot. I els esquirols fan servir branquetes entrellaçades per a l'estructura exterior, de manera que resisteixi el vent i la pluja. Però el més bonic és l'interior. L'entapissen amb molsa, fulles seques, herba i fins i tot pèl de la seva pròpia cua per fer-lo totalment impermeable i tèrmic.
0: Molt bé.
1: A més, un sol esquirol no té només un niu, sinó que en pot tenir tres o quatre al seu territori i el sols fer amb dues entrades. Tenen el niu principal, que és on dormen habitualment i on neixen les cries, i després aquests nius secundaris d'emergència. Si un d'aquests se l'omple de paràsits o si sent el perill d'un depredador, agafen les cries i es traslladen en un tres i no res a un altre niu.
0: Doncs mira, és una bona estratègia, no?, de supervivència. Anem a parlar del seu menjar. Què troben exactament als nostres boscos de Calafell que els serveix d'alimentació?
1: La seva dieta és un punt clau, Ferran. Són principalment herbívors i granívors, i aquí a Calafell la seva font d'aliment principal són els pins, concretament els pins blancs que dominen el nostre paisatge, i són uns autèntics experts a pelar pinyes. Agafen la pinya amb les potes del davant i amb les dents incisives van rossegant les escates una a una des de la bassa fins a la punta per treure els pinyons.
0: Clar, mengen pinyons, però també hauran de trencar la closca dels pinyons, entenc,
1: exacte.
0: Perquè, clar, menjar pinyons tal qual els veiem no ho poden fer.
1: Exactament. I, a més, tampoc no mengen només pinyons, també mengen glans d'alzina, brots tendres de les branques, flors, inclús mores, i tenen una debilitat pels fongs i els bolets.
0: Vaja, és a dir, que fan la competència als volataires, eh? I com s'ho fan per saber quins són els bons i els dolents, eh? A mi em costa, imagina't que a mi em costa, perquè no soc gens volataire, imagina't, no sé si els esquirols ho
1: molt
0: saben
1: complicat.
0: Bé.
1: Això ho aprenen de mares a fills.
0: Mm.
1: Sí. A la tardor agafen els bolets i els deixen sobre les branques dels arbres per assecar-los i després els guarden. I aquí també ve un punt important. Com que no hivernen, es dediquen a enterrar centenars de llavors, glans i pinyons a terra per tenir reserves durant l'hivern.
0: Mm.
1: Com que tenen tants amagatalls, sovint s'obliden. No saben on han d'enterrar.
0: Clar, ja han perdut ja
1: sí.
0: A la pista d'on van amagar les
1: han
0: coses.
1: Han perdut el compte. De manera que germinen a la primavera i així l'esquirol es converteix en un dels millors jardiners del bosc, plantant arbres nous per tot Calafell.
0: Uh-huh. A més de macos, de tendres, són útils també pel medi ambient. Són uns petits pagesos forestals, podríem dir.
1: Uh-huh.
0: I com és el cicle de vida d'aquests petits mamífers? Quan és que tenen cries i quants poden arribar a tenir?
1: Doncs el cicle reproductiu depèn també de l'abundància del menjar, però normalment tenen dues èpoques i la primera sol ser a finals d'hivern i cap al febrer o març, ja més a prop de la primavera, la segona a l'estiu, entre juny i juliol, que m'he fet una mica de lío.
0: Mm-hmm, cap problema.
1: La gestació, total que són dos, exactament, depèn. La gestació dura uns 40 dies i a cada ventrada neixen entre 3 i 4 cries. Les cries neixen cegues, sordes i sense pèl. I pesen molt poquet, només uns 12 grams. Depenen absolutament de la mare, que la s'alleta, i no obren els ulls fins que tenen un mes de vida. I és cap a les 40 o 45, als 40 o 45 dies quan comencen a treure el nas fora del niu per tastar el primer aliment sòlid. Cap als 2 mesos ja són totalment independents, tot i que molts es queden a prop del territori de la mare durant un temps abans d'anar a buscar el seu propi espai.
0: Mm-hmm. Doncs com dèiem, la vida dels esquirols a Calafell almenys està plena de reptes, des d'evitar que els cotxes a la carretera doncs, es puguin atropellar, també el fet de trobar prou menjar a l'estiu, però m'havies comentat que havies tingut doncs, alguna anècdota personal amb altra espècie d'esquirol, no? Explica'ns una miqueta, Núria.
1: Sí, Ferran, va ser unes vacances que vaig anar a Fuerteventura, a les Canàries, i vam fer una excursió al Calderón Hondo, que és un volcà amb un cràter espectacular. Doncs a mitja altura vaig començar a notar que alguna cosa es movia per terra molt ràpid, tan ràpid que semblaven corrents d'aire, o sigui, com remolins, no? I quan més ens apropaven a la cima, més sovint sentia aquests corrents. Quan vam arribar a dalt i ens vam asseure a descansar i a menjar unes galetes, aquests corrents d'aire es van materialitzar davant nostre. I posant-se de peus, ens demanaven galetes amb les seves manetes esteses i fins i tot ens les agafaven de les mans. Eren esquirols, igual de bonics que els nostres, però molt diferents. És l'esquirol terrestre de Barbaria, conegut també com esquirol moru. És una espècie d'origen africà i en comptes dels arbres viuen a terra, entre les roques. Són d'un color grisenc i tenen ratlles blanques i negres a l'esquena, i com que al cràter només hi ha pedres, poden viure molt ben camuflats allà, però el menjar escasseja. I quan hi ha fam, es perd la por i fins i tot la vergonya.
0: Mm-hmm. Doncs històries que ens explica la Núria i que ens recorda que compartim doncs, això, el territori amb criatures fantàstiques que sobretot hem d'intentar protegir i sobretot respectar. Potser fer una crida, no? Aquells conductors especialment, els que puguin estar a prop d'aquests esquirols a l'hora de conduir, que una miqueta tenir en compte doncs, que hi ha aquests animals i intentar, doncs, evidentment, de no atropellar-los amb el vehicle. Però, clar, evidentment, a vegades és inevitable, no?, aquests accidents i que estan aquests esquirols involucrats.
1: Sí, Ferran, la veritat és que l'únic que hem d'anar una mica amb compte i sobretot quan hi ha un canvi de rasant o una corba com és aquest tram, no? Un gest tan senzill com reduir una mica la velocitat pot salvar la vida de molts animals del bosc que necessiten creuar per anar a veure aigua a la plana. Gaudim dels animals i de la natura de Calafell i observem-los amb respecte i mantinguem els nostres boscos sans, que ells ja s'encarreguen de replantar-los de franc.
0: Doncs prenem nota, Núria. Doncs, com sempre, posem el punt i final. Un plaer compartir aquest espai de ràdio dels dilluns amb la Núria Martínez en aquest espai Espècies i Paisatges de Calafell. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Gràcies a tu, Ferran.
0: Avui no ens avances res, no.
1: No, avui no tinc res per avançar-vos.
0: Fins dilluns, bona setmana.
1: Igualment. Adéu-siau. Adéu.

0: Aquesta és la cançó, la col·laboració de la Zara Larsson amb la Shakira, que es publicava de res fa 10 dies enrere. Es diu Eurosummer. Cançons que van desfilant per la nostra antena i van completant la nostra programació tots els matins, de 9 fins la 1.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Tenim cançons amb bon rotllo, cançons en català i també cançons plenes d'energia.

serà el pròxim mes de juliol, que a començaments del mes iniciarà, engegarà el Tour de França, que a més passarà per Calafell i per Catalunya. I els Doctor Prats li posen música, li posen energia, així es titula aquesta cançó. 11:24, aturada, pausa, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació, demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 minuts i mig i arribem a 12:15. Moment per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reeditant el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el

0: en cançons que, per molt que passi el temps, doncs continuen sonant com el primer dia. Gairebé, gairebé 30 anys d'història. 30 anys que ens separen des que es va publicar en aquell 1997 aquest àlbum Sueños Líquidos amb els mexicans Maná. I aquesta és una de les cançons estrelles de l'àlbum, En el Muelle de San Blas. Que mira que feia temps que no escoltàvem i que la cantes, la recordes, la lletra, com el primer dia, eh? Impressionant, cançons que han marcat una miqueta la nostra vida, els que ja tenim una certa edat, ja, eh? Bueno, entre els nostres clàssics, les històries que recuperem aquí cada dia, els clàssics que formen part ja de la història de la música.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqués.

0: Els dilluns, a partir d'aquesta hora, a partir de 11:45, tenim l'Espai de Salut en companyia de la Lourdes Alonso. És metgessa i ens acompanya també aquí els dilluns a la ràdio. Lourdes, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
1: Sí, bé, bé, anar fent.
0: Anar fent. Avui parlarem d'una malaltia com és la celiaquia.
1: Sí, sí, sí.
0: Portem uns anys, podríem dir, jo com a espectador, que no ho soc de celíac, doncs que cada vegada sembla ser com si hi haguessin més casos, o almenys es parla més i hi ha més persones afectades per aquesta malaltia. No sé si tens també una miqueta...
1: A veure, es detecta més... També és cert que el blat que tenim actualment té molt més gluten que el que hi havia fa potser 50 o 60 anys. Mm-hmm. La farina de blat porta molt més gluten i potser ho desencadena més. També, a més, hi ha persones que sense ser celíaques se'ls recomana que mengin sense gluten perquè tenen malalties autoimmunes que milloren menjant sense gluten. Mm-hmm. Llavors, aquí hi ha una mica de tot. Hi ha persones que són celíaques, persones que no el toleren només digestivament, etcètera, una mica de tot. Però el cas és que no poden menjar gluten.
0: Mm-hmm. Què és la celiaquia, Lourdes?
1: És una malaltia crònica i es presenta normalment en persones que tenen la genètica que els predisposa a tenir-ho i que en elles el seu sistema immunitari reacciona contra el gluten. Llavors, quan mengen algo que porta aquesta proteïna... El gluten és una proteïna que està present a la majoria de cereals, el blat, el sègol, l'ordi, la civada, l'espelta, el camut... Però la civada en si no porta gluten, però normalment quan la cullen és molt difícil que no hi hagi pel mig alguns altres cereals que en porten. Ah. Però també doncs, se li posen en el pack dels que porten gluten en principi. Doncs aquestes persones, quan mengen el gluten, els passen diverses coses. A nivell digestiu tenen moltes molèsties, a nivell general tenen cansament, el seu cos desencadena malalties autoimmunes, i etcètera. Llavors, és infreqüent? Sí, però entre una i dues de cada 100. Si tu tens una població que tens 30.000 persones... doncs estem parlant entre 300 i 600 persones, no? I ja no són tan poques.
0: És que no són tan poques, imagina't.
1: No, això és celíaques.
0: Clar, si tenim 30.000 persones, per exemple, censades a Calafell, de totes les persones censades, segons aquesta mitjà que surt, serien entre 300 i 600 persones.
1: Celíaques, després hi ha els que se'ls recomana, els intolerants, etc. Per això cada vegada se'n parla més i per això cada vegada trobes més productes al supermercat que són sense gluten.
0: Doncs no em semblen poques, les persones afectades per aquesta celíaca.
1: I després, en les famílies en què hi ha una persona celíaca, la probabilitat augmenta, perquè hi ha el tema genètic, i llavors hi ha una probabilitat del 10%.
0: Uh-huh. I quines molèsties causa aquesta celiaquia?
1: Bueno, el primer que s'ha de saber és que et pot aparèixer a qualsevol edat. Pots tenir-la amb símptomes digestius, amb símptomes de cansament, etc., però pots tenir-la sense símptomes i no saber-ho. I canvia d'una persona a l'altra. Llavors... és molt interessant diagnosticar-la aviat per evitar les complicacions que va desencadenant. I a vegades es confon, quan tens molèsties digestives, diuen potser és el budell irritable, potser és una intolerància a la lactosa, etc. I allò es triga a detectar-ho. I en general el que fa és un estat físic de fatiga, de debilitat... a pesar de menjar molt, la panxa sempre inflada i no engreixar-se el que correspon, però tenir manca de vitamines, dolors pel cos, infertilitat també, i a nivell digestiu, doncs això, diarrea crònica, dolor, la panxa inflada, bròmits, gasos, i després a la pell i mucoses... aftes a la boca, molt llaguetes d'aquestes molt freqüents, a la pell amb erupcions, amb irritacions. A digestiu també hi ha una cosa que a vegades passa, perquè pensem que només hi ha diarrea, un restrenyiment amb nens, un restrenyiment molt, molt pertinaç a vegades, a darrere hi ha una celiaquia. No? Uh-huh. I doncs clar, a vegades aquesta persona que porta tant de temps amb tanta complicació digestiva i tant cansament, doncs a vegades també té desànim, depressió una mica, no? Uh-huh. I llavors... el que dèiem, a vegades el que ja és de cop alguna cosa que et passa a la vida que tu fins a llavors no se t'havia demostrat i tens un disgust molt important i llavors t'apareix, pot desencadenar-ho.
0: Mm-hmm. Si tots aquests símptomes ja em semblen molts, tot això es pot arribar a complicar, Lourdes?
1: Sí, sí. D'una banda, el fet de que la persona no absorbeix bé els aliments, moltes vegades ja es detecta, sobretot en nens, però en persones grans també, falta de ferroanèmia. Estan més pàl·lides, la mucosa de l'ull molt blanqueta, més cansats, i tenen anèmia. Després tenen també osteoporosi, si falta calci als ossos, i es poden trencar més fàcilment. En nens hi ha retard del creixement, i això és un dels motius, quan veus un nen que no creix, són les coses que s'ha de buscar. I el tiroides, diabetes, malalties autoimmunes com el lupus, etc. Després, amb el temps, les persones que tenen celiaquia acaben tenint intolerància a més coses, com la lactosa, per exemple. El que passa que quan deixen de menjar gluten, amb el temps potser poden tornar a prendre lactosa, que és el sucre de la llet. I també hi ha una erupció específica de la pell que s'assembla a l'urticària, amb picor i tal.
0: Com es arriba a diagnosticar aquesta malaltia?
1: El diagnòstic el fa el digestòleg, amb una analítica i una biòpsia. Això és el diagnòstic complet ben fet. El que passa que a vegades, amb una analítica, i si la persona ja té totes les molèsties, doncs, escolta, potser no cal anar a fer la biòpsia del budell, no? Que es fa amb una endoscòpia, etc. Després també hi ha persones que tenen la genètica i ja han desencadenat una malaltia autoimmune i tenen tots els símptomes digestius, doncs ja no mereixis més, la persona ja ho tens, aquesta persona no ha de menjar gluten i ja està. Ara, és molt important dir, no començar a menjar sense gluten si no tens el diagnòstic, perquè llavors no el tindràs i no se sabrà mai. És a dir, perquè, a més, quan la persona que és celíaca deixa de menjar el gluten, li desapareixen els anticossos, llavors ja li diuen, no, tu no tens celiaquia. I aquella persona és perquè no menjava gluten, i no, s'ha de menjar normal fins que es té el diagnòstic.
0: La solució, el tractament és deixar de menjar aquest gluten? Amb això se soluciona la malaltia?
1: Amb això no es cura, però es manté frenat i un està bé, llavors. És l'únic tractament actual que hi ha, és la dieta estricta, sense gluten. O sigui, l'alimentació sense gluten, evitar-lo totalment, i això permet que el budell es recuperi, que recuperi... Saps els callos, quan mengem callos, sí, que tenen unes vellositats, com uns microditets? Doncs allò ho tenim en el budell, tenen unes vellositats que són molt importants perquè augmenten molt la superfície d'absorció en el budell. I llavors aquestes vellositats es van quedant calbes amb la persona que pateix una malaltia intestinal, com és el cas de la celiaquia. I llavors, en canvi, quan deixen de menjar gluten, el budell es va recuperant i, a més, s'eviten les complicacions, osteoporosis, infertilitat, diabetes, etc. I llavors, aquesta alimentació s'ha de seguir tota la vida, tant si tens molèsties com si no. I llavors, què passa? La manca de resposta és perquè la dieta no es compleix bé, perquè un pensa que ho està fent bé i no, perquè hi ha contaminacions creuades, que ja en parlarem, petites quantitats que es mesclen pel mig, etc.
0: Això és complicat, de portar una alimentació sense gluten?
1: Mira, no? si saps que et fa tant de mal, és com la persona que sap que algú li fa al·lèrgia, que no ho vol, de cap manera, no? I doncs, sí, és complicat, però ho has de saber manegar. I és fonamental saber quins aliments tenen gluten i quins no.
0: Clar.
1: I saber que la persona que és celíaca no pot consumir aliments que tenen gluten, ni tan sols traces. És a dir, si en un paquet diuen pot contenir traces de gluten, aquella persona ja no ho pot prendre. Perquè vol dir que s'ha elaborat, per exemple, en un taulell o passant per una màquina que empaquetava, ara empaqueta pasta normal i després empaqueta arròs. Doncs encara que l'arròs no porta gluten, aquell paquet ja t'ho posa, pot contenir gluten, saps? Vull dir que això ho hem de tenir, ho hem de tenir en compte sempre els celíacs.
0: Doncs hem de conèixer quins són aquests aliments que podem incloure potser en aquesta dieta de les persones celíaques.
1: N'hi ha molts, els passaré ràpid perquè si no això és molt llarg. N'hi ha molts que són lliures de gluten per naturalesa, que no tenen, com cereals com l'arròs, el blat de moro, la quinoa, el sèsam i el que dèiem, la civada, però sempre que porti el símbol de que és sense gluten. Després hi ha llavors, totes les llavors són sense gluten. Compte, i després en parlarem, si ha estat envasada, sense vigilar que no hagi passat per allà coses amb gluten, doncs no, però en principi les llavors no porten gluten. La carn, tot el que té a veure amb la carn,

0: tot el que és peix, marisc, tots els tipus de peix, d'acord? En principi no porten gluten, les conserves que siguin al natural o amb oli d'oliva o oli vegetal tampoc no en porten, les verdures del tipus que sigui, patates, moniatos, la iuca, la tapioca, no en porta, tot perfecte. Les fruites, totes, d'acord? El suc, el nèctar, la fruita seca, tant si és natural, crua, dessecada, excepte les figues seques. Les figues seques sí que poden ser enfarinades. No sé si vas que té un punter, un polset blanc, molt sovint és enfarinat. Les xufles també. Però compte, l'horxata, no sé per quin motiu, pot portar gluten. Els bolets, tots com els poden prendre, els que siguin comestibles, esclar.
1: Sí, clar.
0: Verinosos, no. Les olives... amb o sense os, totes les tàperes, cogombrets, tot això, encurtits, aquestes coses, cap problema. Bueno, ara, si ho tenen amb un pot gran i van ficant una cullera que també després agafen no sé què, doncs el de sempre. Els llegums fantàstic, els tolera molt bé el celíac, cigrons, mongetes, pèsols, soja, tramussos. La llet, en principi, excepte el tema que us deia de la lactosa per als quan ja han desenvolupat la intolerància a la lactosa, en principi cap problema, quallada, mató, kèfir, formatges, tot, compta amb els elaborats, si són uns allò quesitos ho has de comprovar que sigui sense gluten, d'acord? Però en principi els formatges tots són sense gluten. Els ous, perfecte. Ara, l'ou filat, l'ou liofilitzat, no. Olis d'oliva, de soja, de cacauet, girasol, la mantega feta de llet, la mantega de porc, tot això cap problema. Sal, vinagre. A vegades els vinagres aquests que se suposa que són aquest que és concentrat, balsàmics, en principi està fet, elaborat amb sucres afegits i a vegades no el digereixen bé. Aliments infantils, sempre que digui sense gluten, cap problema. Els sucres, també, cap problema, d'acord? El cacau pur en pols, i si és el cacau que es afegeix normalment a la llet, has de vigilar que sigui, perquè hi ha la marca molt coneguda, que no diré que és amb gluten, i n'hi ha una altra molt coneguda que és sense gluten, i has de buscar l'etiqueta, d'acord? Les begudes no alcohòliques també, en principi, són sense gluten, tant si són amb cafeïna com sense, les que porten té, les tòniques, etc. El cafè, cap problema, infusions, tot això. Les begudes alcohòliques també no hi ha cap problema, excepte que porten alcohol, clar, per tothom.
1: Sí, però en vinculació amb la celiaquia no en tenen.
0: No, compte, la cervesa.
1: La cervesa sí.
0: Sí, la cervesa has de prendre-la sense gluten, perquè és de cibada i ha de ser una cibada pura, que no hi hagi res més.
1: Segur que hi ha elaboradors que
0: moltes,
1: la fan.
0: Moltes. I fins i tot hi ha marques molt conegudes que ja la fan.
1: Que també fan la versió sense gluten, o totes les fan
0: sí,
1: així.
0: Sí, o ja les fan totes. Molt hi ha alguna que ja ve tota sense gluten. I bueno, n'hi ha. Però això sí, això és el que hem d'anar amb compte. I llavors, a banda d'aquests aliments, tots aquests que dèiem ara, que eren de forma natural, són lliures de gluten, n'hi ha uns altres que els elaboren específicament per celíacs. Poden fer pa sense gluten, bases de pizza sense gluten, galetes sense gluten, i els trobes a supermercats, a botigues de dietètica, a farmàcies també. I després hi ha uns altres que no són específics per celíacs, però han anat amb compte a l'hora d'elaborar-los. Llavors ja pot haver-hi salses, purés, plats preparats, postres làctics, embotits, sempre i qual l'etiqueta et posi que són sense gluten.
1: Estic segur que la persona que fa la compra en una casa on hi ha una persona amb celiaquisme, doncs segur que ha d'anar molt en compte a l'hora de comprar, perquè ara ens deies aquests aliments que són lliures de gluten, però a vegades hi ha aquests processats o aquestes elaboracions que poden portar, i a vegades, doncs el que dèiem, una relliscada, petita relliscada, i el sacrifici de molts dies, de molt temps, doncs en un moment ho engeguem tot a no risc.
0: Sí, sí. A veure, quan comprem aliments elaborats, ja si venen, bueno, molts, vol dir picats, no?, molt bons, o envasats, han de portar el símbol. A granel no pots comprar. A granel no es pot comprar perquè, a veure, les persones no tenen per què saber-ho, i la mateixa pala que han agafat no sé què, agafen una altra, la fiquen per aquí, i per tant, això no... Igual que si, bueno, si... Això en parlarem després, però el mateix passa si vas a un self-service. És important llegir l'etiqueta de tots els productes que compres, i si no ho posa clar, s'ha d'evitar consumir-los. Després hi ha el típic símbol d'una espiga que està barrada, no?, com d'un prohibit a sobre, que aquesta, diu, és la marca reconeguda a Europa de sense gluten, però hi ha altres, simplement, hi ha molts que diuen sense

0: de gluten i ja està. I després, a l'hora de que tu ja l'has comprat, has de tenir en compte de no mesclar. No, has comprat, has anat amb un forn específic de que fan pa sense gluten, doncs després tu no ficaràs a la mateixa bossa el pa que et ve sense embolicar amb un altre pa normal. Això són coses que has de saber. Uh-huh. Ni a la mateixa fusta de tallar ni amb el mateix ganivet.
1: Doncs compte a l'hora de comprar i també a l'hora d'elaborar aquests aliments, no? A casa, sí. el que fem a la cuina, doncs a vegades també pot haver-hi algun petit problema amb això.
0: Si a casa tens una persona celíaca, s'ha d'anar amb compte amb com manipules els aliments, utilitzant utensilis que siguin exclusius per aliments sense gluten. La torradora, no pots ficar amb una torradora que fiques coses, ni que sigui de tant en tant amb gluten, no pots ficar pa sense gluten. Els ganivets, etc. Tot ha de ser net, específic per aquella persona, per al pa sense gluten o pel que sigui. Evitar les contaminacions creuades, que no entrin en contacte, com deien, els aliments que tenen gluten amb els que no. Que no fregiràs amb un oli que has fregit algo, encara que sigui fa temps, a la fregidora o el que sigui, amb gluten, no pots ficar llavors els aliments sense gluten i que després els mengi una persona celíaca, no se'ls podrà menjar. I després altres coses, a la gent que tenen, per exemple, una criatura que és celíaca, ja saben, per exemple, que han posat al mig de taula un pot de crema de xocolata. Doncs ja saben, tots els altres fills s'agafen una cullerada d'allò, s'ho posen al seu plat i sense que aquella cullera hagi tocat res més, ja la deixen allà una altra vegada. És a dir, no van ficant, ara es tenen el meu pa i torno a ficar el ganivet. No, això ja saben que no es pot fer. I el mateix, o sigui, amb tot el menjar ja ho saben, que o primer es posa la persona celíaca i després els altres van agafant, etc.
1: Doncs hi ha aquesta conscienciació a les cases, però segur que on hi ha també menjars, per exemple, és en els restaurants. Cada vegada doncs, ho tenim més normalitzat, per sort.
0: Sí, cada vegada més. Hi ha restaurants especialitzats, això és l'ideal, però hi ha cada vegada més puestos que estan preparats, que ho tenen molt en compte i que ho fan molt bé. S'ha d'informar, ja fins i tot al fer la reserva, però s'ha d'informar el cambrer també quan arribes, el responsable del que cuinarà, etc. I hem de preguntar quins són els ingredients i sempre que dubtem o no menjar-ne o preguntar-ho molt bé.
1: I sobretot, per exemple, quan ens toca cuinar a casa per diferents persones i, per exemple, ens ve una persona un convidat que és celíac. Clar, potser no estem gaire acostumats a elaborar i a tenir en compte aquestes mesures que són imprescindibles.
0: Hi ha coses que fem automàticament que pensem que no tenen cap problema. Per exemple, una cosa que no es pot utilitzar és la sal del saler obert. Per què? Que estem acostumats a ficar la mà i ja sabem, així ja sé quina sal estic posant, no? Bueno, doncs què passa? Que un dia estàs tocant entrepans, que estàs fent pa amb tomàquet i fiques la mà per agafar pa, per agafar sal i li tires. Un altre dia estàs fent un arrebossat i fiques la mà i tal. I aquella sal ja està, l'has contaminat.
1: Sí.
0: I un altre dia la utilitzes per fer-li el menjar amb un celíac. Doncs no pot ser.
1: Clar, no, té la seva lògica. Sí. Ara un cop coneixem com es pot transferir, no?
0: Sí.
1: Però, doncs és molt evident, però
0: i el mateix
1: no ho tenim en compte.
0: A veure, si cuines, per exemple, una cassola que hi hagi bullint pasta sense gluten i una amb gluten, és molt difícil no equivocar-se. I amb la cullera, que has remenat i de cop dius, ai, ara he ficat la cullera que no tocava. És que és així, és molt difícil. Llavors acabes per dir, no, tot sense gluten i ja està, perquè és que perquè no hi ha manera. S'ha d'anar molt en compte amb els ganivets, amb el taulell, amb la fusta de tallar, amb l'aparell de remenar, que et penses que el tens net, però pot haver-hi traces.
1: Per la qual cosa hem de tenir molts estris de la cuina de casa duplicats, no?
0: O fer-ho tot sense gluten si
1: o
0: tu,
1: tot fer-ho
0: si
1: sense
0: tens
1: gluten
0: ja algú,
1: possible, com deies.
0: Sí. Però si no, doncs anar molt amb compte. I seguir molt, fer molt de cas a la persona que és celíaca, perquè a vegades pensem que són manies o que no ho són. A vegades jo em recordo, sense ser celiaquia, una persona que jo conec que tenia al·lèrgia a les maduixes. Feien un dinar i va haver-hi un que va pensar, aquesta té mania, i amb un gran triturant de cosa va ficar una maduixa. Per dir, ja veuràs que no passa res. Bueno, van acabar a l'hospital malament, eh?
1: Imagina't.
0: Al final va acabar bé,
1: sí,
0: però el disgust va ser
1: gran.
0: Sí,
1: l'ensorb.
0: I que a vegades en aquest cas no és com una al·lèrgia. Hi ha persones que són al·lèrgies als fruits secs, per exemple, i poden, o als bolets, i fan un xoc anafilàctic i han de portar sempre una jeringa, etc.
1: Doncs poca broma, eh?
0: Això és diferent. La celiaquia no et fa això, però també té complicacions i també es trobarà malament la persona després, i potser tota la tarda tindrà la panxa malament i ja no servirà per a res, etc. Per tant, i després li pot fer, o sigui, amb un nen que no creixi, coses així. Per tant, hem de fer molt de cas.
1: I per prendre consciència de tot plegat, per exemple, el 16 de maig, ara fa 10 dies enrere, es va celebrar el dia de la malaltia celíaca, eh?
0: Exacte.
1: Doncs, com gairebé tot, ara ja té un dia propi, sí. Sobretot per prendre consciència, eh? Per recordar que existeix, sí. I que cal prendre mesures, doncs, curiós també, o necessari també, aquest dia dedicat a la celiaquia, eh?
0: Sí, per això avui n'hem parlat, i perquè un dels motius de fer aquest dia de la celiaquia és per demostrar que hi ha molta gent afectada i per demanar, perquè els productes específics per celíacs són molt cars. Llavors es demana sempre a veure si els poden finançar, si poden fer alguna cosa, perquè realment són molt més cars. La pasta sense gluten, la farina sense gluten és molt més cara que l'altra. És com 4 vegades.
1: Sí.
0: I llavors per això es fa, per conscienciar d'això.
1: És una de les reivindicacions que escoltem sovint d'aquestes persones que tenen aquesta celiaquia. Doncs déu-n'hi-do, hem donat molta informació. No sé si ens hem deixat alguna cosa més, Lourdes.
0: A veure, recordeu que sempre que fem aquesta secció, tot el que fem està basat en les recomanacions dels fulls per a pacients que fa la Societat Catalana de Metges de Família.
1: I està molt bé que ho diguis, perquè no sempre ho diem, i a vegades això, tanquem micròfons, acabem l'espai i ens oblidem de dir doncs, que tota aquesta informació la tenen tota concentrada, la poden trobar en aquestes fulls per pacients. Eh?
0: Sí, penseu que estan fets per metges i per infermeres especialitzades en cada un dels temes i que ho fan desinteressadament i posant la millor informació que, a més, no et porti, perquè a vegades hi ha informacions que trobes per aquí i per allà que et compliquen la vida. No, informació sèria, verídica i que t'ajudi, que sàpigues què has de fer amb el que tens.
1: Doncs si posen en el cercador de l'ordinador fulls per pacients, doncs aniran directament a la Camfic, on tenen un munt d'aquests fulls per pacients amb un munt de malalties i de situacions que ens podem trobar en el nostre dia a dia, i també una dedicada a la celiaquia.
0: Sí. I el mòbil també ho tenen. Cadascú el que porta el mòbil a la butxaca, tu poses a Google i allà et surten.
1: Sí, tens tota la informació. Sí. Doncs avui hem parlat de la celiaquia amb la Lourdes Alonso, la metgessa que ens acompanya en aquest espai de salut dels dilluns. Ho deixem aquí, Lourdes.
0: Perfecte.
1: Molt bona setmana i fins aquí 7 dies. Que vagi bé.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Els 70.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Vinga, ara mateix, 12 en punt del migdia. Així engeguem la quarta, última hora al teu costat del Calafell Matí d'aquest dilluns, dia 18 de maig de 2026. Tenim música, tenim cançons, tenim consells. En un moment, també agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I entre la música que ens ve de gust escoltar ara, arriba una cançó. A veure, la tenim aquí ja preparada. És una de les que t'agraden escoltar aquestes hores. Bolero, mig ranxera, tot plegat, es diu Risk It All. Escoltem la versió original, eh? No la versió en castellà que ha fet recentment Bruno Mars. I això arriba des del The Romantic. L'últim treball que el porta en concert a Espanya i no pas a Barcelona. Bruno Mars és el Risk It All.

0: Hem marxat fins al 1992 amb els Wet, Wet, Wet i aquesta cançó, també de pel·lícula, des dels 4 casaments, un funeral, Love is all around, cançó que sona com el primer dia. Genial, amb els Wet, Wet, Wet, recordant grans clàssics.
1: Aquí els clàssics.
0: Doncs vinga, marxem ara a l'actualitat i fins a Sant Vicenç dels Horts. La meva essència és la nova cançó de les Montses, des del Baix Obregat i per tota Catalunya, amb aquestes noves cançons que acaben de publicar.

0: Juny de 2027, eh? Més d'un any i ja tenim previstes, doncs, diferents dates, diferents concerts d'aquesta dona aquí a casa nostra. Karol G en concert el 3 i 4 de juny a Barcelona. També estarà l'11, el 12 i el 13 a Sevilla. I déu-n'hi-do, a Madrid, 24, 25, 26, 27 de juny. Aquesta és la bitxota, no? La bitxota en concert a Barcelona d'aquí un anyet i ens ha avançat ara mateix aquesta cançó al costat de Karol G i Tiesto.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents.
0: Calafell. Era el Contigo i ara els calafellencs Buhos. Amb això que es diu gràcies i celebrant 20 anys de trajectòria. Fa 4 dies estaven aquí en concert a Calafell. Gràcies.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Dead Lovers, quina gran cançó sempre. La Kylie Minogue amb els seus èxits. Impressionants.
1: Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Doncs vinga, hem arribat a les 12 i 26 minuts del migdia ja.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Déu-n'hi-do, quin dia portem avui, eh? Dilluns, dia 18 de maig de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora, a partir de 2:15, ens explicaran a l'informatiu un migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, quan vulgueu, bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reeditant el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte, 23 de maig, en territori reusenc.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Doncs vinga, som-hi, tram final del Calafell Matí d'aquest dilluns. I ja sabeu que els dissabtes a les 5 de la tarda i durant 2 hores a Calafell Ràdio tenim la primera llista. És la llista dels 40 èxits de Calafell Ràdio que presenta el Marc Clapés. I ja portem 3 setmanes com a número 1 la cançó de Olivia Rodrigo. El 9 i encara, com dèiem, vigent durant 3 setmanes. Número 1 a la primera llista és Olivia Rodrigo, l'avançament del seu nou treball, això que es diu Drop Dead.

0: sigui, l'Olivia Rodrigo desperta passions, però també detractors. O t'agrada molt o no t'agrada gens, eh? Olivia Rodrigo, amb la nova Drop Dead, el que acabes d'escoltar. Vinga, anem per més.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: A les 12:32 minuts del migdia d'aquest dilluns, 18 de maig de 2026, amb la setmana per davant, anem a conèixer l'agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi de Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. Un repàs que comencem aquest dijous, perquè a partir de 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, hi haurà la presentació del llibre Després de l'amor. I és que, motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, es comptarà amb la presència de l'autora del llibre, la Marta Fillan, amb la que es debatrà, doncs, posteriorment, diferents temes que es reflecteixen en aquest llibre Després de l'amor. Recordeu, a la Biblioteca Ventura... No, Ventura no. Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, aquest dijous 21 de maig a 6:15 de la tarda. Presentació del llibre Després de l'amor. I anem al divendres, perquè a partir de 6:00 de la tarda hi haurà un taller d'estampació urbana. Es farà a la plaça Alcalde Romeu, al Casal Jove de Calafell. Serà a càrrec de Casa Magenta. A partir de 5:00 de la tarda i fins 7:00, al Casal Jove, com dèiem. Doncs aquest taller d'estampació. Cerca el fer inscripció prèvia per assistir a aquesta activitat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació al web joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. I anem al diumenge. En el Teatre Joan Colet de Calafell, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà el Festival 2026 de l'Escola de Dansa CreArts. Hi haurà entrada gratuïta per tots els públics. I anem també el diumenge a partir de 7:00 de la tarda al concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana. A l'Església de l'Assumpció, al carrer Pablo Picasso número 2 de Segur de Calafell, hi haurà aquest concert amb l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Un concert que comptarà amb les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Són joves d'entre 12 i 22 anys que interpretaran un programa musical ben variat. L'entrada és lliure i gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Serà aquest diumenge 24 de maig a 7:00 de la tarda a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Doncs aquesta és l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Us ho expliquem cada dia des del Calafell Matí.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir la

0: Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí, a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Han tornat els BTS, els sud-coreans. Van fer una pausa, alguns per fer el servei militar en el seu país, d'altres per fer projectes en solitari. Un temps de parada i ara han tornat amb noves propostes i també amb un canvi en el seu estil musical, Això que acabes d'escoltar és Swim, forma part del nou treball, el retorn dels BTS. Amb ells hem arribat a les 12:48 minuts. Anem tancant edició mica en mica perquè ens anem apropant a la una del migdia. Doncs vinga, anem recollint trastets i anem finalitzant aquesta edició del Calafell Matí d'aquest dilluns. I ho farem amb música per arribar a la una. Ho farem en primer lloc amb la Taylor Swift, amb el Opalite. És una de les cançons, un dels senzills que formen part del seu últim treball. I amb això, mica en mica, ens anirem apropant a la una del migdia. Doncs marxem. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem el Calafell Matí al teu costat demà a les 9. Aquí estarem. Ja no serà dilluns, serà dimarts i potser tindrem una altra perspectiva de la setmana. Potser millor o no. Vinga, amb el Lopalai us deixem. Gràcies, com sempre, per la confiança. Seguiu aquí a Calafell Ràdio.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.

0: 7:38.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 18 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. En parlem d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Èxit de participació i de públic a la cinquena edició del Calafell Fire Festival d'aquest dissabte, celebrat al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van dur a terme moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. Sis detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi ha Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La gossa sorda presenta Cunit als concerts de la gira. Serà del 22 i el 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions a la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros del curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'enguany, es distribuiran en format digital. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte, 23 de maig, en territori reusenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell va aprovar el passat dilluns la licitació de les obres del pas soterrani de la via del ferrocarril que unirà el carrer Baixador i el carrer Rin. Les obres tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i començaran abans de que acabi l'any 2026. El projecte ja va ser exposat al públic i compta amb el permís d'ADIF per poder materialitzar-se. El pas soterrani articularà l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya passant pel carrer Baixador i enllaçant el carrer Rin. El pas permetrà lligar els equipaments principals del nucli de Segur, com les dependències municipals, l'estació del ferrocarril i també el port. Però també articularà l'eix comercial principal de Segur de Calafell, unint l'Avinguda Catalunya amb el carrer Rin, que havia quedat tallat al desaparèixer el pas a nivell de la via del ferrocarril, que havia hagut en aquest punt. De fet, doncs, el pas soterrani serà exclusiu per a vianants i compartit amb ciclistes. Es tracta d'un pas ample que tindrà dues rampes lineals en els dos extrems, facilitant l'accessibilitat dels vianants i sense barreres arquitectòniques. Aquest pas tindrà la mateixa importància per Segur que té el pas al carrer Sant Pere, al barri de la platja de Calafell. De fet, doncs, hi ha moltes fotografies on es pot veure l'antic pas a nivell a través de les xarxes socials de l'any 1969, cedides per la família Freixinet. De fet, en aquestes fotografies es pot veure el pas d'una prova ciclista travessant la via del ferrocarril. En elles també es veuen les barreres que prohibien el pas de vehicles quan circulaven els trens.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Parc de la Sínia va acollir durant el passat dissabte la cinquena edició del Calafell Airfry Festival. Es tracta d'una jornada festiva anual organitzada per l'entitat Espurna, el Drac de Calafell, amb moltes activitats culturals, tallers infantils, concerts en directe, una cercavila i un ambient molt familiar. També s'ha pogut gaudir d'una cercavila per diferents carrers del nucli de la platja, amb inici i final al Parc de la Sínia. El Moisés Romero és el president de l'entitat Espurna. Ens feia una valoració molt positiva de la jornada.
3: Poner en valor la cultura popular, lo que es el bestiari festiu de Catalunya. Muchísimas bestias vienen de diferentes zonas del territorio y de muy lejos, como Artesa de Lleida, como bueno, muchísimos sitios que normalmente suelen venir bestias de la zona. Pero normalmente las más representativas últimamente en los festivales que estamos haciendo son más de otros territorios. Bueno, las talleres este año la verdad que han sido un éxito, muchísimos niños ahora mismo están a tope, que a las 7 más o menos aproximadamente tendríamos que cerrar talleres para empezar el cercavila, porque son las mismas personas de la colla que lo organizamos, y la verdad que muy bien, el taller de fango con mucho tirón, el de mazas, bueno, todo en general súper.
0: No oblidem que aquesta és una festa on el foc i el bestiari cultural són els protagonistes, amb la participació de 6 colles provinents de diferents parts del país amb un concurs d'enceses. Per això, en Fer-se de nit, el foc va ser el protagonista amb el quart concurs d'enceses, amb la participació de 6 bèsties d'arreu del territori, les colles de Diables de Calafell i Cunit, i on el públic va poder escollir la millor encesa a través d'un codi QR.
3: Y el escenario grande que está en el centro de la plaza es en concreto para el festival que empieza a las 9 de la noche todos los años.
4: ¿Hay música en directo también?
3: Música en directo, tenemos un speaker que viene de Lleida, el Jordi Granell, que es un crack, técnico de sonido, técnico de máquinas de fuego, bueno, lo que es un show de bestiari festiu dentro de un espectáculo, vamos a decir... No te voy a decir teatral porque no es así, pero dentro de un super show.
0: Durant la tarda es va fer una mostra d'entitats amb la participació, entre d'altres, de la Unió Artística de Calafell. Varen parlar amb l'Andrea García.
5: Doncs hem vingut convidades per l'entitat per fer també una mostra d'entitats del poble i doncs, per fer una miqueta de companyia i de fer doncs, una mica d'unió. I venim al Ball de Gitanes, venim al Ball de Bastons infantil i al Ball de Bastons, i també venim a l'esbart infantil a ballar, que enguany, bueno, l'any passat va començar a arrencar i ara ja doncs, està més posat. Farem una petita demostració, sí, alguns balls que hem anat preparant i també una mica per escalfar per festes majors també. Sí, hem participat justament l'any anterior i vam venir també i vam passar una bona jornadeta aquí. Doncs jo crec que és molt positiu i que fa poble i cada cop, bueno, avui m'estic sorprenent perquè encara veig més gent que l'any passat i això penso que és un bon senyal.
0: També l'entitat La Bota de Calafell hi va participar amb els seus gegantons. Ens ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio el Ricard Gutiérrez, que n'és el president de l'entitat.
6: Bueno, pues aquest any participo per primer cop amb els nostres gegantons. Farem una actuació de dos o tres balls i res, ja ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem. Per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors. Així que, bueno, serà una prèvia, la veritat. L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mareu de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible. I aquest any pues sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
0: Ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada el passat dissabte i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell han dut a terme un dispositiu policial al Vendrell i també a Calafell. Es va fer conjuntament amb efectius de policies locals del Vendrell i Calafell i també la Policia Nacional en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit per localitzar i retirar armes blanques. En aquest operatiu de protecció de la seguretat ciutadana s'hi va afegir també el Servei de seguretat privada de les estacions de tren del Baix Penedès. Els agents amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, ARRO, es van desplegar entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit en diferents punts i van identificar un total de 92 persones, les quals sumaven fins a 184 antecedents policials. Finalment es va acabar detenint 5 persones amb edats compreses entre els 30 i els 54 anys per diversos delictes. A 3 dels detinguts els hi constaven ordres vigents de detenció, mentre que a 2 més se'ls hi atribueix un delicte de tràfic de drogues, atès que duien o estaven venent substàncies estupefaents. De la seva banda, la Policia Nacional va fer un detingut per infringir la llei d'estrangeria. El dispositiu va incidir especialment en la tinença d'armes blanques i 3 de les 22 actes tramitades corresponien a aquests fets. La majoria de les denúncies administratives, un total de 16, corresponen a possessió de substàncies estupefaents. D'altra banda, en destaquen 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat i tolerància per part del propietari d'un establiment pel que fa al consum de drogues. En matèria de trànsit, cal remarcar una alcoholèmia positiva penal per part d'un conductor que va donar 1,10 mil·lígrams per litre d'aire expirat, així com 6 denúncies per manca de la ITB. Finalment, es va denunciar una persona per circular sense fer ús del cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense disposar de permís. L'operatiu policial, emmarcat en el sí del Pla de Gacampai, es planifica amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns i veïnes de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i també administratives.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell està desplegant aquest 2026 els nous sistemes de recollida selectiva de residus. Ha optat per un model mix amb zones on es fa la recollida porta a porta, sobretot on proliferen habitatges unifamiliars, i altres on hi ha contenidors intel·ligents, com el barri marítim, amb predominança de blocs de pisos. Un cop ja s'ha fet el desplegament, els nuclis com el Romaní, Bonavista, el Puig, la Muntanyeta, Sant Salvador o Comarruga, des de l'Ajuntament del Vendrell indiquen que estan oberts a introduir millor per ajustar el servei de recollida. Durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar l'inici del repartiment del material al tancat, l'alcalde del Vendrell ha avançat que un dels problemes que han detectat és quan hi ha algun bloc de pisos en zones on es fa la recollida porta a porta, perquè la majoria dels habitatges són unifamiliars. Per aquests casos s'està treballant des de l'Ajuntament del Vendrell amb els veïns i veïnes per poder fer la recollida amb contenidors comunitaris. Diuen que seguirà estudiant alternatives si no acaba de funcionar amb total normalitat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I la Gossa Sorda ha presentat a Cuny tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions a Catalunya. De fet, doncs, s'ha puntualitzat i la banda ha anunciat el cartell complet dels 2 dies amb la participació de DJ Trapella, Esben Lana i Hijas de la Cumbia, també de Testarudes. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després. De fet, per part de l'Ajuntament de Cunit s'ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda. Ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. D'altra banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica de grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i

0: és que t'interessa. Tot el que passa al teu voltant.
1: El govern ha aprovat la quarta edició del Val Escolar. Tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats al curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és la distribució del val. Serà digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Les famílies podran gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Tot i això, les famílies poden cedir un o els dos vals al centre educatiu, que també els haurà de gastar en la compra conjunta de material escolar. Tant les famílies com els centres només podran bescanviar els vals als establiments comercials adherits a la campanya, que en cada edició han estat més de 2.000 comerços. La voluntat del govern amb aquesta mesura és pal·liar l'impacte de l'increment del cost de la vida sobre les famílies, en un moment en què han de fer front a una despesa molt elevada, com és l'inici de curs, i s'ha destinat la mateixa dotació econòmica que el curs passat, 50 milions d'euros. El curs passat, l'ajuda va arribar a més de 700.000 alumnes amb el 90% dels vals bescanviats. Un èxit que ha impulsat a renovar la iniciativa per quart any consecutiu.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Espanya va sumar 39 donants d'òrgans en 48 hores entre el 24 i el 25 de març i 75 trasplantaments, assolint així un nou rècord. Segons dades de l'Organització Nacional de Transplantaments, 34 famílies van dir sí a la donació d'òrgans i 5 persones més van donar un òrgan en vida. Van ser 46 hospitals de 10 comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, els involucrats en aquest nou rècord. Dels 75 trasplantaments, 49 van ser renals, 14 hepàtics, 8 pulmonars, 2 cardíacs i un de pàncreas ronyó. Les comunitats implicades en l'activitat de donació i trasplantament van ser Andalusia, Aragó, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Galícia, Madrid i Múrcia. Per al transport d'òrgans i equips de trasplantament va ser necessària la mobilització de 5 avions privats. Entre els trasplantats hi havia 4 pacients inclosos al Pla Nacional d'Accés al Transplantament de Pacients Hiperimmunitzats, que són persones amb grans dificultats per al trasplantament per les seves característiques immunològiques. El Ministeri de Sanitat ha explicat que aquest pic de l'activitat de trasplantaments d'òrgans només és comparable amb un rècord anterior registrat a l'abril de 2024, quan es van fer 48 trasplantaments en només 24 hores de 19 donants morts. En el conjunt del 2025 es van fer a Espanya 6.334 trasplantaments d'òrgans, que equivalen a 129 per milió d'habitants. Això va ser possible gràcies a les 2.500 persones que van donar els seus òrgans després de morir, el que situa la taxa de donació en 51,9 donants per un milió de la població. 408 persones que van donar un òrgan en vida. Espanya manté el lideratge mundial en donació d'òrgans des de fa més de 3 dècades.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Una notícia més d'àmbit general. Els agents rurals han començat aquest divendres una gira de presentació del nou Pla Estratègic 2026-2030 del COS que el govern va aprovar a principis de març. A banda de duplicar els efectius, es passarà dels 675 agents actuals als 1.300. El pla també preveu ampliar la cobertura horària dels agents a la franja nocturna. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Defensa que el pla posa el cos on es mereix.
2: Però penseu que estem parlant d'un repte majúscul que es concreta amb l'estratègia del pla estratègic i que ens permetrà, entre moltes raons, posar el cos on mereix davant de la gestió tan important que fa de les qüestions vinculades amb la biodiversitat, la natura, la protecció, la investigació vinculada als incendis forestals, que aquí doncs, el cos d'agents rurals en la darrera modificació que es va fer a la Junta de Seguretat juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra guanya competències en aquest sentit.
1: D'altra banda, la directora dels agents rurals, Elisenda Pérez, diu que el pla preveu ampliar horaris i fer serveis nocturns.
3: Nosaltres el que hem fet és fer un estudi de les necessitats que tenim del cos, i el que estem veient és que evidentment ara mateix el cos no té aquest horari nocturn. Amb aquest pla estratègic el que fem és recollir les necessitats que ens

0: del territori i, evidentment, una de les necessitats que tenim és poder ampliar aquest horari. Això va directament relacionat amb un acord de condicions amb el qual s'haurà de negociar amb els sindicats, però, evidentment, doncs, el cos d'agents rurals com a tercer cos operatiu de Catalunya el que volem és que s'assembli doncs, a la societat actual i, per tant, doncs, haurem de fer doncs, aquesta ampliació i poder tenir com més horari per poder cobrir totes les incidències que tenim, que cada cop doncs, són més.
1: L'informatiu. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: La campanya d'estiu d'aquest 2026 deixarà més de 14.000 contractes a la demarcació de Tarragona, segons previsions de Randstad. La temporada turística i l'augment d'activitat als sectors vinculats a l'hostaleria, el comerç i l'oci tornaran a convertir les comarques tarragonines en un dels principals motors de l'ocupació estacional a Catalunya. En concret, Tarragona registrarà 14.345 contractes durant els mesos d'estiu, una xifra que representa un increment del 10,6% respecte a l'any passat. La demarcació de Tarragona se situarà així com la tercera província catalana amb més volum de contractació, només per darrere de Barcelona i Girona. A nivell català es preveu que aquest estiu es formalitzin més de 121.300 contractes, més que el 2025. Catalunya serà la segona comunitat autònoma a més contractacions de tot l'Estat, només superada per Andalusia i per davant de Madrid. Barcelona concentrarà el gruix de les noves incorporacions, mentre que Girona arribarà als 18.390. Els sectors relacionats amb el turisme i la restauració continuaran liderant les contractacions durant la campanya estival. A escala estatal, gairebé la meitat dels nous contractes es concentraran a l'hostaleria i la restauració, seguits del transport i la logística, el comerç i les activitats d'oci i entreteniment. Entre els perfils més demandats hi haurà cambrers, cuiners, dependents, mossos de magatzem, repartidors i recepcionistes, així com personal vinculat a festivals, activitats turístiques i esdeveniments d'estiu. Les empreses també valoraran cada vegada més habilitats com la flexibilitat, la capacitat d'adaptació, el treball en equip i competències digitals bàsiques, especialment en sectors amb alta rotació i incorporació immediata de personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas endavant amb tota la informació esportiva.
3: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt reusenc es va fer gran a la pista calafellenca, marcant un total de 4 gols a la primera part. A la segona meitat, el Reus va mantenir el seu ritme, pujant el marcador fins al 8. Triplet de Joan Salvat i Martí Casas i 2 gols més, obra de Diego Rojas i Guillem Jansà. L'únic gol a favor dels calafellencs el va anotar Aleix Marimon al minut 36, amb motiu d'un penal. L'entrenador del Calafell a Menorquina, Guillem Cabestany, destaca en primer lloc el recolzament de l'afició als estrellats, que no van deixar d'animar el seu equip en cap moment. També destaca el joc per part del Reus, que va brillar el Joan Ortoll, no només en la part ofensiva, sinó també en defensa. L'escoltem.
4: Mira, diverses valoracions. En primer lloc, felicitar el millor dia des que estic a Calafell, a la penya dels Estrellats, per estar animant l'equip amb la pitjor situació dins d'un partit des de que estic aquí. Per tant, avui sí que es pot dir en majúscules que són els millors. En segon lloc, felicitar el Reus perquè ha fet un partidàs, han estat super efectius. El Reus és un equip que controla molt bé el tempo del joc. I en tercer lloc, penso que, encara que sembli una animalada, hem fet uns 15-20 primers minuts de partit de lo millor de la temporada. L'equip ha entrenat fantàstic aquesta setmana. Estàvem amb una sensació molt bona abans de començar el partit, inclús quan ens han marcat el primer, quan ens han marcat el segon. Però, evidentment, que l'efectivitat del Reus i el bon partit que ha fet el Reus ens ha acabat destrossant. I, i per primer cop, crec, des de que som entrenador del Calafell, hem patit a la pista, hem perdut el control emocional del joc, i és en part pel marcador que hi havia, pels nostres errors i pel supermèrit del Reus. El Reus és un equip madur, més veterà que nosaltres som un equip més jove, més inexpert, estan més acostumats a jugar aquest tipus de partits, nosaltres ens estem intentant acostumar i saber competir, però avui han estat millors que nosaltres. Per tant, felicitar-los i...
3: El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc. Si no guanya o empata, no tindrà la possibilitat de classificar-se per jugar a les semifinals.
4: I dissabte que ve, el millor de tot és que això és un 1-0, no és un 8-1, sinó que és un 1-0 i per tant no hem d'anar a Reus a remuntar el gol a baràs, sinó que hem d'anar a fer un molt bon partit, complicadíssim guanyar Reus, fer un bon partit i a veure si podem, ni que sigui empatar, per anar a la pròrroga i als penals i intentar tornar el dimarts, que els jugadors del Calafell es mereixen, penso, humilment, la confiança i el respecte per tot el que han fet durant tota la temporada. Per tant, vull ser optimista de cara al segon partit. Dissabte que ve tornarem amb la millor motivació, voluntat i concentració per fer un bon partit i passi el que passi durant el partit, encara amb un tipus d'arbitratge que no entén ningú, que és impossible que els jugadors sàpiguen què està passant a la pista, no s'entén res. És molt complicat, si ells diuen que és el que els hi manen, però no tots els arbitratges són com el tipus d'arbitratge d'avui, que no dic que ens hagin perjudicat, dic que és molt estrany pels dos equips. Per moments piten mini contactes, de cop i volta faltes més greus no les piten, és caòtic, però bé, si ens toca un arbitratge, un tipus d'arbitratge així, intentarem estar més tranquils i no cometre tants errors, perquè també ha ajudat a que perdéssim encara més el control, però el Reus no ho ha fet. Jo penso que la paraula és caòtic, que decideixen que el mínim contacte... Bé, això ve de la Copa, que resulta que els hi van dir que havien de ser molt més estrictes, però la Copa va ser bastant així, i després de la Copa ja hem tornat, depèn quin partit sí, depèn quina parella sí, depèn quina parella no, i llavors és un lío important i costa entendre-ho, i costa entendre quan són rigorosos amb les protestes, quan no, quan deixen que hi hagi gent dret a la banqueta i quan no, i el jugador es perd. Bé, és part del joc, hem de saber interpretar-ho i estar més tranquils, perquè ara sí, que a Reus no tenim xarxa, per tant, si cometem aquest error una altra vegada, se'ns acabarà la temporada dissabte que ve i la intenció és que no s'acabi.
3: Recordem, el segon partit de l'eliminatòria tindrà lloc aquest proper dissabte 23 de maig a les 9 de la nit al Palau d'Esports del Reus Deportiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Amb els esports hem arribat al punt i final de l'informatiu d'avui dilluns 18 de maig. Les Roser Ribas en els esports i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Gràcies i adeu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquen l'acord pel tren orbital i deixen, ara sí, els pressupostos a tocar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Línia de tren orbital. Més diners per l'Agència Tributària de Catalunya i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquestes són les tres grans contrapartides amb què Esquerra acabarà donant suport als primers pressupostos de Salvador Illa, Joan Bota.
2: Dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què el govern espanyol es comprometrà a pagar els 5.000 milions d'euros que costarà aquesta línia orbital i cedirà al govern i l'Ajuntament de Barcelona el control del Consorci de la Zona Franca, on es mou el 4% del PIB del país.
0: Barcelona, Marta Corbalán.
3: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han fet aquest migdia el primer acte que ha de conduir a un imminent acord per aprovar els pressupostos. Ha estat per presentar el tren orbital, el projecte que ha planat el terreny per a l'acord. Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país i Junqueras ha destacat la rellevància del nou corredor ferroviari.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: En aquest context, nova vaga de mestres i professors, avui al Barcelonès, amb els sindicats lamentant que ni Esquerra ni els comuns no hagin situat la resolució del seu conflicte com a condició per aprovar els pressupostos del govern. Barcelona, Sara Canyeté.
6: Hola, bon dia. És una vaga que ha tingut un seguiment baix respecte a les anteriors. El 18% de mestres i professors, segons dades del Departament d'Educació, s'haurien sumat a aquesta jornada d'aturades del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. D'altra banda, la pluja també ha deslluït la manifestació prevista per aquest migdia al centre de Barcelona i que ha finalitzat fa una estona aquí a les portes del Departament d'Educació.
0: I a Andalusia, el Partit Popular aposta per governar en solitari després de perdre ahir la majoria absoluta. Madrid, Tània Tàpia.
7: Ha estat clar, Moreno Bonilla Frera en diu la majoria absoluta i per això reivindica seguir sol. Ho ha dit abans de la reunió convocada per Feijó amb tots els barons, on el líder del PP celebra el resultat d'Andalusia perquè la costa diu a la Moncloa. Moreno Bonilla ha demanat a Vox que no bloquegi i els ofereix només acords parlamentaris.
8: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
0: I atenció també a això. Victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda. Li hauran de tornar 60 milions d'euros i amb interessos.
2: Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant colombiana i reconeix que el 2011, quan no tenia ni fills ni casa a Espanya, no era resident fiscal a l'Estat. Hisenda haurà d'assumir també els costos del procés judicial.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que tenen els catalanoparlants quan van al metge a Catalunya i no són atesos en català.
2: El diagnòstic se'n pot ressentir segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza una problemàtica que també s'ha observat en altres territoris amb realitats bilingües. Sentiu la investigadora Joana Pena Terradellas, responsable de la investigació.
9: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
0: I en temps de cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la seva pròxima temporada, que serà l'última, amb Carme Portacelli com a directora artística. Montse Mas.
10: Portacelli s'acomiadarà del TNC amb un programa dedicat a Barcelona.
11: Tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. En un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
10: Seran 32 espectacles, la majoria estrenes. S'inaugurarà amb un concert de Sílvia Pérez Cruz. Hi haurà grans produccions com l'Hostal de les Tres Camèlies de Rodoreda i es tancarà amb l'últim d'Angélica Lidl.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Fermín es lesiona i haurà de passar pel quiròfan.
12: Ho acaba de comunicar el club. Fermín es va fer al partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà d'operar-se, estarà 3 mesos de baixa i, per tant, es perdrà el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Hansi Flick, el tècnic, acaba de firmar la renovació fins al 2028, més un altre any opcional. Mourinho més a prop de tornar al Madrid. El portuguès té un acord tancat amb Florentino, pendent que el Madrid pagui la clàusula al Benfica, que és d'uns 3 milions d'euros, i l'Espanyol ha salvat la categoria gràcies a la victòria al partit d'ahir al Sadar, mentre que el Girona jugarà la permanència en l'últim partit de Lliga dissabte amb l'Elx.
0: de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs tenim diverses vies tallades per accident. La C25 a Santa Coloma de Farners, sentit Girona, la JB-5332 a Bescanó, en tots dos sentits de la marxa, i la 2 tallada a Òdena, sentit Barcelona, per un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 6 hores. Més incidències, un carril tallat per accident a la C58, que complica molt l'entrada cap al Nus de la Trinitat. Hi ha retencions de 4 quilòmetres i a Barcelona tallat també l'accés al túnel de Glòries en sentit Llobregat.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Hem tingut un matí amb pluges, amb tempestes, a la façana litoral, podríem dir. Ha de continuar aquesta inestabilitat en aquesta zona o no?
15: Doncs segurament aquesta tarda pot continuar la inestabilitat al nord-est de Catalunya, bàsicament comarques de Girona, Barcelona i també Pirineu. Localment amb intensitat elevada, especialment i cada cop més a les comarques gironines. A Ponent, al sud, més clarianes, més estones de sol i efectivament tot això després d'un matí mogut. Tres nuclis de moment de precipitació notablement actius, una miqueta a l'oest de Valls, quantitats d'una trentena de litres, un altre cap a la Selva, al voltant de 20-25 litres, i un altre al voltant de l'Alt Penedès, Torrelavit, alguns pluviòmetres casolans o fins i tot agraris, no pas oficials, haurien enregistrat pluja de 60-70 litres. Atenció, però, el termòmetre els propers dies dispara cap amunt.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà l'any 2041 el Garraf i el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la cessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos, després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat aquesta línia orbital de tren, hi ha la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Per primer cop en 3 anys tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha planat el terreny perquè Esquerra pugui donar el seu aval als comptes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
17: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. Ho agraeixo.
16: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense cap referència, però, als pressupostos.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
16: Segons el líder d'Esquerra, la línia orbital és un exemple de la voluntat de planificar el futur per garantir prosperitat.
0: Però a banda d'aquesta línia de tren orbital, Marta, quins altres acords del govern i d'Esquerra deixen ara sí els pressupostos a tocar?
16: Doncs per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tindran
3: tindran majoria. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Dimecres es reunirà la Generalitat i l'Estat per validar tots els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
0: Però no ens movem d'aquí de Sant Sadurní d'Anoia. Dèiem que la línia orbital ferroviària anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques l'any 2041. Què és el que veurem primer, Joan Garcia? Bon dia.
18: Bon dia. Primer veurem l'anomenada fase 0, que serà la més pròxima perquè es preveu que entri en servei abans del 2030 i es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, passar d'una a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors, els ja previstos en ferrocarrils a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases per aquest ordre serien Granollers amb Terrassa el 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. Després vindrien Mataró-Granollers 2037, Terrassa-Vilafranca 2040 i Vilafranca-Vilanova 2041. Totes aquestes les ha de finançar l'Estat via pressupostos o bé fons europeus o a través de la col·laboració público-privada. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants, que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora.
0: En aquest acte de presentació d'aquesta línia orbital, Joan, també hi han intervingut alcaldes que han valorat que el projecte els reforci la competitivitat del territori, però també han reclamat al govern que no eclipsi les necessitats actuals de les altres línies de Rodalies.
18: És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha fet aquest advertiment.
19: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
18: Li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
18: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió nova xarxa ferroviària.
0: I mentrestant, els comuns, que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern, avisen que no es pot donar per fet l'acord amb ells pels pressupostos. I el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi, diuen, de res. Jordi Corbalan.
21: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
22: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
21: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
23: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
21: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jéssica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: Mentrestant, mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de la ciutat de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocats esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar o no l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete.
1: La vaga d'avui té una de les participacions més baixes que s'han registrat des que al febrer van començar les mobilitzacions i la pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
1: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, dia d'anàlisi dels resultats electorals a Andalusia, uns resultats que posen fi a un cicle de quatre eleccions autonòmiques seguides. En totes elles ha guanyat el Partit Popular, però depenent sempre de Vox per governar. És la foto també a Andalusia, on el Partit Popular guanya clarament les eleccions, però en canvi ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, hagi obtingut els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. Doble connexió a Madrid i amb Sevilla, Tània Tàpia i Paula Brujats, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tània, comencem per tu, per Madrid, on Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions.
7: Sí, bon dia. Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic, avui ho minimitza.
24: Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chicos.
7: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb els d'Abascal, i avisa Vox, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
24: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
7: No han començat encara les negociacions, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
25: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
7: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijó ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalusia són un trampolí.
26: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
7: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral.
0: I mentrestant, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez ni es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, María Jesús Montero, agreuja la debilitat, això sí, del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Paula, fan algun tipus d'autocrítica els socialistes?
6: Sí, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid. Cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. En canvi, mentrestant, aquí a Sevilla, María Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
27: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla, hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
6: La desfeta és molt dura, és històrica per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
28: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular, y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
6: El futur de Pedro Sánchez, però, també dependrà d'una Esquerra forta i després de l'irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
2: Adelante Andalucía va a estar en el próximo Congreso de los Diputados haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
6: La seva aposta, però, passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Segur que us sona aquesta cançó? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bé, doncs Shakira facturarà Hisenda perquè li ha guanyat la batalla. Li hauran de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol com per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal. L'agència tributària recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat, Mireia Salà.
1: L'Audiència Nacional considera que Shakira no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial del 2011. Amb aquest pas, el Tribunal anul·la les liquidacions i sancions que li havia posat l'administració tributària i ordena Hisenda tornar a la cantant colombiana els gairebé 60 milions d'euros que va pagar, més els interessos, a banda d'assumir els costos del judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat, diu, la seva salut i la de la família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
0: Passen 21 minuts a les dues. Fem una pausa i de seguida un nou informe que avisa de les dificultats que suposa pels catalanoparlants que el metge no els entengui en català.
8: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
11: Ostres.
10: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
11: Uf.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
13: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
14: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
15: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
29: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en llengües, com seria el català, que no són d'ús majoritari al seu propi territori. Fins ara, el focus s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé amb l'idioma oficial del país que els acull, Toni Fortesa.
30: L'estudi publicat a la revista Llengua i Dret és la primera part d'una recerca científica que vol estudiar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
31: Amb els resultats que tenim, que els estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
30: Una de les principals conclusions d'aquests estudis anteriors és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida al pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona, amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
31: fins i tot les persones que tenen un alt grau de bilingüització, en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
30: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya.
0: I ja que parlem de salut, el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits per la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
0: Primer de tot, què és l'esquetamina?
3: És una droga derivada de la ketamina, un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament, però, que és car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs prèviament. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
5: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
3: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han millorat els símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85 al 90%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió, en què un terç és resistent.
0: Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç d'aquesta malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
11: Bon dia. La província d'Ituria és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
16: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
11: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat 2 casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
17: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
11: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
0: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut a prop de Xipre. De moment, els activistes que es dirigien a la franja de Gaza han confirmat a Catalunya Ràdio l'assalt a almenys 7 embarcacions i la detenció de 5 tripulants. Neus Aldeguer, bon dia.
18: Bon dia. Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a la seixantena d'embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Des d'una de les embarcacions que fins ara han aconseguit fugir, l'activista i exalcaldessa de Comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que almenys 7 embarcacions han estat interceptades i 5 persones detingudes. L'activista denuncia que l'actuació actuació s'està fent amb total impunitat.
4: I és la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, però se senten impunes i envalentonats.
18: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha felicitat en un comunicat l'actuació de l'armada en una visita a un centre de comandament naval des d'on ha seguit l'operació.
0: I mentrestant, l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran. És una xifra que no es veia en els últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing, Eva Pineda.
7: Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
19: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
7: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina, perquè no en facilita informació, tot i saber que és de llarg el país amb més ajusticiats del món.
19: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
7: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé doble la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
0: I Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev va llançar ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. De fet, una guerra que ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Vladimir Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
20: Bon dia. En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori, que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
21: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
20: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
0: Tornem a Catalunya perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ha ratificat Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Barcelona, Sara Riera.
22: Bon dia. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant aquest darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, diu que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. Insisteix que el repte principal ara mateix del president Illa és aprovar els pressupostos.
23: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre ho hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
22: En aquest acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, que, menys conciliador amb el govern espanyol, ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball.
0: I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona. Això després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
1: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
2: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
6: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
8: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
9: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
0: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
24: El teu cervell és increïble, capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. És normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Augusta Car, Tarragona, El Vendrell i Cambrils. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
27: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
28: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
29: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
32: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
29: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
33: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
25: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Març. Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
34: La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC, una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
35: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
34: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
0: I ara, cinema. Carla Simón ha tornat al Festival de Cinema de Cannes un any després de competir per la Palma d'Or amb Romeria i ha presentat un curt, Flamenco, i encapçala el jurat de la competició de curts. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha mostrat a favor que el cinema convisqui amb la intel·ligència artificial. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
36: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i com a camp de proves, mentrestant ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar música i dansa.
37: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi. Llavors ja com, encara que sigui un tema que no domino tant, a nivell personal també em toca.
36: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura generat amb intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça.
37: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra, jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic.
36: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada aquesta de competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història opta a la Palma d'Or, un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos.
0: I ara, plataformes de streaming.
3: Saps per què som avui aquí?
4: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
0: Unes plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3CAT, i Rebalejar, amb HBO Max. Òscar Callau.
5: TV3 emet aquest vespre a les 10 els dos primers episodis de Pubertat, la sèrie de 6 capítols dirigida per Letícia Dolera, que també es podrà veure a 3CAT. La història arrenca a partir d'una agressió sexual en una colla castellera, que desferma l'atenció al grup d'adolescents per les acusacions vertides a les xarxes socials.
7: Tenim 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
5: I HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra un desnonament i la gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3CAT, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Once upon a time, there was a man named Damien. I dues pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les Dames Primero, amb Sacha Baron Cohen fent de masclista en un món alternatiu matriarcal. I dimecres a Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra Encubierta, on John Krasinski interpreta un analista de la CIA que ha de canviar els ordinadors per les armes, si vol acabar amb l'amenaça terrorista.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Tu m'havies vist, perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ja té els finalistes dels Premis Alícia. Estel Coletes.
11: Entre els 36 nominats destaquen noms com Rosalia, Anna Andreu, Irene Reig o programes de Catalunya Música, com Set de Sons, La Cinta de Mobius i Tots els Matins del Món. Els guardons, que celebren els 15 anys de l'entitat reivindicant tots els oficis del sector, s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona. Una gala on l'organista centenària Montserrat Torrent rebrà el premi a la trajectòria.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb aquesta notícia que ens avançaves a les 2 en punt, la mala notícia per Fermín.
6: Que s'ha lesionat, s'haurà d'operar i, per tant, es perd el Mundial d'aquest estiu.

0: aquesta notícia que explicàvem a les dues de la tarda, Fermín no jugarà al Mundial de Futbol que comença el mes que ve. El jugador es va lesionar al partit d'ahir i s'haurà d'operar, Ramon Salmurri.
1: Sí, molt males notícies per Fermín. Es perd el Mundial. El Barça ha confirmat aquest matí una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, haurà de passar per quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. Sens dubte, una de les pitjors notícies per Fermín, que havia fet una grandíssima temporada. S'havia guanyat la confiança de Luis de la Fuente, era un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola, i encarava la recta final de la temporada amb l'objectiu del Mundial. Doncs Fermín no podrà ser en aquesta Copa del Món després d'aquesta greu lesió.
0: Doncs aquesta és la mala notícia que en Barça, en un dia que havia d'estar marcat per qüestions més positives com la renovació de Hansi Flick.
1: Sí, que ha començat amb un acte d'entrega al Museu del Futbol Club Barcelona del trofeu de la Lliga i també el de la Supercopa, amb un Hansi Flick acompanyat del capità Ronald Araujo, també hi era el president Rafael Juste i el president electe Joan Laporta. Després s'ha produït l'acte de signatura al despatx del president Flick, que renova fins al 2028 amb una temporada més opcional en funció d'un seguit de variables en aquest contracte, que també contemplen la possibilitat de renovar si aconsegueix algun títol. En qualsevol cas, Flick estampa avui la seva renovació i quedarà vinculat fins al 2028 com a entrenador del Barça.
0: Doncs avui protagonisme per Hansi Flick. Ahir el protagonista va ser Lewandowski.
2: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
3: La gent ja es posa dempeus. Lewandowski, que sembla que s'emociona.
0: S'abraça
3: ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo.
0: El davanter polonès es va acomiadar del Camp Nou, també dels culers, després de 4 temporades, Salmo.
1: Va ser la nit de Robert Lewandowski per tancar la temporada de l'Spotify Camp Nou. Per cert, el Barça ho va fer amb victòria i, per tant, aconsegueix un rècord en Lliga de 20 equips, que és aconseguir totes les victòries com a local al campionat de Lliga. Però va ser la nit de Robert Lewandowski, en un comiat especialment emotiu. Durant el partit, quan Hansi Flick va decidir substituir-lo, i també en acabar el partit sobre la gespa del terreny de joc, quan se'l va veure amb llàgrimes als ulls, i també amb un passadís que li van fer la resta dels seus companys, reconeixent la trajectòria futbolística d'un Robert Lewandowski, micròfon en mà, especialment emocionat a la gespa al Camp Nou.
4: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
1: Són 4 temporades de Robert Lewandowski, un dels grans davanters de la darrera dècada. 190 partits amb el Barça, 119 gols, 24 assistències, 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 3 Supercopes espanyola. Una llegenda absoluta del futbol que va venir al Barça en un moment delicat, però que ha servit per passar el sotrac i fer créixer un grup que aspira a tots els propers anys. I un dels líders del vestidor, com Rafinha, també reconeixia la importància, la petjada de Robert Lewandowski.
5: Creo que desde que él llegó en este club ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia, y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él.
1: Ara el Barça ha d'activar el substitut de Lewandowski. El primer, la renovació de Ferran Torres, i després encarar aquest fitxatge del davanter centre, que és

0: Mira, això del...
1: Doncs després de tant patiment en aquesta segona volta, els blanquiblaus van sumar i han sumat dues victòries en els dos últims partits i per això ara Sergi Andreu ja respiren tranquils.
2: Sí, sí, sí, ja amb la permanència al sac, l'últim partit serà poc més de tràmit. Són 6 punts en els últims dos partits, que de fet són tants com els que havia aconseguit l'equip durant tota la ratxa de 18 partits sense guanyar. Dit d'una altra manera, ha fet 4 gols en aquests últims dos partits, que són tants com els que havia marcat en els 8 partits anteriors. Ahir, 2 gols de Romero, que ja n'ha fet 6 i és el defensa més golejador de la Lliga, i de Quique García, que s'ha convertit en el pichichi de l'equip amb 8 gols, van donar la victòria a Perica i la salvació a l'equip de Manolo. Un Manolo que en surt reforçat d'aquests últims dos partits. Ahir va ser mantejat per jugadors després de l'enfrontament i corejat el seu nom pels gairebé 700 aficionats que hi havia a les graderies del Sadar. Emocionat i molt content després a la sala de premsa.
3: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament. La unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: Menció també especial per un nom que ahir va tornar a estar molt bé, com és el del porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip d'un parell o tres de gols cantats de l'Osasuna en un enfrontament on hauria estat el més just segurament un empat. Ara l'Espanyol és 11 amb 45 punts, ironies del destí, en l'última jornada, el cap de setmana, a casa davant de la Reial Societat, encara tindrà alguna opció, poques, però alguna opció de classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve.
1: Girona, en canvi, li tocarà patir fins al final. Es juga en la permanència. Dissabte, últim partit de Lliga, Eduard Solà.
4: Ara ja no cal ni fer comptes, ni fer números, ni estar pendents de tercers partits. Si guanya dissabte del l'Elx, es mantindrà a primera divisió, però si perd o empata, baixarà a segona. Això després de la derrota d'ahir al Metropolitano per 1-0, un gol de Lukman a la primera meitat, i on Estuani va poder ser salvador després d'haver-ho estat davant el Rayo i la Real Societat. El Girona va tenir algunes opcions, com una de molt clara de Brian Hill a la primera part, encara amb 0-0, però va tornar a demostrar que li costa molt fer gols, i les 7 jornades consecutives sense guanyar, amb només 3 punts de 21 possibles, han tornat a deixar l'equip de Mitchell en zona de descens a una jornada pel final.
5: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat, només. Però hem de continuar. I portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat.
4: El Girona té 40 punts, un més que el Mallorca, que ho té molt difícil per salvar-se, i 2 menys que el Llevant, l'Osasuna i l'Elx. Com que rep l'Elx a Montilivi, si guanya el passarà i se salvarà.
1: I al Madrid, José Mourinho serà el nou entrenador, Marcos García.
6: Mourinho va dir que ahir diumenge analitzaria la proposta del Benfica per seguir, doncs ja ho ha fet i ha decidit que no accepta. En paral·lel, Mourinho ha arribat a un acord verbal amb el Madrid, pendent de la firma dels documents, això sí, però el seu representant, Jorge Mendes, ha tancat les condicions. Mourinho té previst firmar per 2 temporades amb el Madrid i arribar a la capital de l'estat la pròxima setmana, un cop acabada la Lliga de Primera. Perquè tot això passi, això sí, queda pendent un tema, que potser és un formalisme, però que encara no està enllestit. El Madrid ha de pagar la clàusula de sortida de Mourinho del Benfica, que són uns 3 milions d'euros, i la data límit per fer-la efectiva és el 26 de maig. També està pendent, això sí, que Florentino sigui reelegit president, però a hores d'ara no s'ha presentat de forma oficial cap alternativa.
1: Doncs Mourinho, un pas a tornar al Madrid, i un altre nom important del club blanc dels darrers anys que marxa. Dani Carvajal anuncia que no seguirà la pròxima temporada.
6: Dani Carvajal, capità del Madrid, marxa aquest estiu. Les dues darreres temporades de Carvajal molt condicionades per les lesions. Carvajal deixa el Madrid després d'un total de 23 temporades, 10 a la base, 13 al primer equip.
1: I una de les grans lligues europees que encara no s'ha decidit és la Premier. El títol se'l disputen l'Arsenal i el Manchester City. Els dos equips juguen entre avui i demà en la penúltima jornada a Anglaterra, Maria Chesena.
7: Sí, una lluita pel títol molt ajustada, faltada de només 2 jornades. Ara mateix l'Arsenal és líder amb 2 punts més que el Manchester City, i avui a les 9 del vespre els de Mikel Arteta poden fer un pas gairebé definitiu cap al seu primer títol de lliga des del 2004. Els Gunners reben a un Burnley ja descendit matemàticament

0: i una victòria els permetria ampliar l'avantatge fins als 5 punts. Posaria això la pressió sobre el Manchester City, que demà estaria obligat a guanyar per continuar viu en la lluita pel títol. L'equip de Pep Guardiola visita el camp del Bournemouth, que encara té opcions de classificar-se per a la Champions. En cas que l'Arsenal guanyi avui i el City punxi demà, els londinencs es proclamaran campions de manera matemàtica sense haver d'esperar l'última jornada. Si no, la Premier es decidirà el cap de setmana vinent, amb l'Arsenal jugant contra el Crystal Palace i el City davant l'Aston Villa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
2: Ara mateix el que estem avui és contents, celebrant-ho, i perquè la dificultat...
1: El Jaiopos Lleida seguirà a la CB, però atenció, Xavi Pasqual deixa el Barça.
3: Catalunya migdia.
4: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
9: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
10: Ja som 11 milions dels socis del...
11: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
12: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22 euros amb 45.
11: Fins al 21 de maig.
13: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
1: Entrem en territori bàsquet. El Jaiopos Lleida ha confirmat la permanència. Ara en parlarem, Ernest Macià, d'aquesta notícia bona i positiva. Però abans, ahir a la TDT ja avançaves una notícia important del Barça, un moviment important de cara a la pròxima temporada, com és que el tècnic Xavi Pasqual no seguirà.
15: Doncs sí, Xavi Pasqual tenia l'interès a tres clubs sobre la taula, probablement els clubs amb més pressupost de l'Eurolliga, i es decantarà per l'oferta del Dubai Basket, que és doncs, per la que es decideix, descartant Apoel de Jerusalem i Panathinaikos, d'entrada perquè li ofereixen un pressupost suficient per optar a fitxar qualsevol jugador de l'Eurolliga. Per tant, cap restricció, i també perquè li paguen doncs, la fitxa que més que duplica la del Barça. Hem de dir, però, que encara hi havia l'oferta més potent de l'Apoel Jerusalem, que la més que triplicava. Per tant, no ha sigut aquest el motiu de la fitxa de Pasqual, sinó el fet que li donaran totes les facilitats per fitxar qui vulgui, cosa que no es va trobar al Barça amb reunions, dues, i l'última va ser dimecres, en què el Barça li va negar fins i tot la possibilitat de tenir un dipòsit de diners per l'any que ve mitja temporada, si es lesionaven jugadors, poder fitxar. Pasqual, doncs, ha pres la decisió, però no ho ha fet pública encara. Escolteu el que deia ahir després que el Barça guanyés a la pista del Tenerife.
16: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
15: El cert és que, tot i que Pasqual parli de rumors, ell mateix va dir fa un mes i mig que a final de temporada ja parlaríem de què havia passat, de què caldria per si seguís, de si seguiria. Per tant, ja va deixar oberta la porta a no seguir. Aquest cap de setmana ens deixa la victòria de la Penya a la pista del Madrid i també la permanència del Lleida. El Lleida va guanyar i es salva i doncs seguirà un any més a la Lliga CB, com també seguirà el seu tècnic Gerard Encuentra. Això ho deia ahir el Tot Gira.
2: Bueno, jo crec que el club en un moment molt delicat esportivament, que veníem de 7 derrotes consecutives, va decidir oferir-me un contracte de renovació durant unes temporades en un moment delicat i donar el valor a la feina que estàvem fent, no? Llavors, ara mateix al meu cap només passa seguir per aquí Lleida, que estic molt a gust.
15: El Barça i la Penya són els dos únics equips que ja tenen doncs garantit el playoff. El Girona no té cap opció. La Penya encara pot millorar la seva situació actual.
1: Seguim parlant de bàsquet. A la competició femenina, el València Bàsquet, que va ser campió ahir mateix amb una cistella en l'últim segon, ara els equips ja comencen a pensar en la pròxima temporada i un dels primers clubs a fer moviments ha estat Xavi Soler, l'Uni Girona.
14: Sí, amb la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, que continuarà, serà per tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. Un Roberto Íñiguez que renova després d'haver classificat a l'equip per primer cop a la seva història per una Final Six de l'Eurolliga, classificant-lo també per les semifinals d'aquesta competició. Això sí, amb el repte d'aconseguir un dels títols grans, l'Uni, que no ha guanyat en aquestes últimes temporades ni Copa ni Lliga, evidentment tampoc l'Eurolliga de bàsquet. Ara un Uni que centrarà en la renovació de la plantilla. El director esportiu Pere Puig va explicar que seria una plantilla molt diferent la de la temporada vinent. Això sí, el primer pas ja està fet, la renovació del tècnic vitorià, que continuarà una temporada més de l'Uni Girona.
1: Àlex Márquez rep aquesta tarda l'alta hospitalària de l'accident que va tenir ahir durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es fan testos al circuit i, evidentment, Damià Aguilar, la seguretat és un dels temes dels quals se n'ha parlat.
17: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió Àlex Márquez serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important, a banda d'aquesta clavícula, és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa pel circuit de Mugello. Ahir es van accidentar Àlex Márquez i Johan Zarco, que encara és a l'Hospital General de Catalunya. Un accident del francès que va ser el revolt número 1, on s'hi arriba més de 300. A les xarxes hi ha explosió contra la seguretat del circuit. Fa la rèplica el director general de FIDE Circuit, Ignasi Armengol.
18: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que ha estat permanentment revisat.
17: Hem preguntat expressament Maverick Viñales, Àlex Rins i Raúl Fernández i no els sembla que el circuit sigui més o menys perillós que altres circuits, i si aquest revolt 1 us semblés perillós, penseu en el primer de Mugello o el primer d'Austin. Ignasi Armengol no descarta que es pogués endarrerir la sortida per frenar les motos a final de recta del circuit de Catalunya, però és que l'any que ve ja seran menys potents i tindran menys ajudes electròniques i aerodinàmiques a la sortida.
1: I encara amb motor, als Estats Units, les tradicionals 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran diumenge que ve, tornaran a tenir protagonisme català, Jan Ortuza.
19: Aquest protagonista serà Àlex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor ha aconseguit la primera plaça a la classificació per les 500 milles d'Indianapolis, al superar Félix Rosenqvist. A Palou ja va guanyar aquestes 500 milles l'any passat i es va convertir en el primer català a fer-ho. I aquest és el segon cop que aconsegueix una pole en aquesta cursa.
1: Després de caure a les semifinals, acabem amb això de la Champions femenina d'hoquei patins. La setmana passada, el Vila-sana tanca aquest cap de setmana amb un nou títol. Les del Pla d'Urgell s'han refet bé, doncs, de la decepció continental. Han guanyat la Copa, recordem-ho, han guanyat la Copa aquest cap de setmana. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 més esports, amb el Tot Costa, i on recordarem l'adeu de Lewandowski, on també es parla d'aquesta lesió d'última hora de Fermín, que es perdrà el Mundial d'aquest estiu per una lesió al metatarsià del peu dret, i també les bones notícies de la salvació de l'Espanyol i el patiment que tindrà el Girona. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
20: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3...

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.
2: Yo! The perfect melody! Yes!
3: You know?
2: Yes!

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
14: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical.

0: tendències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generació. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpill Ràdio, amb Samuel Baus.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: a sortir.
1: Quan... Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 18 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Èxit de participació i de públic a la cinquena edició del Calafell Fire Festival d'aquest dissabte, celebrat al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van dur a terme moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. Sis detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi ha Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La gossa sorda presenta Cunit als concerts de la gira. Serà del 22 i el 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions a la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros del curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'enguany, es distribuiran en format digital. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte, 23 de maig, en territori reusenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell va aprovar el passat dilluns la licitació de les obres del pas soterrani de la via del ferrocarril que unirà el carrer Baixador i el carrer Rin. Les obres tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i començaran abans de que acabi l'any 2026. El projecte ja va ser exposat al públic i compta amb el permís d'ADIF per poder materialitzar-se. El pas soterrani articularà l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya passant pel carrer Baixador i enllaçant el carrer Rin. El pas permetrà lligar els equipaments principals del nucli de Segur, com les dependències municipals, l'estació del ferrocarril i també el port. Però també articularà l'eix comercial principal de Segur de Calafell, unint l'Avinguda Catalunya amb el carrer Rin, que havia quedat tallat al desaparèixer el pas a nivell de la via del ferrocarril, que havia hagut en aquest punt. De fet, doncs, el pas soterrani serà exclusiu per a vianants i compartit amb ciclistes. Es tracta d'un pas ample que tindrà dues rampes lineals en els dos extrems, facilitant l'accessibilitat dels vianants i sense barreres arquitectòniques. Aquest pas tindrà la mateixa importància per Segur que té el pas al carrer Sant Pere, al barri de la platja de Calafell. De fet, doncs, hi ha moltes fotografies on es pot veure l'antic pas a nivell a través de les xarxes socials de l'any 1969, cedides per la família Freixinet. De fet, en aquestes fotografies es pot veure el pas d'una prova ciclista travessant la via del ferrocarril. En elles també es veuen les barreres que prohibien el pas de vehicles quan circulaven els trens.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Parc de la Sínia va acollir durant el passat dissabte la cinquena edició del Calafell Airfry Festival. Es tracta d'una jornada festiva anual organitzada per l'entitat Espurna, el Drac de Calafell, amb moltes activitats culturals, tallers infantils, concerts en directe, una cercavila i un ambient molt familiar. També s'ha pogut gaudir d'una cercavila per diferents carrers del nucli de la platja, amb inici i final al Parc de la Sínia. El Moisés Romero és el president de l'entitat Espurna. Ens feia una valoració molt positiva de la jornada.
3: Poner en valor la cultura popular, lo que es el bestiari festiu de Catalunya. Muchísimas bestias vienen de diferentes zonas del territorio y de muy lejos, como Artesa de Lleida, como bueno, muchísimos sitios que normalmente suelen venir bestias de la zona. Pero normalmente las más representativas últimamente en los festivales que estamos haciendo son más de otros territorios. Bueno, las talleres este año la verdad que han sido un éxito, muchísimos niños ahora mismo están a tope, que a las 7 más o menos aproximadamente tendríamos que cerrar talleres para empezar el cercavila, porque son las mismas personas de la colla que lo organizamos, y la verdad que muy bien, el taller de fango con mucho tirón, el de mazas, bueno, todo en general súper.
0: No oblidem que aquesta és una festa on el foc i el bestiari cultural són els protagonistes, amb la participació de 6 colles provinents de diferents parts del país amb un concurs d'enceses. Per això, en fer-se de nit, el foc va ser el protagonista amb el quart concurs d'enceses, amb la participació de 6 bèsties d'arreu del territori, les colles de Diables de Calafell i Cunit, i on el públic va poder escollir la millor encesa a través d'un codi QR.
3: Y el escenario grande que está en el centro de la plaza es en concreto para el festival que empieza a las 9 de la noche todos los años.
4: ¿Hay música en directo también?
3: Música en directo, tenemos un speaker que viene de Lleida, el Jordi Granell, que es un crack, técnico de sonido, técnico de máquinas de fuego, bueno, lo que es un show de bestiari festiu dentro de un espectáculo, vamos a decir. No te voy a decir teatral porque no es así, pero dentro de un super show.
0: Durant la tarda es va fer una mostra d'entitats amb la participació, entre d'altres, de la Unió Artística de Calafell. Varen parlar amb l'Andrea García.
5: Doncs hem vingut convidades per l'entitat per fer també una mostra d'entitats del poble i doncs per fer una miqueta de companyia i de fer doncs una mica d'unió. I venim al Ball de Gitanes, venim al Ball de Bastons infantil i al Ball de Bastons, i també venim a l'esbart infantil a ballar, que enguany, bueno, l'any en passat va començar a arrencar i ara ja doncs està més posat. Farem una petita demostració, sí, alguns balls que hem anat preparant i també una mica per escalfar per festes majors també. Sí, hem participat justament l'any anterior i vam venir també i vam passar una bona jornadeta aquí. Doncs jo crec que és molt positiu i que fa poble i cada cop, bueno, avui m'estic sorprenent perquè encara veig més gent que l'any passat i això penso que és un bon senyal.
0: També l'entitat La Bota de Calafell hi va participar amb els seus gegantons. Ens ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio el Ricard Gutiérrez, que n'és el president de l'entitat.
6: Bueno, pues aquest any participem per primer cop amb els nostres gegantons. Farem una actuació de dos o tres balls i res, ja ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem. Per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors. Així que, bueno, serà una prèvia, la veritat. L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mareu de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible. I aquest any, pues sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
0: Ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada el passat dissabte i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell han dut a terme un dispositiu policial al Vendrell i també a Calafell. Es va fer conjuntament amb efectius de policies locals del Vendrell i Calafell i també la Policia Nacional en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit per localitzar i retirar armes blanques. En aquest operatiu de protecció de la seguretat ciutadana s'hi va afegir també el Servei de Seguretat seguretat privada de les estacions de tren del Baix Penedès. Els agents amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, ARRO, es van desplegar entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit en diferents punts i van identificar un total de 92 persones, les quals sumaven fins a 184 antecedents policials. Finalment es va acabar detenint 5 persones amb edats compreses entre els 30 i els 54 anys per diversos delictes. A 3 dels detinguts els hi constaven ordres vigents de detenció, mentre que a 2 més se'ls hi atribueix un delicte de tràfic de drogues, atès que duien o estaven venent substàncies estupefaents. De la seva banda, la Policia Nacional va fer un detingut per infringir la llei d'estrangeria. El dispositiu va incidir especialment en la tinença d'armes blanques i 3 de les 22 actes tramitades corresponien a aquests fets. La majoria de les denúncies administratives, un total de 16, corresponen a possessió de substàncies estupefaents. D'altra banda, en destaquen 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat i tolerància per part del propietari d'un establiment pel que fa al consum de drogues. En matèria de trànsit, cal remarcar una alcoholèmia positiva penal per part d'un conductor que va donar 1,10 mil·lígrams per litre d'aire expirat, així com 6 denúncies per manca de la ITB. Finalment, es va denunciar una persona per circular sense fer ús del cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense disposar de permís. L'operatiu policial, emmarcat en el sí del Pla de Gacampai, es planifica amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns i veïnes de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i també administratives.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell està desplegant aquest 2026 els nous sistemes de recollida selectiva de residus. Ha optat per un model mix amb zones on es fa la recollida porta a porta, sobretot on proliferen habitatges unifamiliars, i altres on hi ha contenidors intel·ligents, com el barri marítim, amb predominança de blocs de pisos. Un cop ja s'ha fet el desplegament, els nuclis com el Romaní, Bonavista, el Puig, la Muntanyeta, Sant Salvador o Comarruga, des de l'Ajuntament del Vendrell indiquen que estan oberts a introduir millores per ajustar el servei de recollida. Durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar l'inici del repartiment del material al tancat, l'alcalde del Vendrell ha avançat que un dels problemes que han detectat és quan hi ha algun bloc de pisos en zones on es fa la recollida porta a porta, perquè la majoria dels habitatges són unifamiliars. Per aquests casos s'està treballant des de l'Ajuntament del Vendrell amb els veïns i veïnes per poder fer la recollida amb contenidors comunitaris. Diuen que seguirà estudiant alternatives si no acaba de funcionar amb total normalitat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I la Gossa Sorda ha presentat a Cuny tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions a Catalunya. De fet, doncs, s'ha puntualitzat i la banda ha anunciat el cartell complet dels 2 dies amb la participació de DJ Trapella, Esbelana i Hijas de la Cumbia, també de Testarudes. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després. De fet, per part de l'Ajuntament de Cunit s'ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda. Ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. D'altra banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica de grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les 2 jornades. Hi haurà activitats tant divendres com dissabte. Estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. La banda, segons ha explicat, volia comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les 2 nits. Per tant, doncs, hi haurà aquestes activitats tant el dia 22 com el 23 de maig, al municipi de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: El govern ha aprovat la quarta edició del Val Escolar. Tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats al curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és la distribució del val. Serà digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Les famílies podran gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Tot i això, les famílies poden cedir un o els dos vals al centre educatiu, que també els haurà de gastar en la compra conjunta de material escolar. Tant les famílies com els centres només podran bescanviar els vals als establiments comercials adherits a la campanya, que en cada edició han estat més de 2.000 comerços. La voluntat del govern amb aquesta mesura és pal·liar l'impacte de l'increment del cost de la vida sobre les famílies, en un moment en què han de fer front a una despesa molt elevada, com és l'inici de curs, i s'ha destinat la mateixa dotació econòmica que el curs passat, 50 milions d'euros. El curs passat, l'ajuda va arribar a més de 700.000 alumnes, amb el 90% dels vals bescanviats, un èxit que ha impulsat a renovar la iniciativa per quart any consecutiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Espanya va sumar 39 donants d'òrgans en 48 hores entre el 24 i el 25 de març i 75 trasplantaments, assolint així un nou rècord. Segons dades de l'Organització Nacional de Transplantaments, 34 famílies van dir sí a la donació d'òrgans i 5 persones més van donar un òrgan en vida. Van ser 46 hospitals de 10 comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, els involucrats en aquest nou rècord. Dels 75 trasplantaments, 49 van ser renals, 14 hepàtics, 8 pulmonars, 2 cardíacs i un de pàncreas ronyó. Les comunitats implicades en l'activitat de donació i trasplantament van ser Andalusia, Aragó, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Galícia, Madrid i Múrcia. Per al transport d'òrgans i equips de trasplantament va ser necessària la mobilització de 5 avions privats. Entre els trasplantats hi havia 4 pacients inclosos al Pla Nacional d'Accés al Transplantament de Pacients Hiperimmunitzats, que són persones amb grans dificultats per al trasplantament per les seves característiques immunològiques. El Ministeri de Sanitat ha explicat que aquest pic de l'activitat de trasplantaments d'òrgans només és comparable amb un rècord anterior registrat a l'abril de 2020.

0: la donació d'òrgans des de fa més de 3 dècades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Una notícia més d'àmbit general. Els agents rurals han començat aquest divendres una gira de presentació del nou Pla Estratègic 2026-2030 del COS que el govern va aprovar a principis de març. A banda de duplicar els efectius, es passarà dels 675 agents actuals als 1.300. El pla també preveu ampliar la cobertura horària dels agents a la franja nocturna. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Defensa que el pla posa el cos on es mereix.
2: Però penseu que estem parlant d'un repte majúscul que es concreta amb l'estratègia del pla estratègic i que ens permetrà, entre moltes raons, posar el cos on mereix davant de la gestió tan important que fa de les qüestions vinculades amb la biodiversitat, la natura, la protecció, la investigació vinculada als incendis forestals, que aquí doncs, el cos d'agents rurals en la darrera modificació que es va fer a la Junta de Seguretat juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra guanya competències en aquest sentit.
0: D'altra banda, la directora dels agents rurals, Elisenda Pérez, diu que el pla preveu ampliar horaris i fer serveis nocturns.
3: Nosaltres el que hem fet és fer un estudi de les necessitats que tenim del cos i el que estem veient és que, evidentment, ara mateix el cos no té aquest horari nocturn. Amb aquest pla estratègic el que fem és recollir les necessitats que ens diu el territori i, evidentment, una de les necessitats que tenim és poder ampliar aquest horari. Això va directament relacionat amb un acord de condicions amb el qual s'haurà de negociar amb els sindicats, però, evidentment, doncs, el cos d'agents rurals com a tercer cos operatiu de Catalunya el que volem és que s'assembli doncs, a la societat actual i, per tant, doncs, haurem de fer doncs, aquesta ampliació i poder tenir com més horari per poder cobrir totes les incidències que tenim, que cada cop doncs, són més.
1: L'informatiu. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La campanya d'estiu d'aquest 2026 deixarà més de 14.000 contractes a la demarcació de Tarragona, segons previsions de Randstad. La temporada turística i l'augment d'activitat dels sectors vinculats a l'hostaleria, el comerç i l'oci tornaran a convertir les comarques tarragonines en un dels principals motors de l'ocupació estacional a Catalunya. En concret, Tarragona registrarà 14.345 contractes durant els mesos d'estiu, una xifra que representa un increment del 10,6% respecte a l'any passat. La demarcació de Tarragona se situarà així com la tercera província catalana amb més volum de contractació, només per darrere de Barcelona i Girona. A nivell català es preveu que aquest estiu es formalitzin més de 121.300 contractes, més que el 2025. Catalunya serà la segona comunitat autònoma a més contractacions de tot l'Estat, només superada per Andalusia i per davant de Madrid. Barcelona concentrarà el gruix de les noves incorporacions, mentre que Girona arribarà als 18.390. Els sectors relacionats amb el turisme i la restauració continuaran liderant les contractacions durant la campanya estival. A escala estatal, gairebé la meitat dels nous contractes es concentraran a l'hostaleria i la restauració, seguits del transport i la logística, el comerç i les activitats d'oci i entreteniment. Entre els perfils més demandats hi haurà cambrers, cuiners, dependents, mossos de magatzem, repartidors i recepcionistes, així com personal vinculat a festivals, activitats turístiques i esdeveniments d'estiu. Les empreses també valoraran cada vegada més habilitats com la flexibilitat, la capacitat d'adaptació, el treball en equip i competències digitals bàsiques, especialment en sectors amb alta rotació i incorporació immediata de personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas endavant amb tota la informació esportiva.
4: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia al primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt reusenc es va fer gran a la pista calafellenca, marcant un total de 4 gols a la primera part. A la segona meitat, el Reus va mantenir el seu ritme, pujant el marcador fins al 8. Triplet de Joan Salvat i Martí Casas i dos gols més, obra de Diego Rojas i Guillem Jan.

0: avançar. L'únic gol a favor dels calafellencs el va anotar Aleix Marimon al minut 36, amb motiu d'un penal. L'entrenador del Calafell a Menorquina, Guillem Cabestany, destaca en primer lloc el recolzament de l'afició, els estrellats, que no van deixar d'animar el seu equip en cap moment. També destaca el joc per part del Reus, que va brillar el Joan Ortoll, no només en la part ofensiva, sinó també en defensa. L'escoltem.
1: Mira, diverses valoracions. En primer lloc, felicitar el millor dia des que estic a Calafell, a la penya dels Estrellats, per estar animant l'equip amb la pitjor situació dins d'un partit des de que estic aquí. Per tant, avui sí que es pot dir en majúscules que són els millors. En segon lloc, felicitar el Reus perquè ha fet un partidàs, han estat super efectius. El Reus és un equip que controla molt bé el tempo del joc. I en tercer lloc, penso que, encara que sembli una animalada, hem fet uns 15-20 primers minuts de partit de lo millor de la temporada. L'equip ha entrenat fantàstic aquesta setmana. Estàvem amb una sensació molt bona abans de començar el partit, inclús quan ens han marcat el primer, quan ens han marcat el segon. Però, evidentment, que l'efectivitat del Reus i el bon partit que ha fet el Reus ens ha acabat destrossant. I per primer cop, crec, des de que soc l'entrenador del Calafell, hem patit a la pista, hem perdut el control emocional del joc, i és en part pel marcador que hi havia, pels nostres errors i pel supermèrit del Reus. El Reus és un equip madur, més veterà que nosaltres. Nosaltres som un equip més jove, més inexpert, estan més acostumats a jugar aquest tipus de partits. Nosaltres ens estem intentant acostumar i saber competir, però avui han estat millors que nosaltres. Per tant, felicitar-los i...
0: El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc. Si no guanya o empata, no tindrà la possibilitat de classificar-se per jugar a les semifinals.
1: I dissabte que ve, el millor de tot és que això és un 1-0, no és un 8-1, sinó que és un 1-0 i per tant no hem d'anar a Reus a remuntar el gol a baràs, sinó que hem d'anar a fer un molt bon partit, complicadíssim guanyar a Reus, fer un bon partit i a veure si podem, ni que sigui empatar, per anar a la pròrroga i als penals i intentar tornar el dimarts, que els jugadors del Calafell es mereixen, penso, humilment la confiança i el respecte per tot el que han fet durant tota la temporada. Per tant, vull ser optimista de cara al segon partit. Dissabte que ve tornarem amb la millor motivació, voluntat i concentració per fer un bon partit. I passi el que passi durant el partit, encara amb un tipus d'arbitratge que no entén ningú, que és impossible que els jugadors sàpiguen què està passant a la pista, no s'entén res, és molt complicat. Si ells diuen que és el que els hi manen, però no tots els arbitratges són com el tipus d'arbitratge d'avui, que no dic que ens hagin perjudicat, dic que és molt estrany pels dos equips. Per moments piten mini contactes de cop i volta, faltes més greus no les piten, és caòtic, però bé, si ens toca un arbitratge, un tipus d'arbitratge així, intentarem estar més tranquils i no cometre tants errors, perquè també ha ajudat a que perdéssim encara més el control, però el Reus no ho ha fet. Jo penso que la paraula és caòtic, que decideixen que el mínim contacte... Bueno, això ve de la Copa, que resulta que els hi van dir que havien de ser molt més estrictes, però la Copa va ser bastant així, i després de la Copa ja hem tornat, depèn quin partit sí, depèn quina parella sí, depèn quina parella no, i llavors és un lío important i costa entendre-ho, i costa entendre quan són rigorosos amb les protestes, quan no, quan deixen que hi hagi gent dret a la banqueta i quan no, i el jugador es perd. Bé, és part del joc, hem de saber interpretar-ho i estar més tranquils, perquè ara sí, que a Reus no tenim xarxa, per tant, si cometem aquest error una altra vegada, se'ns acabarà la temporada dissabte que ve i la intenció és que no s'acabi.
0: Recordem, el segon partit de l'eliminatòria tindrà lloc aquest proper dissabte 23 de maig a les 9 de la nit al Palau d'Esports del Reus Deportiu.
2: l'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Amb els esports hem arribat al punt i final de l'informatiu d'avui dilluns 18 de maig. Les Roser Ribas en els esports i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Gràcies i adeu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, no? Bon dia, si és el diumenge al matí, no? Primer bona nit, no? O bona tarda, perquè s'allarga el dia, doncs ara ja... Bona tarda, no? El dilluns a les 8 del vespre o a les 8 de la tarda, no? Més aviat seria a les 8 de la tarda, no? I després, el que és la matinada del dilluns, que és bona matinada, seria, també, no? El dematí bon dia i a la tarda bona tarda, no? La matinada, vaja. Aquí comença un altre programa més de la nostàlgia, Calafell Ràdio, no? Pep Cosidó, que us estarà acompanyant més o menys una horeta, recordant temes dels anys 60 i 70. Algun com avui que comencem, aquesta ja estava... Em sembla que aquí ja es va fer famosa als anys 80, comencem des dels 80, però aquest tema, si mal no recordo, és de l'any 79, eh? La senyora Irene Cara. Recordeu aquella sèrie que feien, que es deia Fama, no? Segurament que recordareu Irene Cara cantant aquesta cançó, Fame.

segurament que l'heu recordat, aquesta música, no? I potser heu intentat ballar i tot, no? No crec. En aquell moment, sí, en aquell moment segurament que tots més o menys ens atrevíem a moure's una miqueta, no? Com la Irene... Bueno, no, com els d'allò, com els que sortien a la sèrie, no? Però ara ja han passat molts anys, ja no tenim la mateixa agilitat, no? Com se diria, aquí una mica la nostàlgia, no? No cal plorar, tampoc, recordant això. Continuem ara amb també, pues, una miqueta... Sí, una miqueta més vell, no massa, no? El senyor Donny Osmond, de la família, aquest eren els germans Osmond, doncs van haver dos o tres, que aquest era el més petit, aquest era un estil d'allò, com si diu, el Michael Jackson, no? Un tema que es deia Amor de Cadell,

Amor de cadell, ens deia el Donny Osmond, un tema molt romàntic. Aquest era ja a començaments dels 70, potser. Aquest era bastant més antiga, no?, de cançó, perquè aquest noi, vaja, era jovenet, no?, era com... Sembla que el Leif Garrett també, no?, era d'aquella època, una mica més grandet, però també eren d'aquells que va haver varios així, com aquí, potser no, el Joselito i la Marisol i aquestes així, no?, doncs, que triomfaven sent bastant jovenets. Ara, un senyor que aquest triomfava, aquest ja era més gran, eh? Aquest, als anys 60, el recordo jo, que feia un programa, el senyor Juan Erasmo Mochi, recordeu? Un tema, aquest segurament que sí que el recordeu, no? També, com es deia, aquell programa Alta Fidelidad, em sembla, per la tele, no? Un dels primers programes que feia, que veiem per la tele, em sembla que es menja, sí, és bastant antic, no? Però aquest senyor, si aquest tema seria ja... Comencem des dels 70, un tema que es deia Un camino hacia el amor.

Un camino hacia el amor, el senyor Juan Erasmo Mochi triomfava també aquesta cançó a començaments dels 70. Segurament que tots el recordeu. Eren temes per recordar aquí a la nostàlgia, com aquest senyor. Aquest és més internacional, el senyor David Bowie. Hi havia un que el senyor, com se deia aquell, el que cantava, no?, el Rockman, no?, l'home coet d'aquí. Un tema doncs també era aquella època, no?, últims dels 60, començaments dels 70, que es va anar a la Lluna i es va fer tanta propaganda i havien fet tantes sèries i tantes pel·lícules allò de l'univers, un tema que es diu Starman, el senyor David Bowie.

Starman, l'home... Què és, l'home estrella o l'home de les estrelles, no? Un senyor que era molt famós, no? Aquest, segurament que el recordareu, no? Aquest també era una mica estrafolari, no? El senyor David Bowie, amb el vestiment i tot això. Era bastant... Aquest va triomfar molt, als anys 60 i 70, principalment als anys 70 i potser als 80 també, no? El recordareu, segurament que l'heu recordat. El que també recordareu, perquè... Va començar, bueno, també, a part de cantar, havia fet telenovel·les d'aquelles que venien de Sud-amèrica, no? Recordeu el senyor José Luis Rodríguez? Un tema que segurament que tots recordareu, perquè també el vam escoltar bastantes vegades, principalment, sí, seria, aquest seria també començaments mitjans dels anys 70, aquell tema que deia «Voy a perder la cabeza por tu amor»,

Voy a perder la cabeza por tu amor, era el senyor José Luis Rodríguez, el Puma, no? Era el Puma, sí, que era... Va ser molt famós, eh? Els anys 70 i els anys 80 també, encara, eh? Era un senyor, doncs, que... El deia, abans havia fet llavors, quan van començar a venir les telenovel·les sud-americanes, no? Havia fet... Anava de... Feia allò... De, anava de guaperes, no? Aquest senyor, sí, era... Era famós, famós. Va ser famós i estic segur, doncs, que molta gent el va escoltar. Continuem ara, continuem amb un senyor... Aquest és una mica més antiga de cançó, no massa, no?, però una mica més antiga. Un senyor que també, posteriorment, ha sigut bastant polèmic, no?, el senyor Jaume Morell. Recordeu el Jaume Morell amb la Dama de les Camèlies?

La dama de les camèlies, segurament que l'heu recordat aquesta cançó també, el senyor Jaime Morell, no? I música de Baldo de los Ríos, o sigui que aquí doncs hi va intervenir un senyor bastant famós en aquell moment en aquesta cançó, o sigui que és una cançó molt romàntica, no? La dama de les camèlies. Sembla que hi havia hasta una obra de teatre i tot, no? Que es deia hi havien fet hasta potser una pel·lícula i tot, d'aquesta dama de les camèlies. Era molt famosa. Em sembla que era ja molt famosa a últims del segle XIX, o sigui, a últims del 1800 em sembla que ja era famosa aquesta dama de les camèlies. Continuem aquí a la nostàlgia, continuem recordant temes que van ser famosos. Ara, un tema que ens el porta un senyor que va ser també molt famós, no? Un director d'orquestra, i als anys 70 ja es va fer famós, el senyor Luis Cobos, Recordeu aquell tema que es deia La leyenda del beso?

La leyenda del beso, una versió del senyor Luis Cobos, segurament que tots el recordareu, no?, com aquest director. Després ja havia sigut un component del grup Conexión, no?, a veure, que feia els arranjaments i tot, del grup Conexión, o sigui que ja portava, quan es va fer famós aquí com a director d'orquestra, bueno, era la Royal Philharmonic Orchestra, o sigui que era una orquestra bastant important, no?, i doncs el senyor doncs ja era conegut en el temps, o sigui, entre els músics, no?, perquè això, com deia, component del grup Connection. Segurament que l'heu recordat, aquesta cançó. Bueno, aquesta, molts temes que recordem aquí com aquest. Ara canviem d'estil totalment, una miqueta més mogudeta a la música, una mica més petxanguera, no?, com se diria. Els senyors d'ostres sud-americanos, no?, aquell tema que es parlava d'una noia que era de Gibraltar, no?, gibraltareña. Recordeu aquest tema? Sí, segurament que aquest sí, l'haureu ballat.

Gibraltarenya, no? Una mica més mogudeta, eh? Perquè no ens adormim aquí escoltant aquesta música, recordant temes com aquest. Aquest és una mica més pausada, la que ve ara, perquè Gibraltarenya era mogudeta, era música d'aquella també patxanguera, no? Per animar una mica les actuacions, no? Per animar una mica el cotarro, com se deia. Continuem amb el senyor... El Neil Diamond, eh? Recordeu el Neil Diamond també, segurament que el recordareu, temes, aquest sí que també tenia temes molt romàntics, aquest també dedicat a una noia, a la dolça Carolina.

Sweet Caroline, no? O sigui, Dolça Carolina, era un tema que segurament que també l'heu ballat, eh? I l'heu escoltat. Aquest senyor tenia temes molt romàntics com aquest, el senyor Neil Diamond, que tenia molts temes molt romàntics. L'últim dels 60, durant els 60 bastant, després el començament dels 70 també. Uns senyors que també escoltem bastant aquí, uns senyors que tenien molts temes molt famosos, no? Avui n'escoltarem un que potser no és tan famós, no? Però també segurament que el recordareu. Aquest és el nom d'una noia, Fanny, no? El senyor ens ho porta... No senyor Lluís Aguilé, com d'allò, no? Un altre. Hi havia un altre Fanny que era dels senyors de Vigís.

Els senyors de Vigís, amb aquest tema que es deia Fanny, després allò que posen a vegades entre parèntesis, no siguis, sigues tendre amb l'amor, no? O sigui, segurament aquest tema l'haureu recordat també, perquè també era un tema molt romàntic. A vegades te'n recordes de les cançons, però del títol no te'n recordes, no? És el que passa. Però mira, aquí, entre cançó i cançó, entre títol i títol, anem passant l'estoneta amb el senyor Nicolà Di Bari, eh? Un altre cantant que també l'escoltem bastant aquí, temes molt romàntics i tot tipus de temes. Aquest senyor també és bastant romàntic, no? El senyor Nicolà Di Bari, amb un tema que es diu Vagabundo.

Vagabundo, el senyor Nicola Di Bari, no? Un vagabundo, no? Un perdut, bueno, d'allò, un que ells que anaven perduts pel món. El senyor Nicola Di Bari ens el recordava aquí amb un tema també mogudet, eh? Un tema, doncs, per passar l'estona, com aquests. Ara, un tema una mica més d'allò, eh? Els senyors de Red Bull, segurament que tots recordareu el grup Red Bull, no? Que era música d'aquella... un estil de música així, ells anaven vestits, com sempre ho dic, no? Que els anaven vestits d'indis, no? Ells eren un grup, doncs, que tenien temes musicals d'aquells de les tribus de Nord-Amèrica.

no? Els senyors van fer una cançó, la potser la més popular d'ells va ser aquella de la Reina Bruixa de Nova Orleans, no? Però aquesta també va ser molt, molt escoltada, un tema que diia que tots van ser ferits a genoll trencat, o sigui, genoll trencat era un... suposo que devia ser un lloc d'aquells on hi va haver com allò de tantes guerres, hi ha hagut tribals a la llarga de la història a Espanya, a Amèrica i a tot arreu.

tots van ser ferits, no? Genoll trencat, era el títol, la traducció seria més o menys la traducció d'aquest tema dels senyors de Red Bull, no? Doncs que eren un grup, com dic, que anaven vestits d'indis, no? Aquest grup, segons he llegit, no? Doncs també eren la majoria de dels seus familiars, eren tots de tribus índies, doncs de la part ja tocant a Mèxic, em sembla que encara tenien algun parent, algun pare, algun oncle, que era, doncs, eren de la part de Mèxic, eh? O sigui que aquests podien anar d'indis pel món, que ho eren bastant, tota la segons he llegit, eh? Van ser un grup, doncs, que van tenir moltes cançons com aquesta i després aquella de la Reina Bruixa de Nova Orleans i d'altres, no? O sigui, van ser molt famosos també a començaments dels anys 70. Bueno, i fins aquí, doncs, tot el que ha donat aquesta horeta, el que ha donat de si aquesta horeta aquí a la Nostàlgia de Calafell Ràdio. Ja us haig de dir adéu, ho sentim molt, no? Doncs m'agradaria continuar, però el temps s'acaba i, doncs, el que dic sempre, no? Espero que hàgiu passat una horeta recordant cançons, sempre amb alegria, mai amb tristor, no? I que, doncs, que tornem a trobar la setmana que ve. Molt bona setmana aquí, Pep Cosidó, us desitja des de Calafell.

Molt bones a tots i a totes. Com esteu? Com sempre, desitjo que estigueu molt bé, amb ganes, doncs, de relaxar-nos i d'escoltar els temes musicals que formaran part del programa d'avui. Ja sabeu que és el programa de música romàntica de Calafell Ràdio, que ens podeu seguir en el 107.9 de la FM i també online a calafell.tv. Si ho prefereixes i no pots escoltar-lo en directe, pots descarregar-te el programa a través de la nostra ràdio a la carta, buscant la secció Programes, el Només tu i jo. I el primer tema musical ja l'hem escollit. És el cantant Nick, Deseo que ya no puede ser. Sí.

Tot tipus d'estils musicals sonen per tu, el Només tu i jo, per a tots els gustos. Noa i Miguel Bosé, La vida és bella.

0: Gracias, Miquel.
1: De nada, Noa.
2: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Us ve de gust escoltar un tema de Pablo Alborán? Aquí el teniu, Solamente tú.

Com ja us he dit fa una estona, per si us acabeu d'incorporar, doncs aquest programa té diferents estils musicals. Ara és el torn de Paul Carrack, Ace of Blue, un remix de l'any 96.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: El Només tu i jo no s'atura, queden 20 minuts de programa. Us deixem ara amb aquest tema musical que de ben segur recordareu. Si no és així, l'escolteu per primera vegada, doncs que el gaudiu.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Estem encara en la recta final del programa. Ja heu vist, doncs, que el programa d'avui és ben variat. Anem d'un any a l'altre escoltant aquests temes musicals. Piso 21, La vida sin ti.

Pum. Temes musicals que parlen d'amor, de desamor, una miqueta de tot, alguns d'ells doncs barrejats. Rau Alejandro, Todo de ti. 1, 2, 1.

0: matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
3: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Matí, bon dia, bona hora, família. Som a dilluns, iniciant setmana també des de Calafell Ràdio, calafell.tv i també des d'aquest programa que engeguem ara mateix, el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, que combina l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música i tot això al llarg de 4 hores. A través de l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online habitual. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes de Best Moments, d'11 a 1. Doncs vinga, gràcies per estar a l'altre costat. Dilluns, dia 18 de maig de 2026, que us quedeu aquí amb nosaltres. Engeguem, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest dilluns. També les efemèrides musicals. El temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els dilluns tenim l'actualitat, l'espai a partir de 9:45 del matí. Avui us parlarem de la celebració aquest passat dissabte de la 5a edició del Calafell Fire Festival. A les 10 del matí arriba Isabel Gámez amb Altres Ulls, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell. Aquesta setmana amb el capítol titulat Una visita molt profitosa. Tindrem també l'espai de vida saludable. Avui us parlarem de l'adolescència amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. A partir de 9:45, ofertes laborals, ofertes de formació, l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Amb això arribarem a les 11 del matí, ens actualitzarem amb el temps d'en Josep Miró i tot seguit amb la Núria Martínez engegarem nova edició de l'espai Espècies i Paisatges de Calafell. Tindrem l'espai de salut amb la Lourdes Alonso. I en el tram final del programa, a partir de les 12 i fins la 1, tindrem consells, música, però també l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, al nostre municipi. Doncs vinga, tot a punt, el Calafell Matí de Calafell Ràdio fins la 1. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs avui som a dilluns, dia 18 de maig de 2026. Un dia en què se celebra el Dia Internacional dels Museus, una jornada destinada a conscienciar sobre la importància dels museus com a espais d'intercanvi cultural i de la preservació del patrimoni. Una iniciativa que va ser creada l'any 1977 per iniciativa del International Council of Museums. Els museus són institucions sense ànim de lucre que actuen com a guardianes del patrimoni cultural de la humanitat. I en aquesta jornada, en aquest dia, doncs, es celebra una oportunitat per visitar-los i reconèixer la seva tasca educativa i social. En molts casos, aquesta celebració d'avui, el Dia Internacional dels Museus, ha passat el cap de setmana anterior amb jornades de portes obertes. I en aquest 18 de maig també se celebra el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes, una jornada dedicada a destacar la importància de les plantes i de la seva investigació per la conservació del medi ambient. Una efemèride aquesta creada l'any 2012 per iniciativa del European Plant Science Organization, que busca conscienciar sobre el paper essencial de les plantes en els àmbits de l'agricultura, la producció sostenible d'aliments, la silvicultura i també l'horticultura. Una celebració que compta amb el suport dels centres de recerca, universitats, empreses i jardins botànics d'arreu del món. Així doncs, avui se celebra el Dia Internacional dels Museus i també el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. I com sempre, en aquest espai, per engegar el programa, després de les dades, les celebracions del dia, tenim efemèrides musicals. Amb el guió, la preparació de l'estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz, us expliquem que avui la cantant Martica celebra el seu aniversari, celebra 57 anys, va néixer el 18 de maig del 1969, cantant de música pop, coneguda principalment pel seu gran èxit, Toy Soldiers. Va tenir popularitat en els anys 80, començaments dels 90, però amb una carrera poc destacada en moments després. Doncs avui celebrem l'aniversari de la Martica i escoltem aquest Toy Soldiers.

Podríem dir que aquest va ser el seu One Hit Wonder, que va triomfar arreu del món, també aquí a casa nostra, i jo la recordo amb molt carinyo, aquesta cançó, eh? Martica, que avui està d'aniversari, i per això forma part de les nostres efemèrides musicals. I aquest és Jack Johnson, artista estatunidenc de música pop i de folk acústic, que va néixer un dia com avui, però del 1975. Molt popular internacionalment per les seves cançons relaxades, d'aquest estil suau que estem escoltant. Avui Jack Johnson compleix 51 anys.

I també tenim l'aniversari, la celebració del George Strait. Va néixer el 18 de maig del 1952 i agenda de la música country. És considerat un dels artistes més venuts o més comprats, també podríem dir, o influents de la història de la música, un gènere molt popular en els Estats Units, i aquesta, doncs, la figura del George Strait és figura clau de la música nord-americana. George Strait avui fa 74 anys.

avui tenim una efemèride doble que tancarà aquest espai de celebracions musicals, perquè el 4 de maig, perdó, el 18 de maig, com avui, coincideixen dues efemèrides molt especials dins de la música europea. Són els aniversaris de la Sandra i del Michael Cretu. Curiosament, tots dos comparteixen el mateix dia de naixement, tot i que amb 5 anys de diferència. Sandra, l'artista, va néixer el 1962 a Alemanya, i Michael Cretu, a Bucarest, ho va fer 5 anys abans, en el 1957. Sandra, l'artista, la cantant, es va convertir en una de les grans icòniques de la música europea en els anys 80 gràcies a cançons com Maria Magdalena, In the Head of the Night o Hiroshima. La seva veu sensual i elegant va marcar una època, especialment a Alemanya, França, Espanya i Europa de l'Est. I al darrere de tot el projecte, d'aquell èxit de Sandra, està Michael Cretu, compositor i productor amb formació clàssica, que va escriure i produir molts dels grans èxits de Sandra. La relació artística va acabar convertint-se també en una història d'amor, que es van casar l'any 1988 i van tenir 2 fills. Junts van crear una de les aventures musicals més influents dels anys 90. També van... El projecte va encapçalar el projecte Enigma amb barreges de música electrònica, sons ambientals i cants gregorians. Enigma va revolucionar el panorama musical amb peces com Sadness o Return of Innocent to Innocence. Sandra també hi va posar veu en diversos treballs del projecte. Doncs malgrat que van estar molts anys casats i col·laborant i treballant junts, Sandra i Michael Cretu doncs es van separar. Avui la Sandra fa 64 anys i el Michael Cretu fa 69. I anem a recordar una de les cançons dels 80 amb Sandra. Aquesta cançó es titula In the Head of the Night. Amb això comencem el Calafell Matí d'aquest dilluns. Bon dia, bona hora.

0: amb Ferran Boquer.
1: Hem arribat a les 9 i 14 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, anem per la meteorologia, l'estat del temps i la previsió que en fa Josep Miró per aquest inici de setmana. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos de curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici final del dia i més aviat de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi el marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró a la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'estany de Calafell, tenim el cel amb presència de núvols, núvols que enllinen aquest sol. I, a més, ara la temperatura ambient és de 16 graus centígrads. Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat d'aquest dilluns i de les últimes hores que recullen els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com a la secció Costa. Parlen d'inversió, de l'absència de restes arqueològiques que facilita a Calafell un hotel de 450 habitacions i de 5 estrelles. S'han fet comprovacions a l'entorn de la històrica discoteca Louis Vega i no s'hi ha trobat res. En els darrers dies s'han dut a terme cales arqueològiques a l'entorn de l'antiga discoteca Louis Vega de Calafell, en una zona annexa on hi havia l'aparcament de la discoteca i hi ha prevista una intervenció urbanística per construir-hi un hotel i un centre de convencions. Tot i que el complex hoteler no està previst a l'entorn immediat de la discoteca, aquest espai també s'adequarà i per llei s'ha de comprovar que al subsol no hi hagi restes arqueològiques, ja que al costat de la finca hi ha la ciutadella ibèrica. Són una quarantena de rases les que s'han obert a l'entorn de l'antiga discoteca, ara en ruïnes, però catalogada i protegida, i fins i tot a l'interior mateix del recinte. La investigació arqueològica ha descartat que hi hagi restes d'interès. Només hi han aparegut roca i restes de construccions modernes. Les rases ja s'han tornat a cobrir i al terreny s'hi podrà fer la intervenció que es consideri adient, vinculada al complex hoteler o a l'ús que finalment es doni a la recordada discoteca. I 2 anys de presó per barallar-se amb el seu company de pis a pedrades i amb un tornavís a Calafell. L'Audiència de Tarragona rebaixa l'acusació inicial a no veure acreditada una temptativa d'homicidi. 2 dels acusats han estat condemnats per lesions i el tercer ha quedat absolt. L'Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat 2 homes a 2 anys de presó per l'agressió ocorreguda el desembre del 2019 a Calafell, un episodi en què va deixar un home ferit al cap i a l'esquena després d'una baralla que va acabar desenvolupant-se en ple carrer. Finalment, el tribunal ha descartat que els fets constituïssin una temptativa d'homicidi, tal com sostenia inicialment la Fiscalia, i ha considerat que es tractava d'un delicte de lesions amb instrument perillós. A més, la resolució absol un tercer acusat en no considerar acreditada la seva participació. La causa es remunta al matí del 29 de desembre del 2019. Segons els fets que l'Audiència considera provats, cap a les 9 del matí es va produir un enfrontament a la Rambla Mossèn Jaume Tovella de Calafell entre diversos homes que convivien en un mateix entorn i la discussió de la qual va derivar-se en una baralla, l'origen concret de la qual no es va poder aclarir durant el procediment. La sentència conclou que durant l'enfrontament, la persona que posteriorment va resultar ferida portava a les mans un tros de vidre acabat en punta i una petita piqueta metàl·lica, mentre que els altres implicats duien un tornavís i pedres. Anem a isdiari.cat. A la seva secció comarcal parlen dels 6 detinguts i de 22 denúncies en un dispositiu policial conjunt contra la multireincidència al Baix Penedès. Durant l'operatiu es van identificar 92 persones que acumulaven un total de 184 antecedents policials. Es tracta d'un operatiu policial conjunt desplegat recentment per la tarda al Vendrell i Calafell, que ha acabat amb 6 persones detingudes i 22 denúncies administratives en el marc del Pla d'Aga, Campai, orientat a combatre la multireincidència i retirar armes blanques de la via pública. Un dispositiu que es va allargar entre les 3 de la tarda i les 9 del vespre va ser liderat pels agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell, amb la col·laboració dels policies locals del Vendrell i Calafell, la Policia Nacional i el Servei de Seguretat Privada de les estacions de tren del Baix Penedès. També hi van participar efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO. Durant l'operatiu es van identificar 92 persones que acumulaven un total de 184 antecedents policials. Pel que fa a les detencions, 5 persones d'entre 30 i 54 anys van ser arrestades per diversos delictes. 3 d'elles tenien ordres vigents de detenció, mentre que 2 més van ser detingudes per un delicte de tràfic de drogues. A aquestes detencions s'hi suma una 6ª actuació per part de la Policia Nacional per infracció de la llei d'estrangeria. En l'àmbit administratiu es van tramitar 22 denúncies, la majoria vinculades a la tinença de substàncies estupefaents. 3 actes van ser per tinença d'armes blanques, mentre que també es van detectar 2 denúncies per desobediència o falta de respecte als agents de l'autoritat i una per tolerància al consum de drogues en un establiment. Pel que fa a la matèria de seguretat viària, aquest dispositiu va detectar una alcoholèmia penal amb el resultat d'1,10 mg per litre d'aire expirat, 6 denúncies per manca d'ITB, 1 per no portar cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense permís. Aquest tipus d'operatiu del Pla d'Aga Campai tenen com objectiu reforçar la seguretat ciutadana, prevenir infraccions i delictes i augmentar la sensació de seguretat entre la població del territori. I acabarem aquest repàs de l'actualitat des de la ciutat del Penedès.cat. Parlen del Vendrell, que prepara la 82a festa de la bicicleta amb novetats pel pas del Tour de França. La celebració del diumenge 31 de maig inclou activitats prèvies i una iniciativa solidària en benefici dels infants amb càncer. Serà el 31 de maig. Es celebrarà la 82a edició de la Festa de la Bicicleta del Vendrell, que aquest any arriba amb diverses novetats vinculades al Tour de França quan passi pel municipi, previst pel 5 de juliol. En el marc dels esdeveniments destacats, que acollirà el Vendrell l'any 2026, s'ha presentat un cartell singular de l'obra de la il·lustradora Gemma Fontanals, una creació artística que recull elements emblemàtics com el reconeixement com a capital de la Sardana, els 150 anys del naixement de Pau Casals o el centenari dels nens del Vendrell. Com a part dels preparatius, des del Pla Educatiu d'Entorn s'han programat diverses activitats dirigides als infants. El diari repassa aquestes activitats amb motiu d'aquesta edició de la Festa de la Bicicleta del Vendrell. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Amb això hem arribat a les 9 i 22 minuts al matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: i tot quan s'agrada aquesta cançó, aquesta col·laboració que ja publicaven fa temps enrere, la dic amb l'Abraham Mateo i això que es diu, es titula Te Quiero. Doncs amb aquest missatge tan clar, tan directe, amb aquest amor que comparteixen la Vico i l'Abraham Mateo, arribem a les 9 i 25 minuts.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Fem la primera aturada publicitària del Martí i tornem de seguida també amb les notícies del dia en titulars a l'Avanç Informatiu. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Poc més d'un minut, ja arribem al punt de 9:15 del matí. Dilluns, dia 18 de maig de 2026. Aquestes són, en titulars, les notícies més destacades que a partir de 2:15 ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podrà...

0: És el DJ productor Civil, que en aquest passat 2024, bueno, aquest o aquell 2024, es va dedicar a recuperar grans èxits, com per exemple aquest dels finals dels 70, Stumbling In, amb noves versions, amb noves maneres de disfrutar d'aquestes cançons, com és aquesta cançó original de la Susie 4 de finals dels 70. Stumbling In amb Cyril. Aquesta versió que publicava, doncs ara farà un parell d'anyets, va ser tot un èxit i és una molt bona proposta per escoltar i engegar junts aquí la setmana.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Moment de l'espai d'actualitat del Calafell Matí d'aquest dilluns, us parlem de la cinquena edició del Calafell Fire Festival. El Parc de la Sínia va acollir durant el passat dissabte la cinquena edició del Calafell Fire Festival. Es tracta d'una jornada festiva anual organitzada per l'entitat Espurna, el Drac de Calafell, amb moltes activitats culturals, tallers infantils, concerts en directe i tot en un ambient familiar. També s'ha pogut gaudir d'una cercavila per diferents carrers del nucli de la platja, amb inici i final al Parc de la Sínia. No oblidem que aquesta és una festa on el foc i el bestiari cultural són els protagonistes, amb la participació de 6 colles provinents de diferents parts del país amb un concurs d'enceses. Per això, al fer-se de nit, el foc va ser el protagonista amb el quart concurs d'enceses, amb la participació de 6 bèsties d'arreu del territori, les colles de diables de Calafell i Cunit, i on el públic va poder votar la millor encesa a través d'un codi QR. El Moisés Romero és el president de l'entitat Espurna de Calafell. Ens feia una valoració molt positiva d'aquesta jornada. L'escoltem.
2: Moisés, una valoración de cómo está yendo lo que llevamos de horas de este Fire Festival.
3: La verdad que muy bien, muchísima gente y bueno, como otro año. Una valoración súper buena.
2: Explícanos qué es lo que se hace en este festival. Resúmenos un poquito así en tus palabras.
3: Bueno, poner en valor la cultura popular, lo que es el Bestiary Festival de Cataluña. Muchísimas bestias vienen de diferentes zonas del territorio y de muy lejos, como Artesa de Lleida, como bueno, muchísimos sitios que normalmente suelen venir bestias de la zona, pero normalmente las más representativas últimamente en los festivales que estamos haciendo son más de otros territorios.
2: Y a todo esto, ¿hacéis talleres, hacéis actividades?
3: Bueno, los talleres este año la verdad que han sido un éxito, muchísimos niños ahora mismo están a tope, que a las 7 más o menos aproximadamente tendríamos que cerrar talleres para empezar el cercavila, porque son las mismas personas de la colla que lo organizamos, y la verdad que muy bien, el taller de fango con mucho tirón, el de mazas, bueno, todo en general súper.
2: Tenéis dos escenarios en este Fire Festival, explícanos un poquito qué es lo que se hace en estos escenarios.
3: Bueno, el escenario que está donde la entrada del parque lo utilizamos para por la mañana, pues para hacer un poco de vermo electrónico, para comer, para las entidades por la tarde, para un poco más todo lo que es nuestra zona de confort de todo el día de fiesta. Y el escenario grande que está en el centro de la plaza es en concreto para el festival, que empieza a las 9 de la noche todos los años.
2: ¿Hay música en directo también?
3: Música en directo, tenemos un speaker que viene de Lleida, el Jordi Granell, que es un crack, un técnico de sonido, técnico de máquinas de fuego, bueno, lo que es un show de Bestiary Festival dentro de un espectáculo, vamos a decir, no te voy a decir teatral porque no es así, pero dentro de un super show.
2: Y a partir de ahora, a partir de cuando se oscurezca la tarde, ¿qué es lo que va a pasar en esta encesa, en este concurso?
3: Bueno, que van a participar muchísimas bestias, la verdad que he estado hablando con ellos hace un rato, están contentos, motivados de estar aquí y bueno, pues disfrutar un montón, porque como cada año estamos ahí, este año vamos un poco más fuerte a la hora de dar un poco más de espectacularidad, que no te puedo explicar ahora, pero porque lo van a ver en un rato, con un poquito de más fuerza que el año pasado con un poco de efectos especiales con las máquinas de fuego a la hora de presentar y bueno, con todo, con el láser y todo.
2: ¿Todo va a pasar en esta plaza central aquí en el Parc de la Sínia?
3: Sí, todo pasará aquí en la plaza. A ver, el escenario grande que es el de la plaza solo que lo utilizamos a partir de las 8, que empieza el concierto. Luego las 9 hacen las espurnetas Super Shots. 9:30 empieza el festival, hasta las 11:30, esas 2 horas. Y bueno, unas 3-4 horas utilizamos el escenario este a tope. Pero el pequeñito, o el bueno, igual de grande, es el otro que está para, pues, para las entidades, para todo el día.
2: Háblanos un poquito de la evolución en estos 5 años del Festival de Fuego. Háblanos un poquito de cómo empezó y cómo ha ido cambiando y evolucionando. No sé si en comparación al año anterior habéis incrementado, habéis hecho más actividades.
3: Sí, a ver, los primeros años hacíamos 2 talleres, uno por la mañana y uno por la tarde, y este año, bueno, no digo que nos hemos vuelto locos, pero hemos querido dar mucho más oferta familiar, y hemos hecho 9 talleres ya de golpe, que la verdad que durante todo el día están llenos, los niños se están pasando muy bien, lo estamos haciendo todo gratuito, menos este taller de mazas, que son unas mazas profesionales nuestras, y realmente, para mí, un éxito. Bueno, ya se verán vídeos, verá la gente, pero muy contentos.
2: También poner en valor, ¿no?, la colaboración de entidades, de otras entidades de aquí del municipio o incluso hasta del Ayuntamiento de Calafell.
3: Sí, a ver, las entidades normalmente han tenido siempre nuestro apoyo y nosotros el suyo, siempre han venido y realmente estamos muy agradecidos, tanto Unión Artística como... Grayas de Marromeo, bueno, entidades de Calafell que creen en nuestro proyecto, están contentos, quieren fomentar la cultura, que es lo más importante, y no hay ningún tipo de nada que pueda hacer que no puedan estar aquí con nosotros.
2: Pues gracias y que vaya muy bien lo que resta del festival.
3: Gracias a ti.
0: Durant la tarda es va fer una mostra d'entitats amb la participació, entre d'altres, de la Unió Artística de Calafell. Varen parlar amb l'Andrea García.
2: En representació de la Unió Artística de Calafell, què és el que heu vingut aquí avui a fer aquí al Fire Festival?
4: Doncs hem vingut convidades per l'entitat, per fer també una mostra d'entitats del poble i doncs, per fer una miqueta de companyia i de fer doncs, una mica d'unió. I venim al Ball de Gitanes, venim al Ball de Bastons infantil i al Ball de Bastons, i també venim a l'esbart infantil a ballar, que enguany, bueno, l'any passat va començar a arrencar i ara ja doncs, està més posat.
2: Farem una petita demostració aquí a l'escenari.
4: Farem una petita demostració, sí, alguns balls que hem anat preparant i també una mica per escalfar per festes majors, també.
2: Heu participat anteriorment, no?, amb aquest Fire Festival?
4: Sí, hem participat justament l'any anterior i vam venir també i vam passar una bona jornadeta aquí.
2: I com valores que celebrin jornades com aquesta?
4: Doncs jo crec que és molt positiu i que fa poble i cada cop, bueno, avui m'estic sorprenent perquè encara veig més gent que l'any passat i això penso que és un bon senyal.
2: Molt bé. Doncs que vagi molt bé, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
0: També l'entitat La Bota hi va participar amb els seus gegantons. El Ricard Gutiérrez és el president.
2: Ricard, com esteu participant en aquest Fire Festival d'aquí que celebra aquest dissabte a Calafell?
5: Bueno, pues aquest any participem per primer cop amb els nostres gegantons. Farem una actuació de dos o tres balls i res, ja ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem. Per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors. Així que, bueno, serà una prèvia, la veritat.
2: Havíeu participat anteriorment, no en el Fire Festival, però havíeu col·laborat amb l'Espurna?
5: L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mareu de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible. I aquest any pues, sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
2: Molt bé, doncs que vagi molt bé. Gràcies, Ricard.
5: A vosaltres.
0: També per l'escenari del Calafell Fire Festival hi va pujar la banda de grelles i timbals de Calafell. El Ferran Cànovas és el president, va atendre els micròfons de Calafell Ràdio.
2: Doncs Ferran, com esteu participant vosaltres en aquest Fire Festival?
6: Bueno, ja des que va començar aquest festival col·laborem cada any amb el Moisès i la veritat és que passem una tarda molt entretinguda, plena de gent i molt, molt ambient.
2: De quina manera participeu?
6: Farem dintre d'una estoneta, un petit concert aquí a l'escenari i en acabat ens sumem a la cercavila i la farem també.
2: I com valores tu la celebració del Fire Festival, no?, de tot aquest ambient de suquinyà aquí al Parc de la Sínia?
6: Bueno, jo li posaria un 10, perquè aquí n'hi ha molta feina a fer i la gent col·labora molt i és molt important, cada any més, sí.
2: Vale, gràcies, Ferran.
6: Gràcies a vosaltres.
0: La d'aquest dissabte ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
1: Aquí l'actualitat. aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

Segur que quan estava preparant aquesta cançó ni s'imaginava la repercussió, l'èxit que tindria aquesta peça que es diu Messi, i t'estic parlant de la Lola Young, tot un fenomen musical amb aquesta gran peça, amb aquest gran èxit. Messi, que no és el nom del jugador de futbol, eh? 9:49 minuts. Estem compartint aquestes primeres hores del matí d'aquest dilluns, dia 18 de maig de 2026. Diuen que el dilluns és el dia que més costa engegar la setmana.

0: i paisatges de Calafell. A 11:45 arriba la Lourdes Alonso, l'Espai de Salut, i a l'última hora de programa, música, consells i l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí a Calafell Ràdio.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: Arriba un dels artistes emergents, tota una revelació musical, la de Max Navarro, després de les estrelles, ha tornat amb nova cançó. Inigualable, així es titula.

0: ara farà un parell de setmanes, uns dies, va passar per Calafell, el Max Navarro, dintre del Calafell Festival Weekend. Us en recordeu? Amb la cadena Dial, arribava aquí a Calafell, al Parc de la Sínia. Vam tenir, doncs res, una estoneta curteta per saludar-lo, per parlar amb ell, per fer-li una petita entrevista. I és un encant d'home, molt jove, que està començant amb això de la música després de passar per Operación Triunfo. Després de l'èxit sorprenent d'Estrelles, torna amb aquest inigualable. El Max Navarro, sonant a Calafell Ràdio, 6 minuts i les 10. Fem una aturada, una pausa, tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71.

0: i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
3: 3 i 12, arribem a les 10 del matí. En un moment arriba la Sabel Gámez amb altres ulls, però abans tenim una efemèride musical, perquè el 18 de maig del 1999, és a dir, fa 27 anys, es publicava Millennium. Va ser el tercer àlbum dels Backstreet Boys. Vinga, arriba una de les grans cançons d'aquesta boy band.

És a dir, un dia com avui, 18 de maig, però del 1999, es publicava aquesta gran cançó. I Want It That Way, amb Backstreet Boys, la boyband nord-americana. Sempre bo recordar aquesta cançó.

0: els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boqué. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Una visita molt profitosa. Va durar només mitja hora, però va ser d'aquelles mitja hores que deixen empremta. A Calafell, la visita del president de la Generalitat no va ser un simple acte protocolari. Va ser una trobada de treball, d'aquelles que sents que poden canviar el rumb d'un municipi, d'aquelles que poden quedar gravades als carrers i a la gent. L'alcalde, Ramon Ferrer, va aprofitar cada minut per posar sobre la taula allò que realment importa, l'encaix territorial del Baix Penedès, la pressió que suposa la població no empadronada, el finançament dels serveis socials, la necessitat de cuidar el nostre litoral, l'urgència d'una nova comissaria, la mobilitat que s'ofega a la C31, la nova centralitat entre Calafell i Segur, la problemàtica de l'habitatge i, fins i tot, el somni de convertir el bot salvavides en patrimoni immaterial de la humanitat. I el president Illa no només va escoltar, va entendre, va captar, amb aquella mirada de qui coneix el territori i sap què significa governar un municipi, que Calafell té un projecte clar, valent, amb horitzó i que hi posa. Ho va reafirmar quan va visitar el Pla de Barris de Cal Boblavà, un dels millors valorats de Catalunya, i va reconèixer la feina feta i la que encara queda per fer. Aquell dia, entre converses, llibres d'història local i una agulla de xarxes convertida en símbol, es va teixir alguna cosa més que acords. Es va teixir complicitat institucional, confiança i futur. Perquè hi ha visites que són de cortesia i n'hi ha que són de país. I aquesta, per Calafell, va ser d'aquestes últimes. Una visita molt profitosa que ens recorda que el camí cap endavant sempre es veu més clar quan les coses es miren amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: Doncs vinga, comencem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de l'adolescència. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio la Míriam Reventós, és infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola a Calafell. Molt bon dia, Míriam.
2: Bon dia.
1: També està amb nosaltres la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Lídia, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Doncs com dèiem, com anunciàvem, avui parlarem de l'adolescència. Doncs comencem des pel principi, per la base, perquè voleu parlar de l'adolescència, d'aquesta etapa de la vida i d'aquests joves.
2: Doncs volem parlar de l'adolescència per enfocar que l'adolescència l'hauríem de viure com un viatge, no? No com un problema. L'adolescència és una etapa de transformació física, una transformació cerebral inevitable. És aquell moment on es construeix aquell adult que serà, i diem sovint a les famílies que el que necessiten és descobrir-ho per ells mateixos.
3: Sí, i a nivell psicològic jo crec que és important el concepte que tenim de l'adolescència, no? A vegades hem arribat a pensar que l'adolescència és un moment de problema i hauríem de canviar la construcció que tenim d'aquesta etapa i passar-la a veure com un moment on els nostres fills necessiten més comprensió i més acompanyament, no? Ser adolescent no vol dir ser un problema o ser un conflicte, sinó és una persona que està intentant trobar el seu lloc al món i, per tant, la clau és tenir un optimisme, no? Vers aquesta etapa.
1: Sens dubte és una etapa important, d'aprenentatge, de creixement, que marcarà també la resta de les nostres vides. Heu parlat d'etapes. De quina etapa estem parlant? Entre quina edat i quina edat?
2: D'entrada parlaríem de tres etapes, no? Una primera adolescència, que aniria al voltant dels 12 als 14, una adolescència mitjana, entre els 15 i el 17 aproximadament, i una adolescència més tardana, que dels 18 fins... Aquest fins és perquè últimament se'ns allarga, no? Parlem de l'adolescència fins al voltant dels 25-27 anys.
3: Fins als 30, vaig sentir jo.
2: Últimament...
1: De veritat? Ens sí. N'anem tan enllà?
2: Sí, de fet, biològicament el cervell, diguéssim que estan en un concepte que... com diu el David Bueno, que és un divulgador neurocientífic, està en poda neuronal, vol dir que elimina connexions infantils per crear-ne de noves.
3: Clar, però aquesta maduració no és una maduració que sigui lineal, diguéssim, no? Que és una maduració una mica asíncrona, que no està sincronitzada de manera igual, no? Llavors, tenen una regió del cervell que es diu amígdala, que és l'encarregada de gestionar i identificar tot l'aspecte emocional, la tenen com a 1000 per hora, no? La tenen molt, molt, molt activa, llavors hi ha molta labilitat emocional, els sentiments es noten de manera molt intensa, però alhora aquesta escorça prefrontal, que és la zona del nostre cervell que s'encarrega de controlar impulsos, de valorar les conseqüències i els perills de les nostres accions, encara està immadura, no? Per això els adolescents realment tenen moltes dificultats per veure els perills de dels seus actes. I també un altre punt important és que els adolescents són noctàmbuls, no? Estan cansats però hiperactius alhora i tenen una inseguretat constant pel seu atractiu, no? Llavors és com molts canvis alhora i dificultat ells per entendre-ho i dificultat dels pares també per entendre aquesta nova manera de funcionar.
1: Els que estem aquí hem passat nosaltres aquesta adolescència, en alguns casos també hem viscut l'adolescència dels nostres fills, i sempre vinculem aquesta etapa de la vida en una etapa complicada, no? De convivència, sobretot els pares amb els fills, de comprendre'ls, que ells ens comprenguin a nosaltres. Doncs això, vinculem això a una etapa complicada de convivència.
3: I és real, no? Perquè al final el que ens ha funcionat com a família durant els primers 12-13 anys de vida del nostre infant, doncs inevitablement deixarà de funcionar, perquè al final el nostre fill s'està convertint en una persona diferent, no? Llavors, aquí comencen a conviure dues crisis simultànies. Per un costat està la crisi de la identitat del nostre fill, no? Que és... I és una pregunta necessària que ell s'ha de començar a crear com a persona i a fer-se aquesta pregunta de qui sóc jo, no? I necessàriament, tot i que als adults no ens agradi, per poder fer aquest pas és importantíssim que es diferenciï de l'adult, no? Llavors, el que ens funcionava fins ara ja deixa de funcionar, no? Potser li agradava una cosa, ara ja li deixa d'interessar. Potser fins al moment els seus pares eren la persona més important de la seva vida, no? Uh-huh. I el que todo lo sabe, el que todo lo hace bien.
1: Sí.
3: I,
1: ens veien amb uns ulls que, no. Que després doncs, aquesta mirada canvia, eh? Amb una altra opinió.
3: Exacte.
2: I de fet, pot ser que en algun moment es vegin ells molt segurs de si mateixos, però en el fons és una falsa seguretat aquesta. Com deia la Lídia, no? Al principi tenim la sensació que els pares els volen molt a prop i quan és adolescent el vols més lluny, però no és realment així. Els adolescents necessiten que estiguem a prop però no enganxats. Per tant, hem d'estar amb un procés de deixar espai, però hem de seguir posant límits, perquè en el fons és el que necessiten. Un adolescent en què els pares no els estiguin acompanyant ni posant límits, algú pensava, bueno, per mi seria la millor adolescència, però en el fons el que necessiten és això, que estiguis a prop per anar-los acompanyant i anar qüestionant-los en aquelles situacions que ells es comencin a plantejar.
3: Uh-huh. Els hem de donar autonomia, però també aquella seguretat de que nosaltres com a pares estarem al seu costat si hi ha algun moment que tenen algun conflicte, algun perill, no? Però és veritat que és qüestió com d'anar deixant anar la corda, sí. Una mica.
1: Aquesta xerrada que estem fent ara sobre l'adolescència, entenem que va dedicada a les persones que acompanyen aquests adolescents o també als adolescents que estan vivint en primera persona l'etapa?
2: De fet, parlaríem dels convivents, sí. Dels que no són convivents però són familiars del mateix adolescent, perquè conèixer com aniran tots aquests canvis t'ajudarà a comprendre com ets. De fet, nosaltres tant fem activitats enfocades a adolescents per famílies com pels mateixos adolescents, per informar-los.
1: A totes les parts implicades.
2: Correcte, a totes les parts
1: implicades. Ens hem de preocupar quan arriba algú a casa, un fill potser, o algú que tenim a casa en aquesta etapa de l'adolescència? Què ens ha de preocupar?
2: Bueno, el que hem d'estar atents és, com n'hi diuen ells, les red flags, no? Aquelles conductes que poden suposar un risc. L'ús de substàncies, estem parlant d'alcohol, tabac, drogues, estem parlant de... Bueno, d'una sexualitat amb protecció, perquè una sexualitat sense protecció també ens suposa un risc. Estem parlant del consum de begudes energètiques, de l'ús abusiu de pantalles, situacions autolesives. Vol dir que hem d'estar allà atents? Sí, hem d'estar atents.
3: Sí, però no hem de caure tampoc en un control policial, no? No hem de caure en l'error potser de passar-se a la banda de l'autoritarisme i de criticar, no? Que a vegades nosaltres com a adults veiem els comportaments dels adolescents de manera tan clara que estan cometent algun error, no? Que potser ni tan se vols fomentem el pensament crític, sinó que li diem això no està bé, no? I crec que això és justament el que no hauríem de fer. Hauríem de potenciar aquest pensament crític. Com diu la Míriam, fer preguntes i per què ho fas, i què sents, i ho estàs fent perquè ho fan els companys, o estàs tenint aquesta conducta perquè t'han fet algun comentari, no? Fer-los reflexionar al final de per què estan fent el que estan fent, perquè l'adolescència també és un moment on estan una mica entre l'espasa i la paret i fan moltes conductes per pressió de grup, no? O perquè no tenen eines suficients per gestionar l'ansietat o emocions desagradables.
2: Per poder encaixar, per poder ser acceptat. De fet, quan ets adolescent el que necessites és una identitat com a grup. Quan ets infant, la teva identitat està en el teu nucli familiar. Quan tu ets adolescent, busques... No és que et desvinculis de la família, però necessites un altre espai on te sentir-te que formes part d'aquell grup. I amb això sí que és el que dèiem, no? Situacions de risc que hem de treballar, doncs, bueno, que la seva autoestima, no? Que parlarem, sigui ben elevada per poder, no?, qüestionar-se aquelles situacions i activar aquest pensament crític.
3: Sí, jo diria que com a pares el més important és estar alerta.
1: Però en algun moment ha de sorgir, no?, donar-los aquesta informació. Sobretot, suposo que abans de trobar-nos que potser s'acostin a aquests problemes que ens havíeu comentat, eh?
3: Clar, és que la clau és no començar a parlar-ne de tot això quan ja és adolescent.
1: No, ja amb la informació prèvia, no?
2: De fet, dins del programa de Salut i Escola es realitzen bastantes activitats d'educació per la salut, que ni podien dir tallers, ni podien dir xerrades, i a sisè de primària ja en fem una que parlem de l'adolescència. Després, a primer de l'ESO, en tornem a parlar en un parell de tallers més. I ho anem aplicant en cada curs, a segon, a tercer, a quart, i anem intentant adaptar la informació en base a les seves preguntes i a les necessitats que anem veient.
3: Jo crec que com a pare, o com a familiar, ens hauríem d'alarmar davant de qualsevol canvi de conducta abrupte que observem del nostre fill o filla adolescent. Llavors, aquí sí que ens hauria de saltar una mica una alarma de potser està passant alguna cosa, no?
1: Donar aquesta informació també amb aquestes xerrades que es feien des dels instituts, des de les escoles, però també doncs allò normalitzar-ho des de casa, no? Amb una xerrada allò al voltant de la taula, en un àpat, doncs, no sé, com una informació, no? De vida.
2: És que això d'estar al voltant de la taula amb un àpat, és que això que acabes de dir, que ens sembla tan normal, Ferran, no forma part potser del gran volum de famílies.
1: Perquè hi ha un cert tabú amb aquests temes? O
2: no,
1: què és
2: perquè,
1: el que passa?
2: Perquè és difícil compartir àpats en família.
1: Ah.
2: Sí, el que tenim, el que sabem és que l'adolescent no buscarà el moment que tu vulguis per donar-te la informació. Ell decidirà quin és el moment. Val?
3: Si tu no sempre ens agrada.
2: Clar, si li preguntes en aquell moment, ara parlem de... Pues a mi potser ara no m'interessa. Sí que és cert que compartir àpats en família sense tecnologia de fons, o sigui, sense televisió posada, és aquell moment que tu pots explicar com t'ha anat el dia, però no només a l'adolescent, sinó jo com a adult, és que avui he tingut un dia fantàstic a la feina, o és que avui he tingut un mal dia a la feina, no? És un espai per poder compartir. Però potser aquell no serà el moment que et dirà. Potser ho farà servir just abans d'anar a dormir, que tu ja estàs rebentat de tot el dia i et deixarà una bomba, que dius, ara què faig, no?
3: Quan tenen la guàrdia una mica més baixa, potser, o... de viatge al cotxe abans d'entrar a l'institut, justament el dia que té un examen, no? Mm-hmm. O sigui, al final, quan estan una mica més vulnerables, i també és important dir que al final tenim uns adolescents tan enganxats a les tecnologies, als mòbils, que tot el contingut que hi ha a un mòbil és cerebralment molt més atractiu que una conversa cara a cara. Llavors, aquí els pares hem de fer una feina important de limitar o buscar expressament aquests moments per tenir aquestes converses i temps de qualitat, sobretot.
1: Creieu que els joves, aquests adolescents, són receptius a aquestes xerrades o comencen, bueno, ara no em donis la xapa, ara no tinc ganes d'escoltar segons què?
2: Sí, sempre i quan, potser no és la paraula, no? Quan tu no vagis a alliçonar. O sigui, ells no volen que tu els vagis a dir què han de fer, sinó... Quan plantegem aquests tallers, els plantegem dient jo no et diré què has de fer. Jo t'explico les conseqüències de les decisions que tu prendràs.
3: I t'explico el que et passarà. Clar. T'explico que t'entenc, que nosaltres hem passat també pel mateix, però no des d'una lliçó, no? De jo sé el que has de fer, sinó t'entenc, et comprenc i sé que estàs passant per això i ho fas perquè tens aquesta emoció, perquè tens aquesta por.
2: I perquè l'adolescència és com l'etapa de, no?, quan ets pet... Tenim molt clar que quan un nen neix és el moment de generar un vincle amb la família. Doncs hi ha un altre moment a la vida on és el moment de tornar a reforçar aquest vincle, i aquest és l'adolescència. Sí, hem de viure l'adolescència com una oportunitat per tornar a generar vincles, però clar, amb els adults ens costa generar vincles amb algú que fins ara em feia cas i jo era el seu ídol, i ara jo potser veig que el llibre que té o vol ser un futur youtuber, no, influencer, i no és res que connecti amb el que jo, no, projectaria, amb el que voldria amb el meu fill, però què faré, imposar-lo o preguntar-li quin és aquell interès, per què vol ser, què et motiva, quins coneixements té. És que ells reflexionin i et puguin donar arguments, no?, de les seves decisions.
1: Però a vegades ens trobem amb alguns joves que es pensen, creuen que ho saben tot, que ho tenen tota la informació, que no necessiten, no?, aquest tipus de xerrades, d'opinió.
3: Forma part de l'adolescència, sí, clar.
1: No? És a dir, bé, ara que em vens a explicar si jo tot això ho sé, però a vegades no tenen tota la informació que caldria tenir-la.
2: No, jo em plantejo l'etapa d'educació, no?, la part de docència que tenim com a professionals, com que ells porten una motxilla que nosaltres anem omplint, i allò ja ho tenen allà, que en algun moment de la vida pues, ho faran servir. No? O com un que sembra i en algun moment ja brotarà. Potser no brota quan tu vols, però ja està.
1: Potser penso que la informació que doneu a alguns professionals com vosaltres amb aquestes xerrades és més benvinguda que no pas escoltar alguns pares, no? Potser es percep d'una altra manera.
3: Sempre, clar.
1: Val? Bueno, es confirma el que pensava.
3: Sí, no? Sí, sí. És que al final això és saludable. O sigui, estem dient que durant la vida hi ha dos etapes de sociabilització important. Un moment és la infància, on la nostra figura de referència és la família, per naturalesa, però a l'adolescència els pares automàticament deixen de ser aquesta figura de referència i passa a ser el youtuber de turno, l'influencer, i fins i tot pot arribar a ser molt més referent una infermera o una psicòloga que ve a fer una xerrada o algú que surt a l'Instagram que uns pares. O sigui, això és així per naturalesa.
1: Entenc que, evidentment, és molt fiable la informació que doneu, però ara que mencionaves els influencers i aquestes persones que veiem a les xarxes socials i que segueixen tan joves, creieu que és una bona influència als influencers aquests?
2: És que posar una etiqueta ràpidament... L'adolescència té una cosa meravellosa, que és que tenen una energia i una creativitat brutal. Vull dir, podem veure futbolistes molt joves, cantants molt joves, persones amb impacte a nivell medioambiental molt jove. Aquests són bons influencers, boníssims, no? Hi ha influencers que potser no parlaran d'aquests valors, doncs aquí està la família.
1: Depèn del valor que transmeti,
3: Sí, però és important això que hem dit abans, de no jutjar ni qüestionar directament de manera autoritària, no? Doncs no segueixis a aquesta persona perquè a mi no m'agrada. Ja sabem que justament
1: el que prohibeixi serà tindrem, tot el contrari.
3: Clar, la nostra tasca com a familiar és guiar i fer preguntes, que aquest adolescent es qüestioni per què li agrada, que en què li agradaria semblar-se a aquest influencer o què li crida l'atenció.
2: I treballar tot el que són els factors protectors, no? A vegades quan... Això quan són més petits, per les que és, quan tu preguntes de factor protector, el primer això, que els hi surt...
1: Què entenem per
2: que,
1: això?
2: Vale, doncs la manera més fàcil que em surt a mi d'explicar-ho és que quan tu vas a la platja i no et vols cremar, utilitzes una crema amb fotoprotector solar. Doncs si parlem de protectors durant l'adolescència, parlaríem d'activitats d'oci, però oci saludable. Fer una activitat esportiva arreglada. Sortir amb els teus amics a l'aire lliure. Tenim un munt d'entitats, casals jove, que ofereix al municipi, no? Que són entorns, diguéssim que són entorns saludables, són entorns que es relacionen amb persones de la seva mateixa edat i amb un fi, no? Positiu, no?
3: Sí. Llavors hi ha activitats esportives i activitats on els adults puguem tenir algun cert control i que fomentin valors positius i saludables.
1: Anem acabant aquest espai de vida saludable avui parlant de l'adolescència. Uns últims consells per a aquestes famílies que s'enfronten en aquestes etapes, diguem, entre cometes, complicades, en alguns casos.
3: Sí, jo diria que el principal consell i més important és: la família ha de tenir una presència incondicional amb el nostre fill, no? Llavors, l'adolescent ha de saber que passi el que passi, senti el que senti i pensi el que pensi, inclús el seu lloc segur és a casa, és la família. I aquí la clau està en que nosaltres com a adults entenguem i treballem tot el concepte de validació emocional, no? No és fer la pilota al nostre fill adolescent, no és estar d'acord amb tot el que sent o amb tot el que pensa, però sí és esforçar-nos, si més no, en entendre-ho, tot i que no estem d'acord. Entendre-ho i poder treballar aquest llenguatge emocional de t'entenc, estic aquí, fer preguntes, no allisonar, com ha dit la Míriam, no? Fer preguntes de què necessites, i aquestes preguntes són màgiques i marcaran la diferència per treballar aquesta vinculació amb el nostre fill.
2: El que passa que som conscients que tots, en certs moments del dia, a vegades ens poden sobrepassar. I el primer que quan alguna cosa ens sobrepassa, el que hem de fer és intentar parar, respirar, no? I pensar, com deies tu, sembla que no t'escoltin quan dius les coses. Sí, però el que no hem de pensar és que la nostra tasca és inútil, no? I al final, com deia la Lídia, els hem de validar i hem de poder acabar dient-los que t'estimo com ets. I amb el futur que adult que et convertiràs.
1: De fet, des de l'Àrea Bàsica de Salut esteu preparant una xerrada, serà el pròxim dia 5 de juny a les 4 de la tarda, sobre aquest tema que estem parlant avui aquí, sobre l'adolescència, oi?
2: Sí, tota la població està benvinguda, tant si tenen fills adolescents, com si són familiars, com si tenen interès per conèixer aquesta etapa.
1: Una xerrada així, d'aquest tipus, també seria convenient que assistissin els mateixos adolescents?
3: I tant, per què no?
1: potser perquè escolten alguna cosa que no els hi quadra gaire amb la seva manera de pensar.
3: Estarem oberts a que ens ho diguin i a reflexionar sobre el tema, i tant.
1: Expliqueu-nos on i com es farà aquesta xerrada.
3: Es farà el dia 5 de juny a les 4 de la tarda a l'aula sanitària del CAP de Calafell. No fa falta inscripció prèvia, simplement tothom que estigui interessat ens trobem allà i compartirem una estoneta per parlar sobre l'adolescència.
1: Qui participarà en aquesta xerrada? Vosaltres mateixes?
2: Nosaltres sí. Mateixes.
1: Doncs ens han acompanyat la Míriam Reventós, infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola de Calafell, i també la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
2: Adéu.
4: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
4: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
5: Primera llista amb Marc Clapés.
4: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
4: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs ara mateix, en punt, 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. És l'avanç informatiu amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem de nou. Hola, molt bon dia.
6: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
7: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte 23 de maig en territori reusenc.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: A aquestes alçades, aquesta cançó ja no necessita presentació ninguna. Es tracta de l'èxit del Sutherland, els de Barcelona, ara amb la incorporació recent del Roger Argemí. Acaben de publicar no fa gaires setmanes, gaires mesos, aquesta cançó s'ha convertit en tota una cançó, una de les més radiades a Catalunya, les emissores de la FM, com aquesta, la nostra.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: El Toto Toró amb el Sutherland, que ens ha portat a les 10 i 36 minuts del matí. I ja sabeu que tots els dilluns aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, tenim l'espai d'ofertes de feina, ofertes laborals i també de formació en aquest espai que rep el recolzament de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Un dilluns més, estem de sort, estem contents, perquè entre les ofertes de feina trobem moltes novetats, noves propostes que estan en actiu. Així doncs, molta atenció a tots aquells, aquelles que esteu cercant feina o voleu millorar la que teniu. Molta atenció perquè tenim, doncs déu-n'hi-do, 8 ofertes de feina noves. Anem per la primera. La primera ens porta, bueno, de fet ens fa quedar aquí a Calafell perquè necessiten un repartidor, repartidora per treballar a Calafell. I com a repartidor, diuen que és un horari laboral entre les 5 del matí i les 12 del migdia, en jornada laboral completa, es treballa el cap de setmana, dia de descans entre setmana. El sou orientatiu seria entre 1.221 euros i 1.400, bruts mensuals. La data d'incorporació doncs, seria aquest 1 de juny. I és una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus, que està dedicat a persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i empadronades a Calafell, Cunit o Bellvei. La primera de les ofertes és aquesta, un repartidor que busquen per treballar a Calafell. Ara ens portem, aquestes ofertes ens porten fins a Cunit. Allà necessiten un socorrista, monitor, monitora de natació per fer les següents funcions: la vigilància i el control de la zona de bany, el control d'accessos, prevenció de riscos i actuació d'emergències, control del compliment de les normes d'una piscina, els primers auxilis en cas necessari i la supervisió del material de salvament. Per treballar de dilluns a divendres, d'11 del matí fins 3:45 de la tarda, dissabtes i diumenges, d'entre les 11 del matí i les 8 del vespre, amb descansos corresponents. En jornada laboral parcial, el seu orientatiu diu l'oferta de 1.172 euros bruts multiplicat per 12 pagues. En formació, demanen el certificat d'escolaritat, també el certificat de primers auxilis, també hi ha la possibilitat de realitzar hores extres fent cursos de natació, valoració de l'experiència prèvia, i diu l'oferta que és un període de treball entre el 20 de juny i el 30 d'agost. Són 31 hores i mitja setmanals per aquesta oferta de socorrista, monitor, monitora de natació per treballar al municipi de Cunit. No ens movem d'aquest municipi veí de Cunit, perquè aquí també necessiten, en aquest cas, un monitor, monitora de lleure o director, directora de lleure per fer l'organització i dinamització d'espais i d'activitats lúdico-educatives, la supervisió i acompanyament de nens i nenes i de joves, la preparació de jocs, tallers i activitats del grup, vetllar per la seva seguretat i pel benestar d'aquestes persones participants. I és un treball en equip amb la resta de monitors, monitores i també la coordinació. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, en jornada laboral, per tant, parcial. El seu orientatiu, 742 euros bruts mensuals, multiplicat per 12 pagues. Demanen en formació, doncs, disposar del carnet de monitor, monitora de lleure o director, directora de lleure, que dominin el castellà i ha de ser una persona responsable, amb iniciativa, amb tracte proper amb els menors, capacitat de treball en equip, i es valorarà l'experiència prèvia en campaments o activitats d'estius similars. Doncs, com deien, estan cercant aquest monitor, monitora de lleure o director, directora de lleure per treballar al municipi de Cunit. Anem per la quarta de les ofertes d'avui, que ens porta fins l'Arbós, a qui necessiten un operari o operària de producció i logística de magatzem. Per realitzar treballs en un forn de fosa i selecció de matèria primera per refondre. Una selecció de residus metàl·lics, de la càrrega i també la descàrrega, per treballar de 6 del matí a 2 del migdia en jornada laboral completa. El sou orientatiu entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals. En formació demanen, com a mínim, el títol de graduat en ESO. Es valorarà experiència prèvia, coneixements de soldadura, es valorarà també el carnet de carretoner i pont grua, i diuen que ha de ser una persona dinàmica que, a més, disposi de permís de conduir bé. Vinga, anem per més ofertes de feina. En tenim encara 4 més. Tornem a Calafell. Aquí necessiten un comercial back office i atenció al client per fer de gestor de comptes de clients des de l'oficina, la captació, gestió i seguiment de comandes, l'enllaç amb departaments de logística i facturació, la creació de contingut per un blog i la dinamització de xarxes socials. Per treballar entre les 8 del matí i les 5 de la tarda, de dilluns a dijous i els divendres de 8 a 2 del migdia. En jornada laboral completa, el sou entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Experiència demanen mínima de 2 anys. I en formació s'ha d'estar en possessió d'un títol d'un grau superior o una llicenciatura. S'ha de dominar el català i el castellà, disposar de permís de conduir bé. Es valoraran altres llengües, altres idiomes i experiència demanen mínim de 2 anys. Com dèiem, necessiten un comercial back office i atenció al client per treballar a Calafell. Anem ara fins al Vendrell, perquè aquí necessiten un conductor o conductora per fer de repartidor o repartidora. Al municipi del Vendrell, per fer repartiment de mercaderia en una zona determinada assignada, en una furgoneta, per fer la càrrega i la descàrrega manual amb un transpalet elèctric, el compliment del nivell de servei requerit pel client, també per fer el manteniment del vehicle de repartiment, així com el control i l'ordre de la seva documentació. Per treballar en jornada completa, el sou diu l'oferta entre 1.800 i 2.000 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Experiència demanant de 2 anys mínim i és imprescindible la targeta de conductor-conductora de tacògraf digital. Que domini mínim el castellà, disposi del permís de conduir C. Ha de ser una persona responsable, puntual, amb tracte cordial, que tingui orientació de bon tracte al client, que sigui resolutiva davant d'imprevistos, que tingui la capacitat de càrrega física i la capacitat de planificació i orientació especial. Doncs demanen a aquesta persona com a conductor-conductora per fer de repartidor-repartidora en base al Vendrell. Ens queden dues ofertes, totes dues de Calafell. Aquí necessiten un tècnic o tècnica de moviment de terres. Per treballar entre les 8 del matí i 6:15 de la tarda amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar, segons entenem en aquesta oferta, en jornada laboral completa. Sou orientatiu de 2.000 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues, experiència demanant en mínim de 2 anys i s'ha d'estar en disposició, com a mínim, d'una titulació de tècnic superior. Altres formacions, doncs, un cicle formatiu de grau superior en edificació i obra civil, en arquitectura tècnica o experiència equivalent demostrable en el sector. Doncs, com dèiem, necessiten aquest tècnic o tècnica de moviment de terres per treballar a Calafell i l'última de les ofertes també és aquí a Calafell. Necessiten 3 persones per realitzar la funció d'encarregat o encarregada d'obra. Entre d'altres, fer la coordinació de l'execució de feines a fer en projectes d'obres d'edificació civil o de qualsevol altra tipologia. Per treballar entre les 8 del matí i 5:45 de la tarda, com dèiem, amb un temps dedicat a l'esmorzar i també per dinar. En jornada laboral completa, el seu orientatiu serien més de 2.000 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues i demanen experiència mínima de 5 anys. Teniu totes les ofertes de feina en el web treball.calafell.cat, treball.calafell.cat, en el seu apartat d'ofertes d'ocupació. Després de les ofertes de feina, anem per la formació. Estem ja en el tram final d'aquest curs escolar. Estem a 18 de maig, per la qual cosa el que veiem és que ja queda poca formació per explicar-vos. La més immediata serà aquesta mateixa setmana. Serà aquesta sessió de Connecta Networking, una xerrada col·laborativa que es farà aquest dijous 21 de maig a partir d'un quart de 10 del matí fins un quart de 12 del migdia en el Centre Cívic Cinema i Disc de Calafell Platja. Tens un negoci o ets tu el negoci? Una xerrada, com dèiem, amb modalitat presencial en català per persones emprenedores i empresàries. Una nova edició d'aquest Connecta Networking amb aquest títol Tens un negoci o tu ets el negoci? Serà aquest dijous a partir d'un quart de 10 del matí. La preinscripció és oberta, últimes places disponibles. I també la inscripció és oberta per un taller que es farà el dia 26 de maig. Seran 2 hores amb modalitat presencial sobre trobar feina a l'estiu. Adreçat als joves i que es farà, com dèiem, el dia 26 de maig a partir de les 5 de la tarda al Casal Jove de Calafell. Adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys per introduir-se en el món laboral. Trobar feina a l'estiu. Un taller pels joves el 26 de maig, com dèiem. I en aquest cas es farà el Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu sense número de Calafell Platja. Doncs aquestes són les formacions que tenim planificades, organitzades i programades per les pròximes setmanes. Com dèiem, ja va disminuint el volum, el gruix d'aquesta formació, ja que ens trobem doncs, ja a les alçades de final de curs, abans de l'estiu. I ara ens queda doncs, comentar-vos com podeu accedir a aquestes ofertes de feina i de formació. Ja sabeu que la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell té el seu portal web, és treball.calafell.cat, treball.calafell.cat. Aquí trobareu totes les ofertes que us hem comentat. Podeu connectar amb la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell de diverses maneres. Una és telefònicament, marcant el 977-69-90-09. 977-69-90-09. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. Presencialment, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió sense número de Calafell. Passeig de la Unió sense número de Calafell. A través d'un correu electrònic, treball@calafell.cat, treball@calafell.cat. I, com sempre, tota la informació la teniu al web treball.calafell.cat. Doncs vinga, fins aquí aquest espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.

0: en el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Doncs ara mateix, en 3 minuts, arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps per la previsió meteorològica, com sempre a aquesta hora, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: No sé si podríem destacar alguna cosa del cap de setmana meteorològicament parlant, perquè ha estat doncs, un cap de setmana, en principi, bé, eh? Amb bon temps.
11: Sí, tranquil. Vam tenir només unes pluges el divendres a la tarda, que ens va deixar una quantitat d'un litre, un dissabte radiant i amb alguns núvols, però en conjunt un temps doncs, molt estable, amb unes temperatures potser una miqueta fresques de nit, però relativament agradables de dia. I aquesta setmana anirà millorant. Tenim una certa situació d'inestabilitat avui, però a partir de dimarts i dimecres millora i sobretot pugen temperatures i bastant a partir de dimecres dijous. Per tant, avui, dia d'impàs, situació d'inestabilitat i encara hi ha aire fresc en alçada i això avui doncs tindrem núvols d'evolució. Hi ha hagut algunes pluges cap al camp de Tarragona, i esperem doncs, que els núvols siguin abundants, amb algunes clarianes, ullades de sol poques en conjunt avui, i possibilitat d'alguna pluja, algun ruixat dispers irregular de curta durada, preferentment entre mig matí i mitja tarda. Després, a partir de mitja tarda, aquesta possibilitat aniria desapareixent, amb unes temperatures que avui s'han mogut entre els 14 i els 15 de mínima, i la màxima s'acostarà als 20, amb una humitat alta avui. Vents febles i variables en domini del Garbí o del Migjorn, que faran que a la mar hi hagi marejol i potser una miqueta de maror, com a molt, a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps molt més estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts a primera hora del matí i alguns a baixos a la tarda sense més importància, amb unes temperatures que pugen una mica i estaran al voltant dels 15 de mínima, mentre que la màxima està al voltant dels 21, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, amb vents febles, sobretot de Garbí, i mar una miqueta més alterada, augmentant de marejol a maror al migdia. Per tant, de cara a dimecres, pujada més clara de les temperatures màximes, que ja podrien arribar fins als 23, i la segona meitat de setmana, temperatures que van cap amunt, i tindrem temperatures ja més pròpies de juny que de maig.
3: Doncs ja estem a la segona quinzena del mes de maig. Normalment, aquesta alçada de l'any, sí, ja comencem a notar la presència i, a més, temperatura i que s'acosta l'estiu, eh?
11: Exacte, i sí, a més, aquest any que hem anat enrere. Fins ara, les temperatures de maig són més curtes de les que vam tenir al juny. Ha plogut una miqueta, però tampoc ha plogut gaire, això sí que també és cert. De moment, doncs, primavera, abril i maig, més seca del que tocaria.
3: Doncs anirem comprovant, aquí en directe, amb aquesta crònica del temps, aquesta pujada de les temperatures que s'espera per aquesta setmana, amb Josep Miró. Josep, fins demà a aquesta hora. Moltes gràcies. Bona setmana.
11: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Doncs ara mateix, 11 del matí, un minut. Doncs bé, que som a dilluns, dia 18 de maig de 2026. Els dilluns, a partir d'aquest punt horari, les 11 del matí, arriba l'Espai, Espècies i Paisatges de Calafell, arriba la Núria Martínez, i ja la tenim aquí, la saludem. Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: Bé? Sí. La setmana bé, la comencem amb ànims, bé?
1: Sí, tant que sí.
0: A tu et costa una miqueta més el dilluns o què?
1: No gaire.
0: No gaire, eh?
1: No sé que tingui, no sé, un dia especialment que estàs una mica aixafadeta, però normalment no.
0: Normalment no, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, deixem el mico pelat definitivament, eh?
1: Sí, sí, ja
0: la... Vam avançar al final per antena el que faríem o ho vam parlar a micròfon tancat?
1: Així o ja vam parlar a micròfon tancat.
0: A micro tancat.
1: Crec que sí.
0: Val, jo sé que ho havíem parlat. Ens pots ja explicar, oi, no?
1: Sí.
0: Ja ha arribat el moment, ja sí. Que iniciem aquest espai, de què parlarem avui, Núria?
1: Doncs sí, Ferran. Mira, el dilluns passat, venint de Mas Romeu cap aquí, poc després de passar el pont de sobre l'autopista, vaig veure un esquirol que creuava la carretera tan ràpid com va poder, però com que a terra no són tan àgils com els arbres, doncs el vaig poder disfrutar, veure'l totalment a plaer.
0: Com era aquest esquirol, Núria? Perquè n'hi ha de diferents classes i no tots els esquirols o totes les varietats dels esquirols són iguals.
1: Exacte, Ferran. A Catalunya tenim tres variants, que és, és la mateixa espècie, però amb diferents adaptacions. Una és més petita i fosca, que és la d'alta muntanya. L'altra és de color castany, que són de les planes d'interior i la depressió de l'Ebre. I la mediterrània, la típica, que la tenim aquí, al prelitoral i al litoral. És la que tenim a Calafell i és el típic esquirol vermell de mida mitjana amb els pinzells a les orelles, que normalment els creixen sobretot a l'hivern, i la seva llarga i espessa cua, també vermella, tot i que una mica més fosca o marró cap a les puntes. Així que vaig pensar que havia de parlar avui d'aquest mamífer tan bonic i de les seves característiques d'espècie, a més d'alguna anècdota també que tinc sobre ells, d'aquí i de terres llunyanes també.
0: O sigui que no és la primera vegada, el primer cop que et trobes aquests esquirols a Calafell. Entenc que han d'estar per tot arreu del municipi, no per la zona on te'l vas trobar aquest, oi?
1: Sí, allà on hi ha bosquets de pins, perdó, allà hi són. Però on el vaig veure és un tram on sempre me'ls trobo i us he de dir amb pena que... més aviat xafats per les rodes dels cotxes.
0: Mare de Déu. Sí.
1: Es podria dir que és un tram d'alta mortalitat per ells, ja que és on més sovint moren atropellats. Durant bastant temps vaig estar donant voltes a per què passaven sempre cap a l'estiu o ja en ple estiu. I com que és quan el bosc perd la humitat de l'hivern, vaig pensar que deu ser per la necessitat que tenen de beure, perquè beuen aigua, com tots els mamífers. I clar, a les muntanyes no es poden formar tolls d'aigua de la pluja, a part que plou molt més poc, a més a més. I necessiten baixar cap a la plana, on és més fàcil que puguin trobar aigua entre els conreus.
0: En aquesta zona on els veus, l'autopista, la C32, parteix en dos parts, no? La muntanya creua pel mig. I llavors, clar, com es desplacen d'una zona a l'altra aquests esquirols?
1: Això és un misteri. Jo no ho tinc gens clar. Però surten d'aquest punt pel guardarrail, així que han de venir de l'altra banda de l'autopista, necessàriament. Si és així, segur que també els xafen els cotxes quan passen per baix, més i tot, no? Però, bueno, en tot cas, alguns aconsegueixen creuar i tot que també alguns acaben xafats a la carretera de Mas Romeu. No sé per què no baixen més a prop de Mas Romeu, pel camí que hi ha el camí de carros, i en comptes de passar per dalt de l'autopista, podrien passar per sota de l'autopista.
0: Ja, però evidentment entenc que ells no són conscients, no?
1: Home, bueno...
0: De la facilitat que els suposa un camí més que de l'altre? O de la seguretat més que facilitat?
1: La veritat és que són bastant conscients del que fan. El que passa és que tenen els seus tics i les seves preferències per coses que no sempre sabem. A vegades pot ser perquè hi ha... Just per aquí és per on troben allò que estan buscant, no? Però no ho sabem del tot.
0: La qüestió és que sembla increïble, no?, que puguin creuar l'autopista amb tot el que suposa
1: sí,
0: fer-ho, no?
1: Sí, la veritat és que sí, Ferran. Però també sembla increïble el que vaig veure un dia a la carretera de la Cobertera. Venint de Bellvei, poc després del golf, en direcció a Calafell, hi ha un cable d'electricitat molt gros i molt alt que creua la carretera. Doncs un dia vaig veure un esquirol a sobre, agafant-se com podia, fins a aconseguir arribar d'una banda a l'altra.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Núria, una autèntica equilibrista, sobre els cables de la Cobertera, aquest esquirol.
1: Sí.
0: Però entrem ara en matèria de ciència per descobrir els secrets d'aquesta espècie. Què ens pots explicar de la biologia d'aquest esquirol vermell que tenim a Calafell? Com és el seu dia a dia en aquest territori on viu, en el bosc?
1: Doncs sí, Ferran, mira, l'esquirol vermell es diu científicament Cirrus vulgaris. És un mamífer rosegador que està perfectament dissenyat per a la vida als arbres. La seva activitat és totalment diurna, la qual cosa vol dir que, a diferència de molts altres mamífers que només surten de nit, aquest esquirol el podem veure actiu des de que surt el sol fins que es pon. No tenen un horari fix, però normalment la seva activitat és a primera hora del matí i a mitja tarda, que és quan més surten a buscar l'aliment. I al migdia el solen passar descansant a prop del tronc o dins del niu. Sobretot si fa molta calor a l'estiu o molt fred a l'hivern.
0: És a dir, que són uns dormilegues, jo ja me'ls imagino fets allò enroscats dintre del seu cau, del seu niu.
1: Sí, Ferran. I una altra de les coses més fascinants de la seva biologia és com es mouen, perquè totes les seves extremitats estan adaptades per escalar. Les potes del darrere són més llargues i més potents i els serveixen com una molla per fer uns salts increïbles de branca en branca, que superen fàcilment diversos metres. A més, tenen també unes ungles llargues i corbades, pràcticament com ganxos, que els permeten baixar dels arbres cap per avall, una habilitat que molts pocs mamífers tenen. I no ens oblidem de la cua. Com deies abans, és llarga i espessa i no només un element estètic. El serveix de timó per equilibrar-se durant els salts i també a l'hivern gairebé com una manta per tapar-se mentre dormen.
0: Clar, podríem dir que és una marca d'identitat, no?, aquesta cua que sobresurt, no?, del seu cos. I Núria, parlant d'això que deies dels nius, on els fan, on dormen exactament, on tenen el seu cau els esquirols?
1: De vegades poden aprofitar el forat d'un tronc, si el troben buit, però el més habitual és que l'esquirol construeixi el seu propi niu, que rep el nom de niu de brancatge. Són unes estructures sorprenents. Ferran, si us fixeu bé quan passeu pels boscos de Calafell, cap a la part de dalt dels pins, veureu unes boles de branques que semblen nius de garses o d'algun ocell, però són de forma esfèrica, de la mida d'una pilota de futbol, o una mica més i tot. I els esquirols fan servir branquetes entrellaçades per a l'estructura exterior, de manera que resisteixi el vent i la pluja. Però el més bonic és l'interior. L'entapissen amb molsa, fulles seques, herba i fins i tot pèl de la seva pròpia cua per fer-lo totalment impermeable i tèrmic.
0: Molt bé.
1: A més, un sol esquirol no té només un niu, sinó que en pot tenir tres o quatre al seu territori i els sols fer amb dues entrades. Tenen el niu principal, que és on dormen habitualment i on neixen les cries, i després aquests nius secundaris d'emergència. Si un d'aquests se l'omple de paràsits o si sent el perill d'un depredador, agafen les cries i es traslladen en un tres i no res a un altre niu.
0: Doncs mira, és una bona estratègia, no?, de supervivència. Anem a parlar del seu menjar. Què troben exactament als nostres boscos de Calafell que els hi serveix d'alimentació?
1: La seva dieta és un punt clau, Ferran. Són principalment herbívors i granívors, i aquí a Calafell la seva font d'aliment principal són els pins. Concretament, els pins blancs, que dominen el nostre paisatge, i són uns autèntics experts a pelar pinyes. Agafen la pinya amb les potes del davant i amb les dents incisives van rossegant les escates una a una des de la bassa fins a la punta per treure els pinyons.
0: Clar, mengen pinyons, però també hauran de trencar la closca dels pinyons, entenc,
1: exacte.
0: Eh? Perquè, clar, menjar pinyons tal qual els veiem no ho poden fer.
1: Exactament. I, a més, tampoc no mengen només pinyons, també mengen glans d'alzina, brots tendres de les branques, flors, inclús mores, i tenen una debilitat pels fongs i els bolets.
0: Vaja, és a dir, que fan la competència als boletaires, eh? I com s'ho fan per saber quins són els bons i els dolents, eh? A mi em costa, imagina't que a mi em costa, perquè no soc gens boletaire, imagina't, no sé si els esquirols ho saben
1: complicat.
0: Bé.
1: Molt complicat. Això ho aprenen de mares a fills. Sí. A la tardor agafen els bolets i els deixen sobre les branques dels arbres per assecar-los i després els guarden. I aquí també ve un punt important. Com que no hivernen, es dediquen a enterrar centenars de llavors, glans i pinyons a terra per tenir reserves durant l'hivern. Mm. Com que tenen tants amagatalls, sovint s'obliden. No saben on han d'enterrar.
0: Ja han perdut
1: sí.
0: A la pista d'on van amagant les coses.
1: Han perdut el compte. De manera que germinen a la primavera i així l'esquirol es converteix en un dels millors jardiners del bosc, plantant arbres nous per tot Calafell.
0: A més de macos, de tendres, són útils també pel medi ambient. Són uns petits pagesos forestals, podríem dir. I com és el cicle de vida d'aquests petits mamífers? Quan és que tenen cries i quants poden arribar a tenir?
1: Doncs el cicle reproductiu depèn també de l'abundància del menjar, però normalment tenen dues èpoques i la primera sol ser a finals d'hivern i cap al febrer o març, ja més a prop de la primavera, la segona a l'estiu, entre juny i juliol, perdó, que m'he fet una mica de lío.
0: Cap problema.
1: La gestació, total que són dos, exactament, depèn. La gestació dura uns 40 dies i a cada ventrada neixen entre 3 i 4 cries. Les cries neixen cegues, sordes i sense pèl. I pesen molt poquet, només uns 12 grams. Depenen absolutament de la mare, que la s'alleta, i no obren els ulls fins que tenen un mes de vida. I és cap a les 40 o 45 dies quan comencen a treure el nas fora del niu per tastar el primer aliment sòlid. Cap als 2 mesos ja són totalment independents, tot i que molts es queden a prop del territori de la mare durant un temps abans d'anar a buscar el seu propi espai.
0: Doncs, com dèiem, la vida dels esquirols a Calafell almenys està plena de reptes, des d'evitar que els cotxes a la carretera doncs, es puguin atropellar, també el fet de trobar prou menjar a l'estiu, però m'havies comentat que havies tingut doncs, alguna anècdota personal amb altra espècie d'esquirol, no? Explica'ns una miqueta, Núria.
1: Sí, Ferran, va ser unes vacances que vaig anar a Fuerteventura, a les Canàries, i vam fer una excursió al Calderón Hondo, que és un volcà amb un cràter espectacular. Doncs a mitja altura vaig començar a notar que alguna cosa es movia per terra molt ràpid, tan ràpid que semblaven corrents d'aire, o sigui, com remolins, no? I quan més ens apropaven a la cima, més sovint sentia aquests corrents. Quan vam arribar a dalt i ens vam asseure a descansar i a menjar unes galetes, aquests corrents d'aire es van materialitzar davant nostre. I posant-se de peus, ens demanaven galetes amb les seves manetes esteses i fins i tot ens les agafaven de les mans. Eren esquirols, igual de bonics que els nostres, però molt diferents. És l'esquirol terrestre de Barbaria, conegut també com a esquirol moru. És una espècie d'origen africà i en comptes dels arbres viuen a terra, entre les roques. Són d'un color grisenc i tenen ratlles blanques i negres a l'esquena, i com que al cràter només hi ha pedres, poden viure molt ben camuflats allà, però el menjar escasseja. I quan hi ha fam, és per la por i fins i tot la vergonya.
0: Doncs històries que ens explica la Núria i que ens recorda que compartim doncs, això, el territori amb criatures fantàstiques que sobretot hem d'intentar protegir i sobretot respectar. Potser fer una crida, no? Aquells conductors, especialment els que puguin estar a prop d'aquests esquirols a l'hora de conduir, que una miqueta tenir en compte doncs, que hi ha aquests animals i intentar, doncs, evidentment, de no atropellar-los amb el vehicle. Però, clar, evidentment, a vegades és inevitable, no?, aquests accidents i que estan aquests esquirols involucrats.
1: Sí, Ferran, la veritat és que l'únic que hem d'anar una mica amb compte i sobretot quan hi ha un canvi de rasant o una corba, com és aquest tram, no? Un gest tan senzill com reduir una mica la velocitat pot salvar la vida de molts animals del bosc que necessiten creuar per anar a beure aigua a la plana. Gaudim dels animals i de la natura de Calafell i observem-los amb respecte i mantinguem els nostres boscos sans, que ells ja s'encarreguen de replantar-los de franc.
0: Doncs prenem nota, Núria. Doncs, com sempre, posem el punt i final. Un plaer compartir aquest espai de ràdio dels dilluns amb la Núria Martínez en aquest espai Espècies i Paisatges de Calafell. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Gràcies a tu, Ferran.
0: Avui no ens avances res, no.
1: No, avui no tinc res per avançar-vos.
0: Fins dilluns, bona setmana.
1: Igualment. Adéu-siau. Adéu.

0: Aquesta és la cançó, la col·laboració de la Zara Larsson amb la Shakira, que es publicava de res fa 10 dies enrere. Es diu Eurosummer. Cançons que van desfilant per la nostra antena i van completant la nostra programació tots els matins, de 9 fins la 1.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Tenim cançons amb bon rotllo, cançons en català i també cançons plenes d'energia.

serà el pròxim mes de juliol, que a començaments del mes iniciarà, engegarà el Tour de França, que a més passarà per Calafell i per Catalunya. I els Doctor Prats li posen música, li posen energia, així es titula aquesta cançó. 11:24, aturada, pausa, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 minuts i mig i arribem a 12:15. Moment per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reediten el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte, 23 de maig, en territori reusenc.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Eren cançons que, per molt que passi el temps, doncs continuen sonant com el primer dia. Gairebé, gairebé 30 anys d'història. 30 anys que ens separen des que es va publicar en aquell 1997 aquest àlbum Sueños Líquidos amb els mexicans Maná. I aquesta una de les cançons estrelles de l'àlbum En el Muelle de San Blas. Que mira que feia temps que no escoltàvem i que la cantes, la recordes, la lletra com el primer dia, eh? Impressionant, cançons que han marcat una miqueta la nostra vida, els que ja tenim una certa edat, ja, eh? Bueno, entre els nostres clàssics, les històries que recuperem aquí cada dia, els clàssics que formen part ja de la història de la música.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.

0: Els dilluns, a partir d'aquesta hora, a partir de 11:45, tenim l'Espai de Salut en companyia de la Lourdes Alonso. És metgessa i ens acompanya també aquí els dilluns a la ràdio. Lourdes, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
1: Sí, bé, bé, anar fent.
0: Anar fent. Avui parlarem d'una malaltia com és la celiaquia.
1: Sí, sí, sí.
0: Portem uns anys, podríem dir, jo com a espectador, que no ho soc de celíac, doncs que cada vegada sembla ser com si hi haguessin més casos, o almenys es parla més i hi ha més persones afectades per aquesta malaltia. No sé si tens també una miqueta...
1: A veure, es detecta més... També és cert que el blat que tenim actualment té molt més gluten que el que hi havia fa potser 50 o 60 anys. Mm-hmm. La farina de blat porta molt més gluten i potser ho desencadena més. També, a més, hi ha persones que sense ser celíaques se'ls recomana que mengin sense gluten perquè tenen malalties autoimmunes que milloren menjant sense gluten. Mm-hmm. Llavors, aquí hi ha una mica de tot. Hi ha persones que són celíaques, persones que no el toleren només digestivament, etcètera, una mica de tot. Però el cas és que no poden menjar gluten.
0: Mm-hmm. Què és la celiaquia, Lourdes?
1: És una malaltia crònica i es presenta normalment en persones que tenen la genètica que els predisposa a tenir-ho i que en elles el seu sistema immunitari reacciona contra el gluten. Llavors, quan mengen algo que porta aquesta proteïna... El gluten és una proteïna que està present a la majoria de cereals, el blat, el sègol, l'ordi, la civada, l'espelta, el camut... Però la civada en si no porta gluten, però normalment quan la cullen és molt difícil que no hi hagi pel mig alguns altres cereals que en porten. Ah. Però també doncs, se li posen en el pack dels que porten gluten en principi. Doncs aquestes persones, quan mengen el gluten, els passen diverses coses. A nivell digestiu tenen moltes molèsties, a nivell general tenen cansament, el seu cos desencadena malalties autoimmunes, i etcètera. Llavors, és infreqüent? Sí, però entre una i dues de cada 100. Si tu tens una població que tens 30.000 persones... doncs estem parlant entre 300 i 600 persones, no? I ja no són tan poques.
0: És que no són tan poques, imagina't.
1: No, això és celíaques.
0: Clar, si tenim 30.000 persones, per exemple, censades a Calafell, de totes les persones censades, segons aquesta mitjà que surt, serien entre 300 i 600 persones.
1: Celíaques, després hi ha els que se'ls recomana, els intolerants, etc. Per això cada vegada se'n parla més i per això cada vegada trobes més productes al supermercat que són sense gluten.
0: Doncs no em semblen poques, les persones afectades per aquesta celíaca.
1: I després, en les famílies en què hi ha una persona celíaca, la probabilitat augmenta, perquè hi ha el tema genètic, llavors hi ha una probabilitat del 10%.
0: Uh-huh. I quines molèsties causa aquesta celiaquia?
1: Bueno, el primer que s'ha de saber és que et pot aparèixer a qualsevol edat. Pots tenir-la amb símptomes digestius, amb símptomes de cansament, etc., però pots tenir-la sense símptomes i no saber-ho. I canvia d'una persona a l'altra. Llavors... és molt interessant diagnosticar-la aviat per evitar les complicacions que va desencadenant. I a vegades es confon, quan tens molèsties digestives diuen potser és el budell irritable, potser és una intolerància a la lactosa, etc. I allò es triga a detectar-ho. I en general el que fa és un estat físic de fatiga, de debilitat... a pesar de menjar molt, la panxa sempre inflada i no engreixar-se el que correspon, però tenir manca de vitamines, dolors pel cos, infertilitat també, i a nivell digestiu, doncs això, diarrea crònica, dolor, la panxa inflada, bròmits, gasos, i després a la pell i mucoses... aftes, a la boca, molt, llaguetes d'aquestes molt freqüents, a la pell amb erupcions, amb irritacions. A digestiu també hi ha una cosa que a vegades passa, perquè pensem que només hi ha diarrea, un restrenyiment amb nens, un restrenyiment molt, molt pertinaç, a vegades a darrere hi ha una celiaquia. No? Uh-huh. I doncs clar, a vegades aquesta persona que porta tant de temps amb tanta complicació digestiva i tant cansament, doncs a vegades també té desànim, depressió una mica, no? Uh-huh. I llavors... el que dèiem, a vegades el que ja és de cop alguna cosa que et passa a la vida que tu fins a llavors no se t'havia demostrat i tens un disgust molt important i llavors t'apareix, pot desencadenar-ho.
0: Mm-hmm. Si tots aquests símptomes ja em semblen molts, tot això es pot arribar a complicar, Lourdes?
1: Sí, sí. D'una banda, el fet de que la persona no absorbeix bé els aliments moltes vegades ja es detecta, sobretot en nens, però en persones grans també, falta de ferro, anèmia. Estan més pàl·lides, la mucosa de l'ull molt blanqueta, més cansats, i és una, tenen anèmia. Després tenen també osteoporosi, si falta calci als ossos, i es poden trencar més fàcilment. En nens hi ha retard del creixement, i això és un dels motius, quan veus un nen que no creix, en les coses que s'ha de buscar. I el tiroides, diabetes, malalties autoimmunes com el lupus, etc. Després, amb el temps, les persones que tenen celiaquia acaben tenint intolerància a més coses, com la lactosa, per exemple. El que passa que quan deixen de menjar gluten, amb el temps potser poden tornar a menjar, a prendre lactosa, que és el sucre de la llet. I també hi ha una erupció específica de la peny que s'assembla a la urticària, amb picor i tal.
0: Com es arriba a diagnosticar aquesta malaltia?
1: El diagnòstic el fa el digestòleg, amb una analítica i una biòpsia. Això és el diagnòstic complet ben fet. El que passa que a vegades, amb una analítica, i si la persona ja té totes les molèsties, doncs, escolta, potser no cal anar a fer la biòpsia del budell, no? Que es fa amb una endoscòpia, etc. Després també hi ha persones que tenen la genètica i ja han desencadenat una malaltia autoimmune i tenen tots els símptomes digestius, doncs ja no mereixis més, la persona ja ho tens, aquesta persona no ha de menjar gluten i ja està. I ara, és molt important dir, no començar a menjar sense gluten si no tens el diagnòstic, perquè llavors no el tindràs i no se sabrà mai. És a dir, perquè, a més, quan la persona que és celíaca deixa de menjar el gluten, li desapareixen els anticossos, llavors ja li diuen, no, tu no tens celiaquia. I aquella persona és perquè no menjava gluten, i no, s'ha de menjar normal fins que es té el diagnòstic.
0: La solució, el tractament és deixar de menjar aquest gluten? Amb això se soluciona la malaltia?
1: Amb això no es cura, però es manté frenat i un està bé, llavors. És l'únic tractament actual que hi ha, és la dieta estricta, sense gluten. O sigui, l'alimentació sense gluten, evitar-lo totalment, i això permet que el budell es recuperi, que recuperi... Saps els callos, quan mengem callos, que tenen unes vellositats, com uns microditets? Doncs allò ho tenim en el budell, tenen unes vellositats que són molt importants perquè augmenten molt la superfície d'absorció en el budell. I llavors aquestes vellositats es van quedant calbes amb la persona que pateix una malaltia intestinal, com és el cas de la celiaquia. I llavors, en canvi, quan deixen de menjar gluten, el budell es va recuperant i, a més, s'eviten les complicacions, osteoporosis, infertilitat, diabetes, etc. I llavors, aquesta alimentació s'ha de seguir tota la vida, tant si tens molèsties com si no. I llavors, què passa? La manca de resposta és perquè la dieta no es compleix bé, perquè un pensa que ho està fent bé i no, perquè hi ha contaminacions creuades, que ja en parlarem, petites quantitats que es mesclen pel mig, etc.
0: Això és complicat, de portar una alimentació sense gluten?
1: Mira, no? si saps que et fa tant de mal, és com la persona que sap que algú li fa al·lèrgia, que no ho vol, de cap manera, no? I doncs, sí, és complicat, però ho has de saber manegar. I és fonamental saber quins aliments tenen gluten i quins no.
0: Clar.
1: I saber que la persona que és celíaca no pot consumir aliments que tenen gluten, ni tan sols traces. És a dir, si en un paquet diuen pot contenir traces de gluten, aquella persona ja no ho pot prendre. Perquè vol dir que s'ha elaborat, per exemple, en un taulell o passant per una màquina que empaquetava, ara empaqueta pasta normal i després empaqueta arròs. Doncs encara que l'arròs no porta gluten, aquell paquet ja t'ho posa, pot contenir gluten. Saps? Vull dir que això ho han de tenir, ho han de tenir en compte sempre els celíacs.
0: Doncs hem de conèixer quins són aquests aliments que podem incloure potser en aquesta dieta de les persones celíaques.
1: N'hi ha molts, els passaré ràpid, perquè si no això és molt llarg. N'hi ha molts que són lliures de gluten per naturalesa, que no tenen, com cereals com l'arròs, el blat de moro, la quinoa, el sèsam i el que dèiem, la civada, però sempre que porti el símbol de que és sense gluten. Després hi ha llavors, totes les llavors són sense gluten. Compte, i després en parlarem, si ha estat envasada, sense vigilar que no hagi passat per allà coses amb gluten, doncs no, però en principi les llavors no porten gluten. La carn, tot el que té a veure amb la carn, vísceres, bacó, cansalada, pernil curat, etc. Ara, si tu vas a la botiga i a la safata del costat tenen carn arrebossada, doncs has de vigilar. O sigui, el celíac sempre vigila aquestes coses, que al puesto on estan tallant no hagin passat no sé què arrebossat.
0: Les famoses transferències que sempre sí. he sentit de les persones que m'he relacionat amb que tenen sí. aquest problema de la celiaquia, doncs sí. compta amb les transferències perquè, malgrat sí. que aquell aliment no porta gluten, si està en contacte amb d'altres que ho porten, sí. doncs sembla mentida, però els hi afectarà sí, igual com si mengessin un, sí. un aliment amb gluten.
1: Exacte. Tot el que és peix, marisc, tots els tipus de peix, d'acord? En principi no porten gluten. Les conserves que siguin al natural o amb oli d'oliva o oli vegetal tampoc no en porten. Les verdures, del tipus que sigui, patates, moniatos, la iuca, la tapioca, no en porta, tot perfecte. Les fruites, totes, d'acord? El suc, el nèctar, la fruita seca, tant si és natural, crua, dessecada, excepte les figues seques. Les figues seques sí que poden ser enfarinades. No sé si vas que té un punter, sí. un polset blanc, molt sovint és enfarinat. Les xufles, també. Però compte, l'horxata, no sé per quin motiu, pot portar gluten. Els bolets, tots com els poden prendre, els que siguin comestibles, esclar,
0: sí,
1: els
0: clar.
1: Verinosos no. Les olives, amb o sense os, totes les tàperes, cogombrets, tot això, encurtits, aquestes coses, cap problema. Bueno, ara, si ho tenen amb un pot gran i van ficant una cullera que també després agafen no sé què, doncs el de sempre. Els llegums fantàstic, els tolera molt bé el celíac, que cigrons, mongetes, pèsols, soja, tramussos. La llet, en principi, excepte el tema que us deia de la lactosa per als quan ja han desenvolupat la intolerància a la lactosa, en principi cap problema, quallada, mató, kèfir, formatges. Compte amb els elaborats. Si són uns allò quesitos, ho has de comprovar, que sigui sense gluten, d'acord? Però en principi els formatges tots són sense gluten. Els ous, perfecte. Ara, l'ou filat, l'ou liofilitzat, no. Olis d'oliva, de soja, de cacauet, girasol, la mantega feta de llet, la mantega de porc, tot això cap problema, sal, vinagre. A vegades els vinagres aquests que se suposa que són aquest que és concentrat, balsàmics, en principi està fet, elaborat amb sucres afegits i a vegades no el digereixen bé. Aliments infantils, sempre que digui sense gluten, cap problema. Els sucres, també, cap problema, d'acord? El cacau pur en pols, i si és el cacau que es afegeix normalment a la llet, has de vigilar que sigui, perquè hi ha la marca molt coneguda, que no diré que és amb gluten, i n'hi ha una altra molt coneguda que és sense gluten, i has de buscar l'etiqueta, d'acord? Les begudes no alcohòliques també, en principi, són sense gluten, tant si són amb cafeïna com sense, les que porten té, les tòniques, etc. El cafè, cap problema, infusions, tot això. Les begudes alcohòliques també no hi ha cap problema, excepte que porten alcohol, clar, per tothom.
0: Sí, però en vinculació amb la celiaquia no en tenen.
1: No, compte, la cervesa.
0: La cervesa sí?
1: Sí, la cervesa has de prendre-la sense gluten, perquè és de cibada i ha de ser una cibada pura, que no hi hagi res més.
0: Segur que hi ha elaboradors que
1: moltes,
0: la fan.
1: Moltes, moltes. I fins i tot hi ha marques molt conegudes que ja la fan.
0: Que també fan la versió sense gluten, o totes les fan
1: sí,
0: així.
1: Sí, o ja les fan totes. Molt hi ha alguna que ja ve tota sense gluten. I bueno, n'hi ha. Però això sí, això és el que han d'anar amb compte. I llavors, a banda d'aquests aliments, tots aquests que dèiem ara, que eren de forma natural, són lliures de gluten, n'hi ha uns altres que els elaboren específicament per celíacs. Poden fer pa sense gluten, bases de pizza sense gluten, galetes sense gluten, i els trobes a supermercats, a botigues de dietètica, a farmàcies també. I després hi ha uns altres que no són específics per celíacs, però han anat amb compte a l'hora d'elaborar-los. Llavors ja pot haver-hi salses, purés, plats preparats, postres làctics, embotits, sempre i qual l'etiqueta et posi que són sense gluten.
0: Estic segur que la persona que fa la compra en una casa on hi ha una persona amb celiaquisme, doncs segur que ha d'anar molt en compte a l'hora de comprar, perquè ara ens deies aquests aliments que són lliures de gluten, però a vegades hi ha aquests processats o aquestes elaboracions que poden portar, i a vegades, doncs el que dèiem, una relliscada, petita relliscada, i el sacrifici de molts dies, de molt temps, doncs en un moment ho engeguem tot a no res.
1: Sí. A veure, quan comprem aliments elaborats, ja si venen, bueno, molts, vol dir picats, no?, molt gust, o envasats, han de portar el símbol. A granel no pots comprar. a granel no es pot comprar, perquè, a veure, les persones no tenen per què saber-ho, i la mateixa pala que han agafat no sé què, agafen una altra, uh-huh. la fiquen per aquí, i per tant, uh-huh. això no... Igual que si, bueno, si... Això en parlarem després, però el mateix passa si vas a un self-service. És important llegir l'etiqueta de tots els productes que compres, i si no ho posa clar, s'ha d'evitar consumir-los. Després hi ha el típic símbol d'una espiga que està barrada, no? com d'un prohibit a sobre, que aquesta diu és la marca reconeguda a Europa de sense gluten, però hi ha altres, simplement hi ha molts que diuen sense gluten i ja està. I després, a l'hora de que tu ja l'has comprat, has de tenir en compte de no mesclar. No, has comprat, has anat a un forn específic de que fan pa sense gluten, doncs després tu no ficaràs a la mateixa bossa el pa que et ve sense embolicar amb un altre pa normal. Això són coses que has de saber. Uh-huh. Ni a la mateixa fusta de tallar ni amb el mateix ganivet. Uh-huh.
0: Doncs compte a l'hora de comprar i també a l'hora d'elaborar aquests Exacte. Aliments, no? A casa, sí. el que fem a la cuina, doncs a vegades també pot haver-hi algun petit problema amb
1: sí.
0: això.
1: Si a casa tens una persona celíaca, s'ha d'anar amb compte amb com manipules els aliments, utilitzant utensilis que siguin exclusius per aliments sense gluten. La torradora, no pots ficar amb una torradora que fiques coses, ni que sigui de tant en tant amb gluten, no pots ficar pa sense gluten. Els ganivets, etc. Tot ha de ser net, específic per aquella persona, per el pa sense gluten o pel que sigui. Evitar les contaminacions encreuades, que no entrin en contacte, com deien, els aliments que tenen gluten amb els que no. Que no fregiràs amb un oli que has fregit algo, encara que sigui fa temps, a la fregidora o el que sigui, amb gluten, no pots ficar llavors els aliments sense gluten i que després els mengi una persona celíaca, no se'ls podrà menjar. I després altres coses, a la gent que tenen, per exemple, una criatura que és celíaca, ja saben, per exemple, que han posat al mig de taula un pot de crema de xocolata. Doncs ja saben, tots els altres fills s'agafen una cullerada d'allò, s'ho posen al seu plat i sense que aquella cullera hagi tocat res més ja la deixen allà una altra vegada. És a dir, no van ficant, ara estenguen el meu pa i torno a ficar el ganivet. Uh-huh. No, això ja saben que no es pot fer. I el mateix

0: que cuinarà, etc. I hem de preguntar quins són els ingredients i sempre que dubtem o no menjar-ne o preguntar-ho molt bé.
1: I sobretot, per exemple, quan ens toca cuinar a casa per diferents persones i, per exemple, ens ve una persona que... un convidat que se lia. Clar, potser no estem gaire acostumats a elaborar i a tenir en compte aquestes mesures que són imprescindibles.
0: Hi ha coses que fem automàticament que pensem que no tenen cap problema. Per exemple, una cosa que no es pot utilitzar és la sal del saler obert. Per què? Que estem acostumats a ficar la mà i ja sabem, així ja sé quina sal estic posant, no?
1: Ah.
0: Bueno, doncs què passa? Que un dia estàs tocant entrepans, que estàs fent pa amb tomàquet i fiques la mà per agafar pa, per agafar sal i li tires. Sí. Un altre dia estàs fent un arrebossat i fiques la mà i tal. I aquella sal ja està, l'has contaminat.
1: Sí.
0: I un altre dia la utilitzes per fer-li el menjar amb un celíac. Doncs no, no pot ser.
1: Clar, no, no, té la seva lògica. Sí. Ara un cop coneixem com es pot transferir, no?
0: Sí.
1: Però, doncs és molt evident, sí. Però
0: i el mateix
1: no ho tenim en compte.
0: Amb els, a veure, si cuines, per exemple, una cassola que hi hagi bullint pasta sense gluten i una amb gluten, és molt difícil no equivocar-se.
1: Uh-huh.
0: I amb la cullera, que has remenat i de cop dius, ai, ara he ficat la cullera que no tocava la... És que és així, és molt difícil. Llavors acabes per dir, no, tot sense gluten, i ja està, perquè és que perquè no hi ha manera. S'ha d'anar molt amb compte amb els ganivets, amb el taulell, amb la fusta de tallar, amb l'aparell de remenar, que et penses que el tens net, però pot haver-hi traces.
1: Per la qual cosa hem de tenir molts estris de la cuina de casa duplicats, no?
0: O fer-ho tot sense gluten, si
1: o
0: tu
1: si
0: tens
1: gluten,
0: ja a casa algú,
1: el possible, com deies.
0: Sí. Però si no, doncs anar molt amb compte. I seguir molt, fer molt de cas a la persona que és celíaca, perquè a vegades pensem que són manies o que no ho són. A vegades jo em recordo, sense ser celiaquia, una persona que jo conec que tenia al·lèrgia a les maduixes. I feien un dinar i va haver-hi un que va pensar, aquesta té mania, i amb un gran triturat de cosa va ficar una maduixa. Per dir, ja veuràs que no passa res. Bueno, van acabar a l'hospital malament, eh?
1: Imagina't.
0: Al final va acabar bé,
1: sí,
0: però el disgust va ser gran.
1: Sí,
0: que a vegades, en aquest cas, no és com una al·lèrgia. Hi ha persones que són al·lèrgies als fruits secs, per exemple, i poden, o als bolets, i fan un xoc anafilàctic i han de portar sempre una jeringa, etc.
1: Doncs poca broma, eh?
0: Això és diferent. La celíquia no et fa això, però també té complicacions i també es trobarà malament la persona després, i potser tota la tarda tindrà la panxa malament i ja no servirà per a res, etc. Per tant, i després li pot fer, amb un nen que no creixi, coses així. Per tant, hem de fer molt de cas.
1: I per prendre consciència de tot plegat, per exemple, el 16 de maig, ara fa 10 dies enrere, es va celebrar el Dia de la Malaltia Celíaca, eh?
0: Exacte.
1: Doncs, com gairebé tot, ara ja té un dia propi,
0: sí.
1: Sobretot per prendre consciència, eh? Per recordar que existeix, sí. I que cal prendre mesures, doncs, curiós també, o necessari també, aquest dia dedicat a la celiaquia, eh?
0: Sí, per això avui n'hem parlat, i perquè... un dels motius de fer aquest Dia de la Celiaquia és per demostrar que hi ha molta gent afectada i per demanar, perquè els productes específics per celíacs són molt cars. Llavors es demana sempre a veure si els poden finançar, si poden fer alguna cosa, perquè realment són molt més cars. La pasta sense gluten, la farina sense gluten és molt més cara que l'altra. És com 4 vegades.
1: Sí.
0: I llavors per això es fa, per conscienciar d'això.
1: És una de les reivindicacions que escoltem sovint d'aquestes persones que tenen aquesta celiaquia. Doncs déu-n'hi-do, hem donat molta informació. No sé si ens hem deixat alguna cosa més, Lourdes.
0: A veure, recordeu que sempre que fem aquesta secció, tot el que fem està basat en les recomanacions dels fulls per a pacients que fa la Societat Catalana de Metges de Família.
1: I està molt bé que ho diguis, perquè no sempre ho diem, i a vegades això, tanquem micròfons, acabem l'espai i ens oblidem de dir doncs, que tota aquesta informació la tenen tota concentrada, la poden trobar en aquestes fulls per pacients.
0: Sí, penseu que estan fets per metges i per infermeres especialitzades en cada un dels temes i que ho fan desinteressadament i posant la millor informació que, a més, no et porti, perquè a vegades hi ha informacions que trobes per aquí i per allà que et compliquen la vida. No, informació sèria, verídica, i que aquest ajudi, que sàpigues què has de fer amb el que tens.
1: Mm-hmm. Doncs si posen en el cercador de l'ordinador fulls per pacients, sí, doncs aniran directament a la Camfic, on tenen un, sí, munt d'aquests fulls per pacients, sí, amb un munt de malalties i de situacions que ens podem trobar en el nostre, sí, dia a dia, i també una dedicada a la celiaquia.
0: Sí. I el mòbil també ho tenen. Cadascú el que porta, sí, el mòbil a la butxaca, sí, tu poses a Google i allà te surten.
1: Sí, tens tota la informació. Sí. Doncs avui hem portat

0: Hem parlat de la celiaquia amb la Lourdes Alonso, la metgessa que ens acompanya en aquest espai de salut dels dilluns. Ho deixem aquí, Lourdes.
1: Perfecte.
0: Molt bona setmana i fins aquí 7 dies. Que vagi bé.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Els 70.

0: arribi als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Doncs vinga, ara mateix, 12 en punt del migdia. Així engeguem la quarta, última hora al teu costat del Calafell Matí d'aquest dilluns, dia 18 de maig de 2026. Tenim música, tenim cançons, tenim consells. En un moment, també agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I entre la música que ens ve de gust escoltar ara, arriba una cançó, a veure, la tenim aquí ja preparada. És una de les que t'agraden escoltar aquestes hores. Bolero, mig ranxera, tot plegat, es diu Risk It All. Escoltem la versió original, eh? No la versió en castellà que ha fet recentment Bruno Mars. I això arriba des del The Romantic. L'últim treball que el porta en concert a Espanya i no pas a Barcelona. Bruno Mars és el Risk It All.

0: Hem marxat fins al 1992 amb els Wet, Wet, Wet i aquesta cançó, també de pel·lícula, des dels 4 casaments, un funeral, Love is all around, cançó que sona com el primer dia. Genial, amb els Wet, Wet, Wet, recordant grans clàssics.
1: Aquí els clàssics.
0: Doncs vinga, marxem ara a l'actualitat i fins a Sant Vicenç dels Horts. La meva essència és la nova cançó de les Montses, des del Baix Obregat i per tota Catalunya, amb aquestes noves cançons que acaben de publicar.

0: Juny de 2027, eh? Més d'un any i ja tenim previstes, doncs, diferents dates, diferents concerts d'aquesta dona aquí a casa nostra. Karol G en concert el 3 i 4 de juny a Barcelona. També estarà l'11, el 12 i el 13 a Sevilla. I déu-n'hi-do, a Madrid, 24, 25, 26, 27 de juny. Aquesta és la bitxota, no? La bitxota en concert a Barcelona d'aquí un anyet i ens ha avançat ara mateix aquesta cançó al costat de Karol G i Tiesto.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents.
0: Calafell. Era el Contigo i ara els calafellencs Buhos. Amb això que es diu gràcies i celebrant 20 anys de trajectòria. Fa 4 dies estaven aquí en concert a Calafell. Gràcies.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
4: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
6: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
7: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
8: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
9: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: El Dead Lovers, quina gran cançó sempre. La Kylie Minogue amb els seus èxits. Impressionants.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Doncs vinga, hem arribat a les 12:26 del migdia ja.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Déu-n'hi-do, quin dia portem avui, eh? Dilluns, dia 18 de maig de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora, a partir de 2:15, ens explicaran a l'informatiu un migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, quan vulgueu, bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. Èxit de participació i de públic a la 5a edició del Calafell Fire Festival d'aquest passat dissabte al Parc de la Sínia. Durant tot el dia es van celebrar moltes activitats i tallers, exhibició de cultura popular, concerts de música en directe i a la nit el concurs d'enceses amb la participació de diferents bèsties de foc del territori. 6 detinguts durant un dispositiu policial conjunt al Baix Penedès. Entre les poblacions hi trobem Calafell i el Vendrell. Es va fer en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit a localitzar i retirar armes blanques. La Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira el 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. El Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. Tarragona preveu més de 14.000 contractes aquest estiu amb l'hostaleria com a motor de l'ocupació. Catalunya serà la segona comunitat amb més contractacions durant la campanya estival, amb més de 121.000 nous contractes previstos. Reeditant el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Derrota del Calafell a Menorquina per 1-8 al Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasilia, el primer partit dels quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga. El conjunt de Cabestany haurà de remuntar per superar aquesta eliminatòria el pròxim dissabte, 23 de maig, en territori reusenc.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Doncs vinga, som-hi, tram final del Calafell Matí d'aquest dilluns. I ja sabeu que els dissabtes a les 5 de la tarda i durant 2 hores a Calafell Ràdio tenim la primera llista. És la llista dels 40 èxits de Calafell Ràdio que presenta el Marc Clapés. I ja portem 3 setmanes com a número 1 la cançó de Olivia Rodrigo. Doncs el 9, i encara, com dèiem, vigent durant 3 setmanes, número 1 a la primera llista és Olivia Rodrigo, l'avançament del seu nou treball, això que es diu Drop Dead.

0: Jo sé que l'Olivia Rodrigo desperta passions, però també detractors. O t'agrada molt o no t'agrada gens, eh? Olivia Rodrigo, amb la nova Drop Dead, el que acabes d'escoltar. Vinga, anem per més.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: A les 12:32 minuts del migdia d'aquest dilluns, 18 de maig de 2026, amb la setmana per davant, anem a conèixer l'agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi de Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. Un repàs que comencem aquest dijous, perquè a partir de 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, hi haurà la presentació del llibre Després de l'amor. I és que, a motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, es comptarà amb la presència de l'autora del llibre, la Marta Fillan, amb la que es debatrà, doncs, posteriorment, diferents temes que es reflecteixen en aquest llibre Després de l'amor. Recordeu, a la Biblioteca Ventura... No, Ventura no. Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, aquest dijous 21 de maig a 6:15 de la tarda. Presentació del llibre Després de l'amor. I anem al divendres, perquè a partir de 6:00 de la tarda hi haurà un taller d'estampació urbana. Es farà a la plaça Alcalde Romeu, al Casal Jove de Calafell. Serà a càrrec de Casa Magenta. A partir de 5:00 de la tarda i fins a 7:00, al Casal Jove, com dèiem. Doncs aquest taller d'estampació. Cerca el fer inscripció prèvia per assistir a aquesta activitat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació al web joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. I anem al diumenge. En el Teatre Joan Colet de Calafell, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà el Festival 2026 de l'Escola de Dansa CreArts. Hi haurà entrada gratuïta per tots els públics. I anem també el diumenge a partir de 7:00 de la tarda al concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana. A l'Església de l'Assumpció, al carrer Pablo Picasso número 2 de Segur de Calafell, hi haurà aquest concert amb l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Un concert que comptarà amb les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Són joves d'entre 12 i 22 anys que interpretaran un programa musical ben variat. L'entrada és lliure i gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Serà aquest diumenge 24 de maig a 7:00 de la tarda a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Doncs aquesta és l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Us ho expliquem cada dia des del Calafell Matí.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Han tornat els BTS, els sud-coreans. Van fer una pausa, alguns per fer el servei militar en el seu país, d'altres per fer projectes en solitari. Un temps de parada i ara han tornat amb noves propostes i també amb un canvi en el seu estil musical, Això que acabes d'escoltar és Swim, forma part del nou treball al retorn dels BTS. Amb ells hem arribat a les 12:48 minuts. Anem tancant edició mica en mica perquè ens anem apropant a la una del migdia. Doncs vinga, anem recollint trastets i anem finalitzant aquesta edició del Calafell Matí d'aquest dilluns. I ho farem amb música per arribar a la una. Ho farem en primer lloc amb la Taylor Swift, amb el Opalite. És una de les cançons, un dels senzills que formen part del seu últim treball. I amb això, mica en mica, ens anirem apropant a la una del migdia. Doncs marxem. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem el Calafell Matí al teu costat demà a les 9. Aquí estarem. Ja no serà dilluns, serà dimarts i potser tindrem una altra perspectiva de la setmana. Potser millor o no. Vinga, amb l'Opalite us deixem. Gràcies, com sempre, per la confiança. Seguiu aquí, a Calafell Ràdio.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.